Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa d'estiu. Avui en el Via Directa d'estiu parlarem d'esports, de la gala dels campions i campiones que es va celebrar al juliol a les instal·lacions esportives de Can Salvi, que va premiar els millors equips i també esportistes de Sant Andreu de la Barca. I també avui repassarem i recordarem la inauguració del Gerard Martín Cuérez Curt i també de l'entrevista que manteníem amb el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca, Gerard Martín. I també recordarem els premis de l'esport local, la 27a edició i de l'acte que es va celebrar el passat mes de novembre en el Teatre Núria Espert. Salutacions de Jordi Milian, un dia més acompanyant-vos en aquesta nova edició del Via Directa d'estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per els aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girivet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
3: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot, important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o descens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat a Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
3: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, a les propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions. Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
4: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estava també estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu ve d'elles, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
3: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol, futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens...
4: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlàvem amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
3: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
4: Sí, sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esports quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
3: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius Genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
5: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12 A, que l'any passat no va poder pujar, el sub-11 A i el sub-12 B. I a més, els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
3: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
5: Sí, sí, hem crescut més, i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11, i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
3: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
5: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
3: Com afronteu la propera temporada?
5: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero.
3: Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
6: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
3: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
6: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
7: Sobretot també tenir una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
6: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
7: Com s'espera la propera temporada?
6: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El club d'hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del club d'hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
8: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos que los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
7: A mí está muy bien, ¿no? Que haya aquest reconeixement per l'esport femení, ¿no?
8: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
7: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
8: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
7: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
8: Sí, en novembre la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martí, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, s'han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la via femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
7: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades, no?
9: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
7: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
9: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya, d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa... es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però, bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a fer a estar davant, també.
7: Feies referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no? Organitzant també.
9: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I, bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres. No et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya. I, bueno, l'any que ve tornarem. I, bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari. I, bueno, pues...
7: Festa grossa, eh?
9: Bueno, ara ens hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
1: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Elio Sartesero, Óscar Jiménez o

0: que a més que heu fet una cursa nocturna.
1: És una prova, a veure si surt bé. Estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo. I, bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
0: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca. L'equip amb més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya. L'equip més 60 ascens a la categoria. I també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
2: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
0: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu de Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits.
2: Es muy bueno. Estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
0: Això, com afronteu la propera temporada? Com es presenta?
2: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido este año.
0: Altres entitats com el Club de Tenis Taula Barca Andreu també han aconseguit l'ascens a categoria del sènior A i també del sènior B. I altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de l'Ara Sepúlveda. També el Gimnàs Damián, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca, la gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El 25 de febrer s'inaugurava el Cruz Court, que porta per nom Gerard Martín, el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca. Avui recordem el dia de la inauguració, com dèiem, 25 de febrer d'aquest 2026. Gerard Martín, el jugador del Barça, ha fet vibrar Sant Andreu de la Barca i la inauguració de la Cruz Curta que porta el seu nom. Sant Andreu de la Barca ja compta amb aquest nou equipament esportiu de referència que s'ha inaugurat aquest dimecres. Oficialment, la Cruz Court Gerard Martín, una pista poliesportiva ubicada al Parc Antonio Machado, al barri del Palau. La instal·lació porta el nom del futbolista santandreuenc Gerard Martín, jugador del primer equip del Barça, com a reconeixement a la seva trajectòria i a la vinculació amb la ciutat. El projecte és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Cruyff i s'emmarca dins de la iniciativa social de la Fundació que impulsa la creació d'espais esportius de qualitat en entorns urbans. L'objectiu és clar, fomentar la pràctica esportiva, els hàbits saludables i els valors com el respecte, el treball en equip i la superació personal entre infants i joves. Valors que té també, evidentment, el mateix jugador del Barça, Gerard Martín. L'acte inaugural ha comptat amb la presència de la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura, a més de l'alcalde, Marc Xirivet, així com també del mateix jugador, Gerard Martín, que ha estat el gran protagonista de la jornada. Un Gerard Martín que també ha estat acompanyat de diversos infants d'escoles de Sant Andreu de la Barca que han pogut estrenar la pista amb el futbolista blaugrana, en una ambient festiu i de proximitat. Un cop finalitzat l'acte, Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Gerard Martín i també amb la seva família.
4: Bé, primer de tot, Gerard, ja està inaugurat el Cruz Court. Aquí ja pots veure el teu nom. Com estàs?
5: No, bé, bé. Molta il·lusió de tenir la pista aquí amb el meu nom de la Fundació.
4: Què has sentit quan has vist el teu nom finalment avui aquí?
5: No, molt content, molt d'orgull d'això, que tant l'Ajuntament com la Fundació hagin comptat a mi per aquest projecte.
4: Estàs aquí acompanyat dels teus pares, tenim la teva mare, el teu pare, el teu germà. Vosaltres que heu seguit des de sempre la carrera del Gerard, què sentiu, com valoreu un dia com el d'avui?
6: Pues molt d'orgull, com diu ell. Jo encara no ho crec, però la paraula és orgull. Orgull. Sobretot molt orgull. S'ho ha guanyat, però és un orgull enorme.
7: Sí, ja ho ha dit, bueno, orgull de veure'l créixer i poder participar en projectes.

0: projectes com aquests, que són superimportants per la societat i també per ell a nivell personal.
1: El Gerard Martín, ja ho parlava l'altre dia a l'entrevista de la ràdio, no? Que té aquests valors que inculcava Johan Cruyff, no? L'esforç, la perseverança, no? d'intentar tenir uns somnis. El seu somni era ser jugador, sí, del Barça, ho ha aconseguit, eh? Ara falta, suposo, que guanyar la Champions, però de moment va en camí, no?
2: No, tot arribarà, s'ha de seguir treballant i lluitant, i jo crec que tot arribarà, eh?
1: Gerard, pròxim somni.
3: Sí, guanyar la Champions. Sí.
1: El somni de Gerard Martín, guanyar la Champions algun dia amb el Barça. De moment ja té una Cruyff Court, una pista poliesportiva amb el seu nom a Sant Andreu de la Barca. L'acte inaugural, com dèiem, ha comptat amb la presència de l'alcalde Marc Giribet i també amb la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb la directora de la Fundació Cruyff.
4: Home, contents. Amb el camp de Sant Andreu de la Barca, amb el Gerard Martí, és el camp 327 arreu del món, a 20 països, però sí que és veritat que és el primer jugador del primer equip ara mateix que té un camp, amb la qual nosaltres orgullosos de que això vagi passant generació a generació i jugadors com pot ser Pep Guardiola, que té el seu camp, doncs que ara el Gerard Martín també en tingui un, i sobretot això, no? que s'entengui que aquest camp és d'ús lliure, que és pels nens i les nenes de Sant Andreu de la Barca, que l'esport és valors, que nosaltres farem una formació a tots els joves de la localitat perquè aprenguin a que això és seu i que ho han de cuidar.
1: Des de la Fundació Johan Cruyff, explica'm breument a què us dediqueu vosaltres, no només amb aquests Cruyff Courts, sinó també feu moltíssima feina amb d'altres aspectes.
4: Bé, nosaltres, als nostres inicis, que ja fa 30 anys, el Johan va començar la Fundació perquè va conèixer un nen que tenia síndrome de Down i a partir d'aquí es va donar compte, se'l van portar un dia als entrenaments, es va donar compte del poder integrador que tenia l'esport, i el que fem és treballem a l'esport adaptat quilòmetre zero. Què passa si tens un fill amb una diversitat funcional i viu en una població de 10.000 habitants, que té que fer 200 quilòmetres per poder fer una activitat? Doncs nosaltres apropem l'esport adaptat arreu, perquè tots els nens i les nenes tenen el dret de fer esport.
1: Satisfet, suposo, de la gran acollida, no?, que ha tingut al camp.
4: Home, ha sigut espectacular. Bueno, el pobre Gerard, no sé si ha fet 5.000 signatures, però quasi, i encara ara li queden a fora uns quants joves de la localitat per signar.
1: Bany de masses de Gerard Martín a la inauguració de la Cruyff Court, que porta el seu nom al barri del Palau. També hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet, que ha fet la valoració al per què la Cruyff Court porta el nom de Gerard Martín i, sobretot, com es va originar aquest projecte.
5: Molta felicitat, jo crec que la gent està supercontenta, els nens i nenes de gairebé totes les escoles que han vingut a l'acte d'inauguració, més tot el públic que hi ha hagut en tot moment aquí al carrer Berguedà. La veritat és que això és el que busquem, és dignificar els espais de la ciutat, que tinguem, diguéssim, equipaments de primera, com és el cas, i a més, santandreuencs il·lustres com el Gerard, que són importants, doncs que també puguin estar, doncs, amb els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que avui és una tarda molt feliç. Venim a fer política precisament per això, a millorar espais, a que la gent estigui contenta a la ciutat on viu, se senti orgullosa, i aquest és l'objectiu que com a alcalde tinc. Per tant, avui és un dia rodó.
1: A més, en aquesta pista esportiva on els nens i nenes podran practicar l'esport, podran practicar el futbol, i sobretot seguint aquestes 14 regles, que hi ha un cartell que ho indica, les 14 regles de Johan Cruyff, i a més amb un Cruyff Court amb valors, no? Que s'intenta fomentar uns certs valors.
5: No és només la pista, com dèiem en l'acte d'inauguració, sinó és tot el que, diguéssim, porta enrere la pròpia, diguéssim, fundació, no? Aquests programes d'integració social a través de l'esport, aquests programes de dinamització per poder practicar, diguéssim, de manera endreçada, de manera per gaudir de l'acte. Llavors, jo crec que la simbiosi, el conjunt de l'equipament, més totes les activitats que es fan al voltant, és quelcom molt interessant per la ciutat, i com bé deia la directora de la fundació, doncs Sant Andreu de la Barca hem picat molta pedra per poder tenir aquest equipament. Gràcies també a la Diputació de Barcelona, que amb una subvenció nominativa directa hem pogut fer aquesta pista sense cap cost pels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que és un èxit global, i la veritat és que estem, com deia abans, molt contents.
1: Sobre aquests valors de la Fundació i sobre aquests partits que s'aniran organitzant, això ho veurem aviat. De moment tenim la pista inaugurada.
5: Exacte, ara els nens i nenes de la ciutat ja poden utilitzar aquesta pista, i a partir d'ara la pròpia Fundació organitzarà els seus equips, començarà a fer formació a diferents membres, no? Són 12 heroes i dos coaches que es dedicaran a formar aquests heroes, que seran després qui organitzin aquests tornejos. Per tant, seran els propis infants i joves que organitzaran aquests tornejos, i això es anirà veient amb el pas del temps. I és un programa que ha vingut per quedar-se, per tant, no és qüestió de tenir pressa en implementar-lo, sinó de que els fonaments siguin correctes i ben sòlids perquè duri molts anys.
1: Suposo que també satisfet d'aquesta inauguració amb la participació de nens i nenes de les diferents escoles de Sant Andreu de la Barca, també el Club de Futbol Sant Andreu Agrupació també hi ha participat avui, vull dir, tot el conjunt de la ciutadania, no?
5: És una festa de poble, hi ha hagut aquí entitats, hi ha hagut aquí nens i nenes a les escoles, i per tant és el que buscàvem, una molt bona rebuda per part del barri del Palau, i això és el que també ens motiva a seguir treballant en aquesta direcció.
1: Les paraules de l'alcalde Marc Giribet a motiu de la inauguració de la Cruz Curt a Gerard Martín a Sant Andreu de Barca, al barri del Palau. I Gerard Martín també ha mantingut al mig de la gespa a una entrevista amb el periodista Edgar Fornós, que ha fet de mestre de cerimònia a la inauguració.
6: I ara anava a tastar aquesta pilota, que li passarem al Gerard perquè no vull fer el ridícul. Gerard, com la veus aquesta pilota? Mira, un passet endavant, cap aquí, que així et podem veure tots. Bé, Gerard, un segon. Re, ens escoltem i després ja juguem i fem el caliu que toca, eh? De fet, hi ha molta calor, m'han demanat les targetes per ventar-se. Gerard, com deia la Pati, moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Clar, jo l'altre dia ho pensava, dic, tu ets del 2002, si no recordo malament, molt jove. Qui et va parlar a tu de Cruyff? La primera vegada que algú et va mencionar Cruyff, o no sé com tu vas arribar a la seva persona.
7: Bueno, suposo que els meus pares o el meu avi, jo de quan era el Barça de petit, pues sempre Cruyff era una paraula que sortia, evidentment.
6: Clar, i no sé si havies vist vídeos o d'alguna forma les seves mítiques frases, el salit i disfrutar, sí, com deia la Pati, o un palomo no hace verano, o gallina de piel, que al final hem hagut de reinventar-nos. I bé, el Gerard, durant molts partits, has estat a un estadi que porta no el nom del nostre club, sinó que portava el nom, sí, de Johan Cruyff. No sé, d'alguna forma, de la filosofia que ell traslladava en aquell equip de la primera Copa d'Europa, si d'alguna forma tu, que has jugat al Barça, vas arribar del Cornellà, però també has jugat des del filial, detectes aquest tipus de futbol divertit, atacant.
7: Sí, està clar que encara aquesta filosofia i aquests valors es noten al dia d'avui al futbol al Barça, i molt d'orgull.
6: No sé, Gerard, on tu vas començar a donar tocs amb la pilota, no sé amb quin, no sé si era un camp com aquest, si era un camp de terra, si era una escola...
7: No, segurament seria al parc de sota de casa, o sigui que aquesta pista està molt millor a dia d'avui.
6: Sí, com valores el fet de que, per exemple, ser un nen, ara que estem davant de nens i nenes dels alumnes d'aquí de Sant Andreu de la Barca, que puguin gaudir d'una instal·lació com aquesta?
7: No, al final és molt important. Jo, si fos petit i veig aquesta pista, tindria moltes ganes de venir aquí a jugar cada dia després de l'escola.
6: Té moltes ganes de jugar, però per culpa d'alguns que abans de banda negra, ara van de color fluor, no podrà jugar el diumenge contra Vilar... Dissabte o diumenge és?
7: Dissabte.
6: Perquè estàs sancionat. No sé com s'agafa un partit, que tu vols jugar, no pots jugar-lo, no sé.
7: Bueno, és dur perquè sempre vols jugar i és una setmana una mica rara, però també, bueno, al final has de descansar i, bueno, també va bé desconnectar el cap una mica.
1: Gerard Martín, jugador del Barça, des dels 5 anys viu a Sant Andreu de la Barca. Fa uns dies Ràdio Sant Andreu l'entrevistava a la ciutat esportiva Joan Gamper i ens parlava de la seva experiència al primer equip del Barça i també la seva vinculació amb Sant Andreu de la Barca. Entrevista que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
8: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I a continuació, en aquesta Via Directa d'estiu, recordem l'entrevista que realitzàvem amb el jugador del Barça, Gerard Martín, el 20 de febrer d'aquest 2026. Ens trobem a la ciutat esportiva Joan Gamper, al cor esportiu del Futbol Club Barcelona, per conversar amb Gerard Martín, un dels noms propis de la nova generació del Barça. Nascut a Barcelona, va arribar amb 5 anys a Sant Andreu de la Barca. Volem repassar avui una mica la seva trajectòria i també volem comentar una notícia important per Gerard Martín i també per Sant Andreu de la Barca. Gerard Martín, gràcies per atendre'ns.
9: Clar.
1: Gerard Martín, la teva trajectòria futbolística podem dir que és d'aquelles que fan història, no? En el sentit de que compta amb un component de perseverança, d'esforç i també de lluita. Com has viscut tota aquesta trajectòria?
7: bueno, una trajectòria d'això segurament una mica més diferent a l'habitual aquí a l'Elit, però sí, una època pues, de treballar molt durant aquests anys i bueno, al final poder tenir aquesta sort de poder arribar aquí.
1: Quins són els teus primers records amb una pilota?
7: Pues quan era ben petit, me'n recordo que el meu avi ens portava a mi i el meu germà a entrenar i res, això aquests són els meus primers records.
1: La figura del teu avi sí que ha sigut molt important, no?
7: Sí, també, sí, els avis són molt importants.
1: Quan vas signar, en aquest cas, el contracte amb el Barça, vas estar acompanyat de la teva família i del teu avi, no?
7: Sí, sabia que ells hi feia molta il·lusió i que no podien faltar, ja.
1: Quan vas tenir clar que volies ser futbolista? O quins records tens quan ja et vas considerar un futbolista?
7: Pues la veritat que ho tenia bastant clar des de ben petit. Sí que és cert que en aquella època pues, queda molt lluny, no? Però jo sempre ho tenia al cap, inclús quan era primària o així, o a principi de secundària ja ho deia, encara que estava molt lluny, però bueno, era la meva idea.
1: Estàs en el primer equip del Barça, ara si et pregunto, el teu somni quan eres petit era arribar al primer equip del Barça? Ara seria fàcil dir que sí, no? Però tenies aquesta meta o somiaves en algun dia arribar en el primer equip del Barça?
7: Sí, com, suposo que com molts nens petits somies això de quan ets petit, però bueno, sí, jo ho somiava i he tingut la sort de poder complir-ho.
1: Que arribar al primer equip i a més consolidant-te en el primer equip, no?
7: Sí, no, estic molt content, la veritat, d'estar aquí.
1: Això de ser culer ja des de petit és un plus ara que s'ha arribat al primer equip del Barça, perquè clar, com es passa d'anar al Camp Nou a veure partits de futbol acompanyat amb la família de petit a finalment jugar precisament amb el Camp Nou i l'estrenat Camp Nou, no?
7: Sí, jo crec que és un plus. Sempre, al final, sentir-te d'un lloc on, que ets del lloc on estàs jugant, pues, al final sempre és un extra per jugar.
1: Lateral, central, on et sents més còmode?
7: A les dues, la veritat que em sento còmode a les dues i, bueno, on faci falta jugaré.
1: De davanter, vas marcar un gol amb el Barça.
7: Soc de fer pocs gols, però bueno, si ha de ser de davanter...
1: Qualsevol lloc on l'entrenador sí. Et posi, no? Això sí que es destaca molt de tu, no? De ser un jugador que el que vols és jugar i allà on et mani l'entrenador, no?
7: Clar, al final, per un jugador, el més important, almenys per mi, és jugar i tenir continuïtat, i si això implica haver d'anar canviant de posició, pues no passa res.
1: Aquí en el Barça has tingut dos entrenadors que han estat importants a la teva carrera, en Rafa Márquez, en el Barça Atlètic, que tens una dada curiosa, no? Vas disputar tots els partits, excepte un, i per sanció, que si no l'haguessis jugat segurament també, no?
7: Sí, el bé la temporada aquella va ser així, tots els partits 90 minuts menys la sanció.
1: Què recordes d'aquella època en el Barça B?
7: Pues la veritat que aquell Barça B teníem molt bon grup, de fet vam estar a punt de pujar, però sí, aquell any el recordo un any pues, d'això, de molt aprenentatge i de passar-ho molt bé amb aquell equip.
1: Venies del Cornellà, fins i tot vas disputar un partit en contra del Barça amb una Copa del Rei. Quan vas disputar aquell partit, ja intuïes alguna possibilitat de que poguessis passar al Barça o no? Encara no s'havia parlat res.
7: No, en aquella època encara quedava molt lluny.
1: A un Cornellà on va jugar també Jordi Alba.
7: Sí.
1: Que és un dels teus referents, no?
7: Sí, sempre ha sigut el meu referent. Quan era petit jo i veia el Barça, pues sempre em fixava en ell, també per la posició, o sigui que sí.
1: Després arribes al primer equip, aconsegueixes la gran confiança, podem dir gran confiança de Hansi Flick, que sempre ha destacat això, el teu esforç, el teu treball. Què ha portat, en aquest cas, a Gerard Martín, al Hansi Flick?
7: Què m'ha portat ell a mi?
1: Sí.
7: Pues la veritat que molt, perquè... O sigui, el futbolista que sóc ara, en part, pues, també hi ha una part que evidentment és gràcies a ell per tot el que he après amb ell, i això m'ha donat molta confiança, que al final això a mi m'ha servit per seguir treballant i millorant i poder-li tornar aquesta confiança.
1: Et defineixes com un noi humil, treballador, està clar que s'ha pogut aprofitar totes aquestes oportunitats que t'ha donat el futbol, però d'on neix aquesta mentalitat?
7: Bueno, suposo que una mica dels pares, no? L'educació que m'han donat els pares, i suposo que em vindrà d'aquí.
1: Què diuen ara els teus pares quan han vist el que has aconseguit? No, o has arribat o no has arribat?
7: No, els meus pares supercontents. Sí que és veritat. Ara, bueno, sí, també no, pateixen molt. A cada partit jo crec que pateixen com a pares, però també gaudeixen molt de... Pues de veure fins on he arribat i del que estic fent, i molt content per ells.
1: En quin moment t'adones que ja ets jugador del Barça, que passeges pel carrer i et comencen a reconèixer?
7: Pues l'any passat, ja després de pretemporada i això, al principi no tant, però després ja sí que és cert que pues, a mesura que vas jugant més partits o tens partits així més importants jugats, pues la gent pues et coneix més, et para més i sí, així.
1: Com ho portes?
7: No, bé, perquè al final pues la gent sí és o sigui, és feliç, o sigui, em fa feliç a mi pues que la gent et pugui parar i pugui demanar una foto o que et digui que ho estàs fent molt bé, pues això per un és gratificant.
1: No sé si en aquests moments quan algú et demana una fotografia o et demana un autògraf, recordes aquell Gerard Martín petit, no? Que si hagués vist un jugador del Barça hagués fet el mateix, no?
7: Sí, de fet jo quan era petit no sé d'on tenia un llibre petit de firmes d'algun jugador del Barça que aconseguiria no sé com i sí, clar, molt content.
1: Debutes en el primer equip del Barça el 17 d'agost del 2024 contra el València, suposo que és una data que ja que tens marcada a foc. Aquell partit va ser el debut en el primer equip.
7: Sí, aquell partit va ser molt important per mi, per com dius tu, el debut, i a més allà contra el València, que jo tinc família allà a València i estaven tots al camp, i pues, és un dia que no oblidaré mai.
1: I amb victòria. Crec sí, que va guanyar aquell partit, sí. No? Hi ha un altre partit també que t'ha marcat, o dius que t'ha marcat la teva carrera, que és aquella famosa semifinal de la Champions amb l'Inter, on segurament va ser un dels millors partits que vas fer, i després d'aquell partit va haver un jugador del Barça, Chesnik, en aquest cas, que et va donar un consell, que et va dir ànims, no?
7: Sí, perquè en aquell moment... Pues... va ser molt trist per l'eliminació, però ell pues, això, em va mirar i em va dir que no havia de plorar, que havia d'estar orgullós del que havia fet i que d'aquí a final de la meva carrera perdria molts partits i també però guanyaria més, i que m'havia de quedar amb això.
1: Clar, sou una plantilla molt jove.
7: Sí, molt, molt jove.
1: Bueno, tu tens 23, a punt de fer 24, no?
7: Semblo estar gran, quasi.
1: Home, en el teu cas, tenint en compte els jugadors del Barça, no? Que amb 16, 17 o 18 anys debuten, tu ja series un dels veterans, no?
7: Comparat amb alguns que tenen 17, 18, sí.
1: Com veus el vestidor, aquest ambient, no? D'un vestidor jove, no? Amb ganes de guanyar títols i sobretot amb molt de talent.
7: Sí, aquest vestuari jove, doncs... pues... ens anima a tenir molta energia i molta gana de guanyar-ho tot, i és positiu per nosaltres.
1: Amb qui tens més afinitat de l'equip?
7: No, amb el
1: vestidor.
7: El Covarsí, el Bernal, tots aquests joves que...
1: Gent tranquil·la, no?
7: Sí.
1: Suposo com el teu caràcter, sí. No? Com aconsegueixes aïllar-te de tot plegat, no? Del focus mediàtic, no? De què suposa jugar en el Barça?
7: Bueno, a vegades és difícil perquè també juguem molts partits cada pocs dies i estàs com molt exposat tota l'estona, però bueno, al final jo em centro en el que puc fer jo dins del camp, amb els que em donen suport, la meva família, els meus amics, i amb la meva confiança jugo i això.
1: Tu tens futbol a l'univers Gerard Martín o tens altres aficions que t'ajuden a desconnectar? No sé, música, lectura, cinema, sèries...
7: No, sí, diverses coses, però sí que bastant futbol. Abans potser mirava una mica més, perquè ara tinc massa futbol a sobre, però també m'agrada, o sigui que també miro partits i tot, o sigui que molt content.
1: Després dels partits, ets dels que miren els resums, llegeixes la premsa a veure què han dit, o dius, desconnecto, no? O no?
7: No, intento no mirar gaire coses. Sí que és cert que amb les xarxes... és inevitable que alguna cosa que altra et surti, però intento no mirar gaire cosa, i més després d'un partit, i estar tranquil.
1: Bueno, suposo que si hi ha victòria després sí que mires alguna cosa, no? Victòria,
7: bueno, partit, no, no, intento sempre, encara que ho guanyem o perdem, intento sempre mirar més o menys el mateix, així estic més tranquil.
1: Una altra cosa també que volíem parlar, vas néixer a Barcelona,
7: sí.
1: Però amb 5 anys amb la teva família vas anar a viure a Sant Andreu de la Barca, no?
7: Sí, de ben petit ja... vaig venir aquí amb els meus pares a viure a Sant Andreu.
9: T'agrada Sant Andreu de la Barca, Gerard?
3: Sí, clar.
9: I a més de Sant Andreu de la Barca, que això també ho anunciarem ara, el Cruz Curt, que s'ha instal·lat, que normalment es posen noms de jugadors i jugadores del Barça, el de Sant Andreu de la Barca portarà el teu nom, serà el Cruz Curt Gerard Martín. Quan et van comunicar aquesta notícia, Gerard, què vas pensar en un primer moment?
7: No, la veritat que molt content i molt d'orgull que pensin en una cosa tan important com aquesta en mi, i pues, superagraït tant a la Fundació com a l'alcalde.
9: En la Cruz Curt jugaran sobretot gent jove, no? Molts joves que començaran allà segurament a fer els seus primers partits de futbol. Quin consell donaries en aquest cas amb aquests joves que comencen a jugar a futbol i que potser somien algun dia ser Gerard Martín?
7: Bueno, jo de petit ja era molt competitiu, però bueno, que juguin molt, que gaudeixin, que al final amb aquella edat és el més important, i això, que gaudeixin molt.
9: I a més ara el teu nom, Gerard Martín, estarà associat a un dels grans mites del Barça, com és Cruyff. No el vas veure jugar, no. Com a entrenador tampoc, per la teva edat, però què t'han explicat de Cruyff i dels valors que ella portava, no? Sobretot en el futbol, no?
7: Sí, està clar que no el vaig veure, però sí que va marcar una època en molts aspectes, i al final això, molt orgull de que la Cruyff Curt porti el meu nom, i molt content.
9: I a més associat, diguéssim, a la Cruyff Curt, a la Fundació Cruyff, sí. Que eduquen aquests valors, no? Aquests valors de solidaritat, que segurament valors que evidentment tu ja transmets, no? Cada dia, vull dir que trobar...
7: Sí, espero que sí.
9: No, segurament que sí, no?
7: Al final són valors molt, molt, molt importants de cara al futbol i a la vida mateixa, o sigui que així ha de ser.
9: Quan vegis el teu nom allà en el camp, què?
7: Uau, em posaré molt content.
9: Nerviós també o no? O no et poses nerviós?
7: Bueno, no, em costa posar-me nerviós ja, però bueno, potser una mica sí.
9: Home, ets defensa, no? Per tant, has de tenir allà la ment ben controlada, no? Abans del partit, com... Abans de jugar un partit, en aquell moment d'aquell entrenament previ, et poses alguna música especial o no?
7: No, més o menys sempre intento escoltar les mateixes cançons. Alguna canvia segons l'època, però sí, intento seguir una mica...
9: Alguna especial? Quina seria el playlist de Gerard Martín?
7: No, la veritat que hi ha de tot, però alguna, la de Coldplay, de Viva la Vida, sempre me l'escolto, que m'agrada.
9: Motivadora, molt.
7: Sí.
9: Bueno, això ja ve de l'època de Guardiola,
7: Clar,
9: vull
7: sí,
9: que,
7: sí.
9: Per tant, aquí, gent Barça, com dèiem abans. Si mires endavant i continues somiant, què t'agradaria que passés? Jo ara repasso els títols que s'ha aconseguit. Dues Supercopes d'Espanya, una Copa del Rei, una Lliga... Potser aquí faltaria una Champions, no?
7: Sí, clar, evidentment que vull guanyar... Bueno, una i més d'una, totes les que siguin possibles.
9: Gerard Martín, per acabar aquesta entrevista, un missatge que vulguis adreçar als santandreuencs i les santandreuenques que segueixen de ben a prop, també gràcies a la ràdio, la teva trajectòria i els teus trens esportius, quin missatge els hi donaries?
7: No, agrair pues que em segueixin, que, bueno, que Sant Andreu és molt, molt viva i molt bonica, i res, que amb la pista de la Fundació pues que gaudeixin molt.
9: Gerard Martín, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
8: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
9: Hem començat parlant de la gala dels campions i les campiones de Sant Andreu de la Barca, i ara a continuació recordem el reportatge de la 27a edició dels Premis de l'Esport Local, que es va celebrar el dia 21 de novembre en el Teatre Núria Espert.
1: El Teatre Núria Espert ha acollit la 27a edició dels Premis de l'Esport Local, marcada pel talent i també per l'emoció. Una gala que ha reconegut els millors esportistes i entitats de la temporada 2024-2025 i que ha tornat a mostrar la força de l'esport de Sant Andreu de la Barca com a motor social i també comunitari. L'acte, que ha omplert de gom a gom el Teatre Núria Espert, ha arrencat amb la presentació de les candidatures proposades per les entitats esportives del municipi. Un jurat especialitzat s'ha encarregat de decidir els guardons entre les diverses categories, tant d'esports individuals com també de col·lectius. A l'apartat d'esports individuals, els premiats han estat Carlos Folgoso, de l'Associació del Patinatge Artístic, Gloria Las Heras Heras, del Sabarca Gimnàstic Club, Unai Acevedo, del Club de l'Atisme, i Andrea Delgado, del Club de l'Atisme. Pel que fa als esports col·lectius, el jurat ha reconegut a Iker Crespo, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, i Maya Vico, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, també a Pau Caballero, del Club de Bàsquet, i Laia Arroyo, del Club de Bàsquet. El premi a l'entitat que més ha promocionat l'esport ha estat pel Sabarca Gimnàstic Club, mentre que el guardó, el millor equip col·lectiu, ha recaigut en el cadet femení del Club d'Hoquei Herba. La gala també ha dedicat un apartat especial als quatre esportistes d'elit de Sant Andreu de la Barca, que han destacat en l'àmbit nacional i internacional. És el cas del Ryan El Yacoubi, jugador de futbol sala, convocat amb la selecció marroquina sub-16 i campió d'un torneig internacional. O el Lluís Montes, escalador, que afronta el repte d'assolir una via de dificultat D13-D14 en dry tooling. També el Xavier Vierge, pilot de motociclisme amb una trajectòria Moto2 i actual competidor del Mundial de Superbikes a Monda. O Tani Álvarez, tricampiona d'Europa en de pes supergall i una de les grans figures de la boxa estatal. Distincions especials també al Centre Excursionista Pitallat, que ha rebut el reconeixement a la millor iniciativa socioesportiva, o al Gimnàs d'Otxan o al Club de Tenis Sant Andreu de la Barca, que han estat distingits per als seus 25 anys d'història, o l'equip Genuïns del Club de Futbol Agrupació Sant Andreu de la Barca, que ha rebut la menció especial a l'esport inclusiu. El moment més emotiu de la nit ha estat l'homenatge a Izan Barbosa i a Iker García, dos joves esportistes de Sant Andreu de la Barca que ens han deixat aquest any 2025. La gala ha volgut reconèixer el seu llegat i també l'empremta que han deixat a la comunitat esportiva i al públic, que ha acompanyat en el moment més sentit amb un llarg aplaudiment. Abans del lliurament dels premis, els millors esportistes, el Gimnàstic Club Sabarca ha ofert una actuació a l'escenari del Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb els guanyadors i guanyadores i també ha parlat amb l'alcalde Marc Gidebet i el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril.
10: Doncs molt positiva. Hem pogut mostrar a la ciutat que tenim esportistes d'èlit que competeixen a nivell estatal, europeu i mundial, i a més hem pogut veure que tenim doncs esportistes amb el tot, amb les entitats, amb una salut, diguéssim, molt i molt forta, molts esportistes que també es promociona l'esport femení i l'esport de base, i per tant jo crec que és una de les millors gales, sincerament, que he viscut, i precisament aquest canvi de model de gala, però també que el que busca és donar a conèixer i reconèixer la feina que han fet tots aquests esportistes durant aquesta temporada, jo crec que és espectacular, i com a ciutat ens hem de sentir molt i molt orgullosos.
1: Regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també comentava l'altre dia a la ràdio, no?, grans modalitats esportives que es practiquen aquí a Sant Andreu de la Barca, i després dels esportistes d'elit que també han tingut avui aquí una bona presència.
11: Sí, aquesta gala al final és el colofó, no?, d'una temporada amb aquest ecosistema que sempre diem que tenim a Sant Andreu de la Barca com a actiu, la quantitat de disciplines diferents que tenim d'esportistes de gran qualitat, i que al final ens fa ser uns referents a la comarca, no?, una potència esportiva a la comarca. La veritat és que aquesta és una gala especial, diferent també amb aquest número de la gimnàstica, que ha estat absolutament espectacular, i super, super feliç de veure les cares de les esportistes i també de les famílies i entitats.
1: El cadet femení del Club d'Hoquei Herba de Sant Andreu de la Barca ha rebut el premi al millor equip col·lectiu. N'hem parlat amb el president de l'entitat, Alfonso Bayona.
12: Bueno, importante para el club, porque bueno, eso demuestra el buen trabajo que estamos haciendo, sobre todo con los equipos, con el equipo femenino, y además eso es un orgullo, que deportes minoritarios se lleven el reconocimiento de estos premios, y que no siempre sean los mismos deportes mayoritarios y que practica todo el mundo, sino que los deportes minoritarios también tengamos esa oportunidad.
1: Pel que fa al premi, l'entitat que més ha contribuït a l'esport a la temporada 2024-2025 2025 ha estat el Sabarca Gimnàstic Club, que a més de l'actuació que ha ofert a la gala, també s'ha emportat aquest guardó. El Sabarca Gimnàstic Club, millor entitat, l'entitat que més ha promocionat l'esport. Estem en Tabata i Rubén del Sabarca Gimnàstic Club. Què representa per vosaltres avui ser reconeguts com a millor entitat?
13: Bueno, la veritat és que molt, perquè portem unes temporades en les que s'està treballant molt bé des de, bueno, tota la part tècnica i totes les gimnastes, i aquest reconeixement, pues, és molt important per tots nosaltres.
1: Aquesta temporada ha estat brutal, no?, per vosaltres?
14: Sí, la veritat que tant esportivament com a nivell de club el creixement ha estat bastant notable i, bueno, realment és la conseqüència directa del treball diari i de l'esforç i tota la il·lusió que s'hi posa dia a dia.
1: També heu tingut avui representació en el pòdium, dels millors esportistes, també aquesta excel·lent actuació que també heu fet en aquesta gala.
13: Sí, sí, la veritat és que l'actuació ha estat magnífica i després per part de les nominades, tant la Marta com la Glòria, les dues mereixien estar aquí i han fet una supertemporada, per tant.
1: Un dels èxits esportius, diguéssim, d'aquesta temporada del Sabarca Gimnàstic Club és el fet de l'ascens a la tercera divisió de la Lliga Iberdrola. Què representa per un club com el de Sant Andreu de la Barca que pugui participar en aquesta lliga?
14: La veritat que és un repte molt important per nosaltres, intentar competir a nivell estatal, i les noies han de tenir també un objectiu més enllà del que és fer esport setmanal i tal.
1: Teniu sostre vosaltres, sostre en el club, o teniu somnis?
13: Sí, i tant. Tenim el somni de, doncs, el primer, de continuar la lliga, de mantenir aquesta tercera divisió i, si es pot, doncs, mica en mica, anar escalant a la segona i algun dia a la primera divisió.
1: Bé, estem amb Pau Caballero, millor esportista absolut masculí en esports col·lectiu del Club de Bàsquet Sant Andreu. Bé, Pau, com valores aquesta victòria, aquest triomf, aquest premi?
15: Bueno, valoro que podria haver vingut qualsevol del meu equip, perquè ha sigut un any difícil, perquè estem lluitant per no descendre, perdó. I als moments difícils és quan es valora també l'esforç col·lectiu, i valoraria que aquest premi sigués per qualsevol del meu equip. O sigui que estic content per el premi, però el comparteixo amb ells.
1: Gràcies. Glòria Las Heras, millor esportista femenina infantil del Sabarca Gimnàstic Club. Bé, has fet una gran temporada i finalment s'ha reconegut amb aquest premi. Glòria, com ho valores?
16: Pues no, és que és molt emocionant, perquè ha estat una temporada molt bona, que l'he gaudit molt, i jo crec que tot l'esforç que porto fent durant molts anys s'ha vist aquesta temporada, i espero que segueixi així i estic molt contenta.
1: Tens algun somni?
16: Bueno, somni, pues, com tothom, arribar a unes Olimpiades, per exemple, però bueno, s'està treballant.
1: Pot arribar, no?
16: Difícil, però sí, s'intenta.
1: En categoria infantil femenina, la millor esportista en categoria d'esports col·lectius, Maya Vico, del Club de Futbol Sala Sant Andreu de la Barca. Bé, Maya, com valores aquest premi?
17: Agraeixo molt al club que m'ha ajudat, i tot aquest esforç que he estat fent durant aquestes darreres temporades, tant meu com part del com el meu equip, ha resultat en aquest premi, i l'agraeixo molt.
1: Destacant que ets una jugadora molt polivalent i sobretot golejadora, no?
17: Sí, la veritat és que quan l'equip em necessita, doncs jo estic allà, però sí que és veritat que com som una pinya, doncs estem totes amb totes, i això, doncs, ha afavorit molts bons resultats.
1: Felicitats.
17: Gràcies.
1: Carlos Folgoso, millor esportista masculí infantil de l'Associació de Patinatge Artístic. Carlos, déu-n'hi-do la temporada que has fet. Finalment s'ha reconegut amb aquest premi com a millor esportista.
18: Gràcies.
1: Com ho valores?
18: Doncs jo estic bé, estic content, estic orgullós, i em sento bé amb tot el que he fet en poc temps.
1: En poc temps i guanyant molts campionats.
18: Sí, he participat a dos campionats de Catalunya, de parelles i d'individual, i d'Espanya de parelles.
1: Significa per tu el patinatge artístic?
18: Molt, la veritat, molt, perquè és un esport que li tens que posar molt de temps i dedicació, i a part és molt...
1: Fa molt que t'hi dediques, al patinatge artístic? Fa molts anys que t'hi dediques, al patinatge artístic?
18: Fa un any i cinc mesos.
1: O sigui, en un any i cinc mesos has aconseguit tot això?
18: Més o menys, sí, aproximadament.
1: Unai Acevedo, millor esportista absolut masculí d'esports individual del Club d'Atletisme Sant Andreu. Bé, com valores aquest triomf, aquest reconeixement avui que t'ha donat Sant Andreu de la Barca?
19: Bueno, doncs agraeix molt, perquè al final són moltes hores a la pista, molt esforç, i veure que recompensa tant a la pista com fora d'ella, s'agraeix bastant.
1: A més, llançament, tanques, decatló, vull dir, un atleta total, no?
19: Sí, una miqueta de tot, m'agrada així fer una mica de tot, no quedar-me només en una prova, i sí, m'ho passo molt bé.
1: Unai, quant de temps portes practicant l'atletisme?
19: Bueno, jo des dels 4 anys, però bueno, el 2020 vaig deixar un temps i vaig tornar l'any passat, o sigui que...
1: S'has tornat amb força, no?
19: Sí, a tope.
1: A qui dediques?
19: Bueno, als meus pares, a l'entrenador, als meus companys, que al final també són un gran recolzament, i res, a tot el que m'ha acompanyat en aquest camí.
1: El Club d'Atletisme Sant Andreu Barca també ha tingut un altre reconeixement. Andrea Delgado, millor esportista absoluta femenina, finalista catalana dels 100 i dels 400 metres. Diuen que ets una de les velocistes amb més projecció del Club d'Atletisme Sant Andreu Barca. Andrea, és veritat això?
20: Bueno, no sé, espero que sí, si ho han dit ells.
1: Com et sents després d'aquesta victòria, d'aquest premi, avui, d'aquest reconeixement?
20: Supercontenta, és un xut de motivació bestial. I bueno, espero assolir bé les expectatives que té el club sobre mi i arribar allà on proposi.
1: Quant de temps portes practicant atletisme?
20: Doncs porto, no sé si tenia 10 anys, em sembla, i em vaig enamorar. Vaig provar molts esports, però aquest em va captar el 100%.
1: Per què?
20: No sé, m'agrada com millorar cada dia i té molts aspectes a millorar i mai se t'acaben els reptes, és el que més m'agrada.
1: Un esport, en aquest cas, individual, no? Això també ajuda, doncs, a preparar-te mentalment?
20: Bueno, sí que hi ha un treball individual, sobretot a la competició, però jo sempre dic que és un esport supercol·lectiu. Jo mai entreno sola, els meus pares m'acompanyen a tots llocs, els meus companys d'entreno són per mi com una família, els veig més que qualsevol persona i els valoro moltíssim.
1: Felicitats.
20: Moltes gràcies.
1: Conversant amb algun dels guardonats de la nit de l'esport de Sant Andreu de la Barca de la temporada 2024-2025, Carlos Folgoso, de l'Associació del Patinatge Artístic, millor esportista masculí infantil. Glòria Las Heras Heras, del Sabarca Gimnàstic Club, millor esportista femenina infantil. Unai Acevedo, del Club d'Atletisme, millor esportista absolut masculí. I Andrea Delgado, millor esportista absoluta femenina del Club d'Atletisme. Iker Crespo, del Club del Futbol Sala Sant Andreu, millor esportista masculí infantil. I Maya Vico, la millor esportista femenina infantil del Club de Futbol Sala Sant Andreu, del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Pau Caballero, millor esportista absolut femení, i Laia Arroyo, de la mateixa entitat, millor esportista absoluta femenina. L'entitat que més ha promocionat l'esport ha estat Sabarca Gimnàstic Club, mentre que el guardó al millor equip col·lectiu ha recaigut en el cadet femení del Club d'Hoquei Herba de Sant Andreu de la Barca. Tota la informació disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
8: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Continuem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, entrevistant els portaveus dels partits polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui ens acompanya Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, per analitzar aquest darrer any de legislatura, els 3 anys de legislatura, i també amb una mirada posada a les eleccions del 2027. Felipe del Val, molt bon dia.
21: Bon dia, Jordi, a ti y a todo nuestro público querido de Radio Sant Andreu. La ràdio que t'escucha.
1: Estem fent balanç aquests dies amb els diferents portaveus. Primer de tot, com valora aquest darrer any polític, que està a punt de finalitzar, com el valora des de Som Sant Andreu?
21: Estos tres años.
1: El último año.
21: Bueno, el último año para nosotros ha sido de descubrimiento. Ha sido un año de mucho aprendizaje, no tanto como el primero y el segundo, donde aprendimos, pero muy a saco, como se dice, ¿no? Íbamos a los plenos, escuchábamos a personas, a compañeros como Juan Pablo Beas, Isabel, Sonia, que ya tienen un recorrido político, y claro, esto nos hacía absorber, éramos como esponja. El tercer año sí que ha sido un año un poco más, diríamos, diferente, un poco más especial, un poco más de pisar suelo, darnos cuenta de lo que es un consistorio, de lo que es un pleno, de lo que es una moción que se cumple pero no se ejecuta, de presupuestos. Nosotros el primer, segundo año apoyamos totalmente el presupuesto que planteaba el equipo de gobierno, y este ya tercer año, el segundo año dudamos, pero el tercer año ya dijimos definitivamente no. Nosotros vamos a priorizar, es un presupuesto donde tú consideras si se prioriza o no se priorizan determinados aspectos importantes para nuestro municipio.
1: Han passat 3 anys des de l'inici del mandat, 3 anys de l'inici de la legislatura. Quan mira enrere, quin balanç fa d'aquests 3 anys? Perquè sí, ara ha definit, no?, el segon any. El primer era la posada en contacte, no?
21: Sí, sí, y además que el primero era como ese enamoramiento entre novios, ¿no? O sea, ves a un equipo nuevo, un equipo, el de equipo de FEN, con un liderazgo de Marjorie Baird, y estás entusiasmado porque éramos prácticamente, ellos estaban en la oposición, pasaron a ser gobierno, era la primera vez, yo entraba por primera vagada, y bien. Entonces, de repente, pues te das cuenta que sí, como el primer noviazgo, ese primer año de noviazgo, ese primer año de enamoramiento, apoyas y dices, sí, vamos a hacer esto, aquello, vamos a apoyar en todo, vamos, los murales sí y tal, pero ya empieza a ver la realidad. Las hormonas bajan, la bioquímica a nivel médico se regula, y entonces ya ahora en estos 3 años haríamos un balance y diríamos que ha sido insuficiente. Sinceramente. Ha sido insuficiente por parte del equipo de gobierno. Esto, básicamente, creemos que San Andrés Abarca, este equipo de gobierno ha perdido oportunidades, lo estamos viendo, planes, ha aprovechado. Ojo, siempre diré que es un equipo de gobierno que ha trabajado. Los proyectos de Ana Serra, los proyectos de Andrés Millán, los proyectos del deporte. Vemos como el alcalde se ha esmerado, y es lógicamente la parte deportiva, pero hay proyectos que han pasado y que se han dejado pasar, y retraso en proyectos relevantes, y sobre todo yo creo que una gestión más centrada en el día a día, no a un futuro. O sea, hablábamos de proyectos y proyectos, y claro, tenemos que centrarnos. Yo recuerdo, Jordi, cuando mi campaña en el 2023 era una sonrisa con Felipe, queríamos... yo quería odontólogos municipales, lo que estaba haciendo Ada Colau en aquel entonces, y devolver la sonrisa, no solamente emocional, sino la sonrisa física a nuestros habitantes, ¿no? Para mí la salud bucal es muy importante, es parte del sistema digestivo, el sistema digestivo forma parte de la microbiota, forma parte de las defensas, y eso. Pero hay proyectos que tú dices, no, no hay presupuesto, no lo puedo hacer ahora, lo haré en un futuro, perfecto. Pero cuando tú estableces proyectos y proyectos, y hay tantos proyectos en planificación, pero pocos en ejecución, o no sabremos cuándo se van a ejecutar, te hacen dudar.
1: ¿Quién considera que ha estat el principal encert de Som Sant Andreu durant l'últim any o durant els últims 3 anys?
21: El último?
1: El último año o...
21: No, el principal no...
1: Acierto.
21: Ser nosotros mismos, seguir siendo nosotros. Es que no ha habido un cambio. Nos repetimos en el sentido de que seguimos siendo municipalistas. Nuestras 18, 19 mociones, la mayoría aprobadas por unanimidad, han sido para el municipio, pensando en el municipio, en nuestra gente mayor, en nuestros jóvenes, en la calidad de vida, la accesibilidad de nuestra gente en el municipio, calles que sean accesibles, los bucles auditivos, los pictogramas, en fin, todo dirigido a nuestra gente, porque es que son, no hacemos una política distinta, y nuestra dicen no saben de política. Claro que a lo mejor de esta política no sabemos de la política cercana de nuestra gente, y yo de gente sé mucho.
1: ¿Creu que avui en dia Sant Andreu de Barca és una ciutat millor que fa 3 anys?
21: No. ¿Por qué? Te lo digo con el corazón, no. No, porque estoy viendo las mismas respuestas, las caras tristes de mucha gente. Veo que vas a la calle. Es que, Jordi, yo soy ciudadano de a pie. Yo voy de mi casa a mi trabajo, al ambulatorio, andando. Y te encuentras 4 o 5 vecinos en la calle cada día que te dicen, el centro comercial, la parte de Capravo está abandonada, la parte de Corbera, que linda con San Andrés de la Barca, hay un problema peatonal, hay un problema de calle, la inseguridad. Esta mañana yo venía de guardia de San Vicente y bajo del tren y me encuentro los efectivos, los policiales, tal, en la Sardana. Habían en la mañana, no sé si es un atraco, no lo sé a ciencia cierta, pero hubo una discusión entre un cliente y una propietaria de un bar. Esto, después seguí cruzando para ir a mi casa y me encuentro muebles y muebles y el olor de contenedores, el olor ya... No es que dejen el residuo o el material, es que ya olía mal, de días de sin limpieza, sumado al verano, dices, es que la sensación es de abandono. Y después tenemos, hay un mural precioso que es lo que yo voté por, aprobé ese presupuesto para murales. Pero en murales que no tenemos un retorno turístico, no hay un retorno de que nos digan, bueno, vamos a seguir una campaña de visita a los murales. Se ha quedado ahí. Para mí es un mural que claro, lo está tapando un poco la no sé cómo se llama esto, la hierba que crece y tal, y en un solar también abandonado. Entonces, es verdad que la parte privada tiene competencia, la parte privada, pero el ayuntamiento puede exigirle a esa parte privada, oye, cuida esto porque si no vas a tener una multa.
1: Quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines són les assignatures pendents de Sant Andreu de la Barca?
21: Las asignaturas pendientes, yo creo que es importante que escuchemos todos los grupos políticos, hagamos, y lo dije en un pleno anterior, escucha activa. Escucha activa no quiere decir escucha y ve corriendo a solucionar. No, escucha activa es escuchar de verdad con empatía, con un trasfondo importante de lo que es la escucha, y actuar en base a lo que te van diciendo, no corriendo, no deprisa, sino de una manera organizada. Nosotros, ¿sabes lo que pasa también, Jordi? Que los médicos tenemos en nuestra estructura cerebral organizativa, tenemos como diagramas. Nos los enseñan desde la facultad, lo aprendemos, también viene innato, pero en la facultad nos enseñan a priorizar. Paciente que llega con un dolor abdominal, ¿qué pasa? Descarta lo que puede haber en el abdomen, en la barriguita. Descartando eso, ya empieza con tratamiento. ¿El tratamiento soluciona? O sea, sí, a las 24 horas no soluciona, busca una alternativa. Y eso es lo que hace diferente la gestión de SOM, por ejemplo. Nosotros siempre hemos sido una oposición constructiva, una oposición proactiva, resolutiva, pero lógicamente ya el tercer año, ya con los presupuestos, modificaciones, está bien que haya modificaciones presupuestarias, como yo solo dije a María Antonia Borbón. Ahí está bien, pero que si hay municipios que tienen 7 o 6 en un año, pero es que nosotros es prácticamente una cada mes. Entonces, bueno, mira, vamos a ver qué está pasando con los presupuestos, ¿no? Y sobre todo, priorizar. Nosotros ahora necesitamos es parques. Quiero saber los parques, porque es que yo estoy yendo a los parques y me esperaba, a lo mejor mi expectativa de parques era otra. No quería los parques, a lo mejor, de Walt Disney o de parques de estos maravillosos que hay en la costa de España, no de acuáticos, pero sí unos parques. Es que yo digo, bueno, vamos a esperar los parques, pero es que estamos en el 26-27. Es que no nos damos cuenta, Jordi, que termina el periodo estival y ya en septiembre, octubre, noviembre, esto va a ser muy rápido, viene Navidad y ya empezamos con lo que nombra mucho el equipo de gobierno. El señor alcalde habla de siempre, lleva toda la temporada diciendo, estamos ya en preselecciones, ¿cómo se nota que estamos en elecciones? Pues yo no estoy todavía en elecciones, yo estoy en modo todavía, en modo avión en ese sentido, sigo escuchando, haciendo esto, y te lo puedo asegurar por lo que más quiero en la vida. Es decir, sigues trabajando, pero en ningún momento, yo no estoy pensando, es que no sé ni siquiera, ya te dije, yo no quiero poner ningún cartel. No quiero. Alguna valla que me... Mira, que sigue la valla esa, que se lo agradezco a quien la haya regalado, porque todavía sigue la valla ahí puesta en la gasolinera, i no sé si Israel vaya por ahí, però bueno.
1: Aquesta és una qüestió que ja ens va comentar fa uns mesos a l'espai de Portaveus, però li preguntava abans també de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca com a ciutat.
21: Bueno, su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión. Te estoy hablando, si tú recuperas una entrevista mía hace 3 años, yo te decía, he perdido, yo no estaba en contra de Ana Alba, porque yo quería estar en la lista, vamos a ser claros, yo no soy socialista, pero yo quería estar dentro de la lista de Ana Alba, porque siempre apoyé al doctor Llorca, y eso que quede muy claro para todo el mundo, que se entere toda España, como dice la Lola Loli León. Yo quería ayudar por dentro. Es decir, siempre había pedido estar número 15, número 16, número 17, y esto es testigo todo el mundo. En los medios, nunca yo pedí y me ofrecieron estar más abajo en la lista para entrar. No, porque lo mío es mi pediatría, está. Mi medicina es vital para mí. Pero cuando... ya estaba Ana Alba, yo dije, bueno, mira, vamos, una mujer alcaldesa, perfecto. Y vamos a... yo quise estar... Ana tenía otro concepto de lista, que no es ni bueno ni malo, era su concepto. Yo lo entendí, respeté y dije, bueno, ya que no tengo esta opción, pues tengo otra opción, hago Son. Y Son surgió por eso. Y yo recuerdo, hace 3 años decía, surge porque yo tengo mi consulta, yo veo 40 pacientes día. Y yo veía familias tristes, familias que yo decía, esto ya no es por la pandemia, esto es un efecto que viene ya en todos los municipios, pero aquí en San Andreu de la Barca, que es donde vivimos, me interesa muchísimo qué está pasando. Y por eso es que yo quería una regiduría de familia, quitar algunas regidurías y decir, mira, voy a enfocar todo en familia. Familia va a juventud, familia va a trabajo social, trabajando mucho con trabajo social, trabajando mucho con educación. Y esto era mi objetivo. Y sigue siendo mi objetivo. La familia es fundamental. Y la familia está quebrantada por la crisis económica, por la crisis social y por, lógicamente, la inmediatez de los medios de comunicación, de las redes, de los móviles, de las tablets, que ya todo el grupo familiar tiene un nuevo elemento que es un móvil, es parte de la familia. ¿Qué heredará? Pues no se sabe.
1: Durant aquest mandat s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quins d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent? Aquests que hem comentat, seguretat, civisme, neteja, habitatge...
21: Yo creo que todas estamos hablando de lo que te digo. Yo voy andando y hay olores muy desagradables en los contenedores, calles sucias. Es que es inevitable. Es que, como te digo, esa primera fase de enamoramiento pasó y ahora hay una fase de realidad. Y por eso es que siempre digo en mis redes, te puede gustar un grupo de rock, te puede gustar un actor, una actriz, un director, ser fan de, ser director de gustarte a Almodóvar, a Amenábar, Bayona, pero fanatismo, cuando ya te cierras en banda y no gestionas emociones, sino que vas y dices, no, sí, es todo perfecto, no. Hay una autocrítica, como nosotros desde Son, ya lo hemos dicho. Son tiene que reforzar mucho el trabajo de que esté asociado a Felipe, porque dicen Felipe, y dicen Son Felipe, pues hay que trabajar, seguir trabajando en que sea Son. Ya tenemos varios nuevos integrantes de nuestro grupo político, ya vamos para partido político, vamos a hacer un partido municipalista, ya prácticamente pues... lo que nos queda es que la gente confíe más en nosotros. Sí que lo notamos en la calle, pero lo necesitamos también a nivel de la presencia en el año que viene.
1: En aquest darrer any i en els 3 darrers anys, ha trobat a faltar més consens en els grans temes de ciutat entre els diferents partits?
21: Sí, la comunicació és important i no ha habido. Jo crec que... i hablo tanto de oposició com de equip de govern. O sea, no ha habido ni entre nosotros de oposición. Yo creo que no hemos puesto de acuerdo en que hay que cambiar la ciudad, pero cada uno tiene sus intereses, Jordi, y esto yo lo veo válido, yo lo veo correcto, cada quien. Yo no voy a ser como el PSOE, yo no voy a ser como el PP, yo no voy a ser como vos. Tendré cosas, nosotros somos más, nos estamos ubicando como centroizquierda, como muy... con algunas cosas que me gustan de derecha, algunas pequeñas cosas de derecha, pero somos más de izquierda que de derecha, lógicamente. Queremos que el ciudadano prospere, que haya igualdad, que haya justicia social, pero nos vamos encontrando poco a poco. Y lógicamente en ese camino, que es una carrera de fondo, donde queremos no agotarnos, en el sentido de que queremos llegar para el 2027 con la misma energía que tenemos hoy.
1: Ha hagut prou diàleg o bona relació entre govern i oposició durant aquests tres anys?
21: De mi parte, desde Sons, sí, ha habido un...
1: Usted ha presentat mocions que han estat
21: aprovades. Sí, lo que pasa que...
1: I que claro, l'ample ha comentat que en ocasions
21: claro,
1: ha tingut converses...
21: Sí. Bueno, hubo un... Yo considero un gran error por parte del gobierno cuando me rechazó la moción de la... Yo creo que también fue un duro golpe para mí, pero a la vez para el equipo de gobierno, porque me rechazaron una moción.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem la celebració del Carnaval 2026. Concretament era el dissabte 14 de febrer. Aquest és el reportatge que emetíem a Ràdio Sant Andreu.
2: Bon dia a tothom! Com esteu? Esteu preparats? Moltes gràcies, senyor alcalde, per les seves paraules i per el bastó de la disbauxa! Avui, Sant Andreu de la Barca no és un poble. Avui, Sant Andreu de la Barca és una festa de curós i de bogeria!
1: Amb aquestes paraules s'ha donat a l'inici de la Rua Familiar de Carnaval de Sant Andreu de la Barca el rei Carnestoltes. Un any més no ha faltat a la seva cita a l'esplanada del Mercat Setmanal, on ha tingut lloc a l'inici i també al final de la Rua. Una Rua on han participat 11 entitats, però també moltíssima gent de forma individual o també en grups, famílies, que també han participat d'aquest Carnaval 2026. Abans del rei Carnestoltes, les paraules de l'alcalde Marc Giribet, qui ha donat el comandament de poder de la ciutat al rei Carnestoltes.
2: Escolteu, el Carnaval a Sant Andreu a la Barca és molt especial perquè és un carnaval familiar. És un carnaval pels nens i les nenes, per les famílies, pels amics i les amigues també del casal de la gent gran. Mare meva, quin drama, eh? Escolteu, m'agradaria també agrair a tota l'organització, a totes les entitats que col·laboren, a tots els departaments de l'Ajuntament que ho fan possible. Gràcies per la vostra feina. I també acabar dient, Carnestoltes, la ciutat és teva, endavant la disbauxa.
1: La festa de la disbauxa ha començat a Sant Andreu de la Barca amb la Rua, que s'ha iniciat a l'esplanada del Mercat Setmanal i també ha finalitzat al mateix lloc on s'han donat els premis i les mencions a nivell individual i de grup i també els premis a les millors comparses. Però abans hem pogut parlar amb alguns dels participants.
3: Doncs Paula del Rosal i som la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, què heu escollit aquest any per aquest carnaval la Colla de Diables?
3: Doncs aquest any ens ha costat una mica més de triar, vam fer diverses enquestes i finalment el que va guanyar va ser el rei Julien de la pel·lícula de Madagascar.
1: Veig aquí una disfressa molt elaborada, amb molt de color i sobretot amb moltes plantes, no?
3: Home, sí, a nosaltres sempre ens agrada que ens vegi, crida l'atenció, i ja portem tot el carrer amb els xiulets i ben vistosos.
1: Sobretot aneu també ben maquillats, eh?
3: Sí, això ha sigut una força estoneta de maquillatge. Hem acabat fent equipo cadena i cadascú pintava un tros.
1: Bueno, aquesta setmana suposo que haurà estat intensa a l'hora d'acabar de finalitzar les disfresses, no?
3: Sí, bueno, vam començar amb temps, vam agafar totes les peces i tal, però com sempre passa, ahir a la nit sempre havia algú que deia escolta, que em falta una part. Però bé, ho hem muntat tot, cadascú la seva part i entre tots junts al carro.
1: Què espereu d'aquesta Rua de Carnaval?
3: Doncs primer de tot que baixi una miqueta al vent perquè sortirem volant i després doncs gaudir molt, que els nostres músics se sentin molt bé i doncs fer una miqueta més de pinya, que és el que ens agrada.
1: Veig que esteu aquí assajant la coreografia, eh?
3: Sí, home, la pel·lícula té la seva gran cançó de I like to move it, move it, doncs intentarem que se'ns escolti molt.
4: Hola, sóc Cristina i som de l'escola Can Salvi, de l'AMPA, de l'escola Can Salvi.
1: Bé, explica'u una mica la disfressa que porteu avui aquí.
4: Doncs anem de Cubo de Rubi i anem pues, tota l'escola, els pares i mares i els nens, i hem vingut a gaudir d'aquest dia, de la Rua.
1: Ha estat molt difícil escollir aquesta disfressa o no? Ha hagut molt de debat?
4: No. Difícil no, però fer-la ens hem currat bastant.
1: Com l'heu fet aquesta disfressa?
4: Vam escollir, bueno, un tutorial. És que ella és la presidenta de l'AMPA. Bueno, sí, van entre tots els pares, vam agafar un tutorial i la veritat és que hem tingut molt suport de les mares que estan a l'AMPA, ens han ajudat molt. S'han quedat molts dies a ajudar totes les famílies i ha sigut una mica difícil, però estem molt contents amb el resultat.
1: Vas 100% integrada. Veig aquí unes arracades del Club de Rubik, eh?
4: Sí, super... Tot el look perfecte.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Nosaltres som Anna Vesga
6: i Lucía Sevilla
5: i som de l'Esplai Pingüí, de la secció de joves.
1: Bé, què heu pensat aquest any? Quina disfressa porteu? Veig Pingüí Pizza.
5: Sí, els monitors són cuiners i després els nens petits són pizzas i els joves són les torres de Pisa.
6: Perquè el tema general és les pizzas, el menjar, i llavors anem cadascú d'un tema, del mateix tema, però diferent.
1: Ha estat complicat escollir aquesta disfressa o no?
5: Escollir-la no, el complicat ha ser fer-la.
1: O sigui, com l'heu fet? Com l'heu fet? A veure.
5: Com no l'hem fet? O sigui,
1: com no l'heu fet?
5: Els monitors hem estat cada tarda de cada setmana anant a l'Esplai a fabricar aquestes meravelloses disfresses amb les finestres que han sigut un mal de cap, però mira que bé han quedat.
1: Han quedat perfectes, eh?
5: La veritat que estem molt orgulloses.
1: Esteu contentes de participar d'aquesta rua de carnaval?
6: Estem supercontentes i estem molt contentes també de veure com la gent està participant.
1: Moltes ganes havia, no?
6: Moltíssimes.
5: La veritat que sí. I ahir, com va ploure, avui fa un dia meravellós per la rua.
6: Superbé, per fer molt de soroll.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí anaven aquest any disfressats de la Torre de Pisa.
5: Sí, sí.
1: Per què heu escollit la Torre de Pisa?
7: Perquè així anàvem com amb una temàtica com els nens petits i ells van de pizza i nosaltres de Pisa, que és d'Itàlia.
1: Per tant, heu jugat aquest joc, no? De pizza a Torre de Pisa, no?
7: Sí.
1: Bé, aquesta ha estat treballada, eh? Aquesta disfressa. Us ha costat molt o no?
8: Una mica.
1: Què és el que més us ha costat?
8: Enganxar les finestres.
1: Però bueno, avui amb el vent esperem que no marxi, no? Aquestes finestres de la torre.
8: Clar.
1: Què espereu d'aquesta rua?
7: Passar-los molt bé i disfrutar molt del carnaval d'aquí, de Sant Andreu.
9: Soc Fabiola i venim del col·legi del Pai Palau.
1: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui.
9: Doncs venim de Monsters S.A. amb el Sullivan i el Mike.
1: Com ha estat l'elaboració d'aquesta disfressa?
9: Doncs ha estat una bona pensada, perquè no sabíem de què anar, i bueno, hem agafat tot el material reciclable i el carro ve també amb uns quants ulls.
1: Per tant, això està molt bé, no? Reciclar material per fer les disfresses, no?
9: Sí, tant.
1: Quanta gent sou avui aquí?
9: Doncs som més de 150, el que no sé és quants, la veritat.
1: 150 porteu vosaltres, més de 150. Per tant, podem dir que èxit absolut a l'escola, no?
9: Més o menys, sí.
1: Gràcies. Què espereu de la rua d'avui?
9: De guanyar, suposadament.
10: Pues jo soy Marlene i venimos del casal de la gent gran.
1: Bé, explica'ns una mica què és el que heu preparat per aquest carnaval, les disfresses que porteu avui aquí.
10: Bueno, nosaltres portem un disfress que hem fet nosaltres i és de la diosa Medusa. I després els nois porten el dios Neptuno.
1: Ha estat complicat fer aquesta disfressa? Diu que la heu fet vosaltres. Heu portat molt de temps preparant-les o no?
10: Home, sí, perquè s'ha fet tot a mà i llavors, pues, clar, s'ha portat de temps i el fem nosaltres tot.
1: Us ho heu posat bé fent aquestes disfresses?
10: I tant, sí, sí. Ens ho hem passat superbé.
1: I com ha sorgit la idea de disfressar-vos d'això?
10: Bueno, això la regidora, que és molt... té molta imaginació, ens va portar uns quants models i tal, i entre tots doncs, vam decidir de fer aquest estat.
1: La regidora Isabel Marcos de Gent Gran, que també la tenim aquí, sorgeix aquí la idea de diverses propostes, no?
11: Bueno, és una idea que salió en assemblea porque teníamos varios modelos y decidieron que querían un modelo como este, que son un tema de la mitología griega. La medusa era una mujer muy potente, muy bella, que Poseidón se enamoró de ella y en el templo de Atenea tuvieron una historia y Atenea se enfadó mucho y mandó a Perseo a que le cortara la cabeza y Perseo fue muy hábil y en lugar de todos los hombres que morían petrificados cogió un escudo y reflejó la medusa y le cortó la cabeza. Y entonces es como una historia que les gustó mucho y pensamos que era un buen tema para hacerlo.
1: I a partir d'aquí la disfressa d'avui, eh? A gaudir, eh?
11: Ah, sí, han trabajado muchísimo, se lo han pasado muy bien, han preparado una coreografía, han hecho una carroza y hemos merendado no sé cuántas veces.
12: Em dic Raquel i som de l'escola Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui aquí.
12: Bueno, buscàvem una disfressa fàcil de fer, que poguéssim participar tothom i ens hem disfressat del 101 del Metàs.
1: En el teu cas has disfressat de la malvada, de la Cruella de Vil, no?
12: Em pega molt.
1: Ha estat complicat preparar aquesta disfressa?
12: No, la veritat és que ha sigut molt fàcil preparar-ho, estava tothom disposat a fer-ho i ha sigut una disfressa molt fàcil.
1: De fet, sou molt visibles, eh?, amb la disfressa que heu preparat.
12: I a mi que se'n veu, imagina't.
1: Què espereu d'aquesta rua?
12: Bueno, esperem passar-nos-ho bé. No volem guanyar, bueno, si guanyem, perfecte, però no esperem guanyar i venim a participar i a disfrutar.
1: acabaran aquests 100 dàlmates. Són 100 o no? Són 101 o no?
12: No, no arribem perquè me'ls he menjat, els que falten.
1: Gràcies.
12: No, res.
13: Soc Rosi i estem representant el Centre Cultural Andalut.
1: Bé, avui veig aquí una disfressa maca, original, veig que elaborada, que l'heu fet vosaltres. Sí. Explica'ns, Rosi, de què aneu? Doncs
13: pues mira, anem de pollets, dintre de l'ou, que quasi no hem sortit, ¿vale? I com cada any es fem el disfress.
1: Sortireu de l'ou al final de la rua, no?
13: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Després anirem a dinar.
1: Bueno, jo el que veig vosaltres cada any, us ho passeu molt bé participant a la rua, fent les disfresses. Quan us ho passeu millor? Quan esteu a la rua o les setmanes anteriors que esteu preparant les disfresses?
13: Les setmanes anteriors, això és un... Bueno, això es pot gravar-ho, ¿vale? O sigui, ja t'ho direm un dia i vens.
1: S'ho ha passat molt bé, no?
13: Molt bé, molt bé. Hem de... De gaudir bé la vida a tothom i que tothom passi un bon dia.
14: Mi nombre es Elena Trandafil, soy la presidenta de l'Àngel Guimerà, de l'AFA de l'Àngel Guimerà.
1: Bé, explica'ns de què no heu disfressat sí. Avui en aquesta rua de carnaval.
14: Bueno, pues nosotros celebramos 50 años del cole de l'Àngel Guimerà y por este motivo hemos elegido este disfraz.
1: De què aneu? A veure, què porteu? De celebració, no?
14: De celebració, sí. Sí, de celebració. Mira que guapo estamos.
1: Per tant, teníeu clar, 50 anys de l'escola Àngel Guimerà i, per tant, la rua havia de ser amb aquesta disfressa, no?
14: Sí.
1: Què espereu de la rua d'avui?
14: Esperamos ganar un premio y divertirnos, por supuesto.
11: En Gracia Serrano Moreno y son del Casal de Dones del Palau.
1: Bé, heu escollit avui aquí una disfressa molt invernal, no?
11: Sí, com fa molt fred, hem escollit un ninot de neu.
1: Bueno, vosaltres també aneu de ninot de neu?
11: També, acompanyant-lo.
1: Amb el nas taronja, no?
11: També.
1: La bufanda?
11: Tot com el muñeco, igual.
1: Bueno, aquest ninot jo crec que està molt elaborat. A més, ho heu fet amb gos de plàstic.
11: Moltes hores de treball.
1: I a gaudir avui, no?
11: A gaudir, clar.
1: Què espereu avui?
11: Si el vent no es vola al cap del nino...
1: Bueno, si vola al cap del nino, com a mínim esteu vosaltres, no?
11: També. Posarem alguna.
1: Què espereu avui? Un dia com avui?
11: Pues divertir-nos i passar-lo bé i col·laborar amb el poble.
1: Gràcies.
11: A tu.
1: Bé, en aquesta rua de carnaval també, de forma individual i també grups de famílies també participen d'aquesta rua. Veig aquí unes disfresses molt elaborades. Explica'm, de què aneu?
15: Vamos de Sinfonía de Mar. Y bueno, es un disfraz que llevamos haciendo durante todo el año con botellas recicladas y bueno, es un momento de... participar con las familias, de encontrar el momento de estar juntos y bueno, como resultado es este, pero está completamente elaborado, no es un disfraz comprado, sino realizado poco a poco entre todas las familias.
1: Veig aquí feina durante semanas, ¿eh?
15: Sí, mucha feina, sí. Es mucho trabajo, pero bueno, lo bueno es que hemos compartido momentos y es un acierto que también este año se den ciertas... a las familias, que se va a hacer un cierto nombramiento, una cosa así, que también va bien porque como no somos entidades, pues al menos que se reconozca también el esfuerzo de las familias que, bueno, en elaborar trajes también para dar también color al carnaval.
1: Doncs finalment aquest grup que anaven de Sinfonía de Mar ha rebut una de les mencions en aquest carnaval 2026 a Sant Andreu de la Barca, com també ha rebut una menció al casal de la gent gran i la seva disfressa de Neptú i Medusa. També de forma individual a una menció a una nena anomenada Paula que anava de rentadora i també a la Elsa que anava de la bruixa avorrida. Pel que fa al premi de les comparses, la més nombrosa ha estat l'AFA del Vall Palau, la comparsa més original al Centro Cultural Andaluz que anaven de pollets abans de sortir de l'ou i la comparsa més elaborada ha estat l'AFA de Can Salvi que anaven de cub de Rubik. Hem valorat aquesta rua de carnaval amb la regidora d'Infància, Educació i Famílies, Anna Serra.
16: Bé, doncs com sempre, molt positiva, molta gent, moltes comparses, tant d'entitats com de grups particulars i també gent individual que ha pogut optar per primera vegada a una menció, a un reconeixement públic, per tant és un moment molt xulo que hem pogut gaudir i com deia, doncs com a novetat d'enguany.
1: Ah, una part important són les entitats que hi participen, però a part d'aquestes entitats, 11 entitats que han participat amb comparses molt nombroses, podem dir també la gent a nivell individual o en grup que també ha volgut sumar-se en aquesta rua.
16: Exacte. Primer de tot, felicitar les entitats perquè de veritat que han fet una feina meravellosa Totes les comparses eren xulíssimes i la veritat que aquest jurat ho ha tingut molt complicat per triar els premis. Tot i així també hem pogut donar mencions perquè, com dius, hi havia grups que s'ho han currat moltíssim. Hi havia particularment una família, per exemple, que participaven tots, els seus adolescents, no? Que també és com una etapa una mica complicada per voler participar en família, i ells ho han fet, i els felicitem moltíssim perquè, a més, portaven una disfressa reciclada, i això també doncs, és de valorar. I com dius també, això, no? Hem donat un premi individual a una nena que anava molt divertida, de rentadora, i no ha passat desapercebuda.
1: I sobretot el vent ha estat protagonista aquesta setmana, finalment avui s'ha comportat més o menys bé i s'ha pogut fer aquesta rua.
16: Sí, avui el vent almenys ens ha deixat gaudir de l'activitat. Sí que en alguns moments una mica molest, ja vam avisar sobretot que les comparses portessin els complements ben lligats, que no sortissin volant, però bé, l'important és que hem pogut fer la rua amb total normalitat i al final del matí doncs, ens ha donat també una mica de treva i ara fa molt bon clima.
1: L'èxit d'aquesta rua de Carnaval és que es faci el dissabte al matí, no?
16: Exacte, sí, és molta participació també per això, no? El fet que les famílies puguin venir, es puguin apropar i després tens tota la tarda també per acabar de gaudir el Carnestoltes com millor vulguem.
1: A més, segurament que hi havia moltes ganes també pels nens i nenes, tenint en compte que el divendres va ploure, que aquest carnaval que s'havia de celebrar a les escoles es va haver de modificar una mica, per tant, havien ganes.
16: Correcte, les ganes s'han notat, les comparses han ballat moltíssim, s'han divertit moltíssim i com dius, clar, ahir les escoles, moltes no van poder celebrar el carnaval, almenys amb normalitat, i per tant, doncs avui s'agafava amb doble ganes de gaudir, de disfressar-se i de compartir. Totes aquestes disfresses que s'han fet amb tant de... bueno, tan elaborades.
1: Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, l'ACSAP també col·laborant, participant d'aquesta rua de Carnaval, amb el lliurament d'aquests premis de 150 euros amb vals de compra.
17: Sí, correcte, hem col·laborat amb l'Ajuntament i amb la Regidoria d'Ensenyament i hem fet aquests vals de compra també, bueno, per ser partícips d'aquest dia, d'aquest matí tan xulo.
1: Bé, les comparses, havia dificultats, a l'hora de triar quina era la millor...
17: Sí, a més, i s'han esforçat molt, eh? Aquí la gent té ganes de carnaval, és un dia familiar i, bueno, s'han esforçat en les disfresses, a la gent que hi ha participat i, bueno, al cap i a la fi és fer poble i amb els premis que hem donat, doncs, fer més poble, comprant els comerços de Sant Andreu de la Barca.
1: I finalment hem pogut parlar amb el rei Carnestoltes, que també ens ha fet valoració d'aquesta rua de carnaval. I un any més ha comentat a Ràdio Sant Andreu que s'ha passat molt i molt bé.
18: Molt bé, feia una mica de vent, però res, eh? Ha estat molt bé, perquè això, el vent també va bé perquè així refresca la ment.
1: Com has vist aquestes disfresses aquest any?
18: Sí, molt currades, eh? Tinc que dir que hi havia disfresses i que han guanyat premis, i els premis estan molt bé donats perquè la nena de la rentadora ha estat increïble.
1: De les mencions que s'han donat a aquest any, una de les novetats d'aquest any, aquestes mencions i aquests premis, bé, hi havia moltes ganes, no?, de celebrar Rei Carnestoltes, ja que el dijous Rei Carnestoltes sí. No va poder fer, per culpa del vent, la seva tradicional arribada, però avui no podia fallar, no?
18: Sí, el dijous, ja sabeu, no es va poder fer la meva arribada, i avui he intentat donar-lo tot. Sí, crec que he estat a l'alçada de la situació.
1: I ara aquests dies a gaudir del carnaval, quin és el missatge que donaria en aquest cas al rei Carnestoltes?
18: Pues el discurs seria el que sempre dic. Mira, hi ha que ballar, perquè ballar és vida. I el que no sàpiga ballar, que salti. Que salti, que aquí tot se val.
1: Les paraules del rei Carnestoltes, un any més arribant a Sant Andreu de la Barca per gaudir de la gran rua de...
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Carnaval, un any més, aquesta rua ha estat multitudinària a Sant Andreu de la Barca. En marxa la campanya Respectant el Costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
19: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb el benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública. I, per tant, considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar i, per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació i, igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
19: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
19: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests orins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
19: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
19: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
19: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els orins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
20: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
20: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Hi haurà més consciència per part de la ciutadania?
20: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
20: i
1: una responsabilitat.
20: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
20: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
20: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les mini deixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
20: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I posem punt final d'aquesta edició d'aquest Via Directa d'estiu. Tornem amb més informacions, tornem amb més notícies i aquests dies recordant i recuperant alguna de les entrevistes i reportatges que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de la 98.0 de la FM.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anion a seo que el popes, chan un Kim Jong-so imnida, chocan Kim Jong-so, cansan mida, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 274 de K-Pop History. Començarem aquesta edició actualitzant més temes K-Pop de la primavera 2026 i ho farem amb el retorn del grup de noies IOI, que eren 11 noies quan van debutar en el seu moment el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre el 31 de gener del 2017. Havien tret 2 extended plays i 4 singles. En el seu poc temps que van estar actives, van arribar a guanyar fins a 9 números 1 en shows musicals. A més, membres del grup han acabat siguent solistes, com per exemple Changa o Chong Yang de Les Bushi Son Yo, i altres també han acabat sent membres de Pristin, Gugudan i Wikimiki. Ara han tret i han tornat com a 9 noies a l'Extended Play IOI Loop el 4 de maig d'aquest 2026. De fet, és com a celebració del seu 10è aniversari de debut, del qual ja havien tret un avançament del tema Goodbye with a Smile, que era una edició de l'any 2016. Ara les escoltarem amb el single Suddenly, en el que fan servir un synth-pop modern, i la lletra hi ha participat John Somi, on en aquest cas en descobreix les emocions que tornen de cop. Porten més de 3 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 5 primers dies. Escoltem la novetat de les IOI Suddenly.

Escoltarem ara la novetat de Show No and Young One, subunitat dels Monsta X, que van debutar amb aquests dos membres del grup el 25 de juliol del 2023. Els trobarem des de l'Extended Play Love Me del 21 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Do You Love Me, que mostra les emocions de dues persones que s'atreuen i rebutgen mútuament mentre busquen respostes. De fet, es va repetint dins de la cançó moltes vegades si l'estima o no, Do You Love Me or Not. Porten més de 2,5 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat del Show No and Young One, Do You Love Me?

Escoltarem ara un nou tema de les Bois. 5 noies, 4 coreanes i una japonesa que van debutar el 15 de maig del 2020. Les escoltarem des del single digital YXY, que és Wish Wish Y, del 13 de maig d'aquest 2026. És un tema agradable i melòdic amb arranjaments de guitarra i bateria que sona clàssic i està pensat per al seu 6è aniversari de debut. El títol fa referència al seu fandom i les emocions compartides aquest any. Escoltem, doncs, aquesta, diguéssim, celebració de les WA YXY.

Escoltarem ara el nou tema dels Shakers, 10 nois, 9 coreans i un tailandès, que van debutar a Corea el 30 de març del 2023 i al Japó ho van fer el 7 d'agost del 2024. Els escoltarem des de l'estand de play Route Zero d'Hora, del 19 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Okai, que és un tema amb molta energia en el que criden a raptar les normes de la societat. Amb un videoclip amb elements de fantasia que ja porta més de 10 milions de reproduccions als seus 5 primers dies, escoltem la novetat dels Shakers Okai.

Tenim més debuts aquest any. Ara seran les 5 noies que formen Heart of Woman, 4 coreanes i una xinesa, que ho han fet amb l'àlbum Heartbite Legacy el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Lost in Pro. Cal recordar que no és habitual un debut amb un àlbum complet, però ajuda a oferir més varietat de conceptes i música del grup, clar. Tornant al tema, ens dona una melodia pop dins d'un ritme lleuger, inspirat en el New Jack Swing de finals dels 90 i té tocs de Y2K d'inicis dels 2000. Naturalment, tot això té sons retro de guitarra i sintetitzador. La lletra parla de mantenir la pròpia identitat fins i tot en moments de crisi. De moment, el videoclip oficial porta més de 2 milions de reproduccions

Ara escoltarem un nou treball solista de Jun Sanà, membre dels Astro, amb els que havia debutat el 23 de febrer del 2016. Ja havia debutat com a solista el 6 d'agost del 2024 amb el seu primer Sunday Play Dusk. El trobarem ara des del que és ja el seu tercer Extended Play No Reason del 20 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal I Became Me. És la inicials de I Don't Know Me, de No Em Reconec. La lletra confessa que ell mateix tampoc es reconeix. La música té unes influències funk i hip-hop amb un baix persistent, amb tocs de metalls, que, a més, recordem que és un videoclip que porta ja més de 8 milions de reproduccions en 12 dies. Escoltem, doncs, Jun Sanà amb I Don't Know Me.

90s. Tenim novetat del grup de noies Queen's Eye, que havien debutat Sigensis el 24 d'octubre del 2022. De fet, es van reorganitzar més endavant, amb sortides i entrades. De fet, Jena va sortir el 2023 i Anna, Narin i Damin van sortir el 2025. Ara segueixen 106, 5 coreanes i una tailandesa, amb aquests canvis, com hem dit, i han tret el seu segon Extended Play, Prism, episodi 2, el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Y2K. El tema naturalment juga amb la nostàlgia i estètica d'inicis dels anys 2000, tot i que el so és una reinterpretació d'aquella època. Porten més de 2.700.000 reproduccions del videoclip oficial els seus primers 4 dies. Escoltem la novetat de les Queen's Eye, Y2K.

Ja tenim un nou treball dels 5 nois actuals que formen Zero Base One, que van debutar el 10 de juliol del 2023. Recordem que van començar seguint un total de 9 membres i als inicis d'aquest 2026, 4 se n'han sortit del grup en no renovar contracte. Tot i això, encara van acabar participant en el World Tour Here and Now del 25-26, que ha acabat aquest mes de març. Ara, amb la nova formació, els escoltarem des de l'escena Play Assen del 18 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Top 5, que té un so hip-hop amb elements dels 2000. El títol de Top 5 fa referència a les 5 coses que més li agraden de la noia amb la que ha passat la nit anterior, i les anomena els seus llavis, el seu estil, els seus petons, el seu somriure, i número 1, el fet com el fa sentir. El tema ha guanyat 2 números 1 en jocs musicals al mes de maig, un Joe Champion el 27 i un M. Candon el 28. Porten més de 50 milions de reproduccions en el videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat dels Zero Base One Top 5.

0: feel like.
1: Els sis nois que formen Alpha Drive One, grup que ha debutat el 12 de gener d'aquest 2026, ja han tret el single d'àlbum No School Tomorrow el 26 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, OMG, que és un hip-hop R&B que combina ritmes enèrgics amb sons moderns de sintetitzador. La lletra parla de les emocions caòtiques dels adolescents comparant-les amb un clima impredictible. Amb més de 61 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 8 primers dies, escoltem aquest tema OMG, inicials de Oh My God, dels Alpha Drive One.

Recuperem els sis nois que formen Tuas, Tuosu en coreà, que havien debutat a Corea el 22 de gener del 2024 i al Japó ho van fer el 30 de juny del 2025. Els escoltarem des de l'escena de Play No Tragedy del 27 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el que és el seu segon single, To All The Possibilities. La lletra parla de la confiança en poder adoptar qualsevol forma que la seva parella desitgi d'ells. Porten més de 5 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem els Tuas amb All The Possibilities.

Ens trobarem ara amb la novetat dels 10 nois actuals que formen Treasure, grup que va debutar Siguenna 12 a Corea el 7 d'agost del 2020 i al Japó el 31 de març del 2021. Recordem que Mashio i Yedam van sortir del grup el 8 de novembre del 2022. Ara els escoltarem des de l'escena de Play New Wave del 1 de juny d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal, If I. Amb una base minimalista i un rap enèrgic, la lletra parla de la voluntat de superar els propis límits. Porten més de 38 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat dels Treasure, If I.

Recuperem les quatre noies que formen ESPA. Recordem Karina, Giselle, Winter i Ning Ning, que van debutar el 17 de novembre del 2020. Ja les vàrem escoltar a l'anterior edició des de l'àlbum Lemonade amb el single avançament World Different Animal, on els hi col·laborava G-Dragon, i amb el que ja han guanyat un Music Bank el 5 de juny. Ara escoltarem el single que dona títol a l'àlbum, Lemonade, que juga amb el concepte de si la vida et dona llimones, festa llimonada, en una metàfora de convertir els problemes en oportunitats. Tot això amb un ritme electrònic potent i refrescant. El videoclip oficial porta més de 27 milions de reproduccions els 8 primers dies. Escoltem la novetat de la ESPA, Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Anem ara amb la novetat solista de Dong Yoon-bae, conegut artísticament com Taeyang, membre dels Big Bang, amb els que va debutar el 19 d'agost del 2006. Escoltarem des de l'àlbum Quintessence del 18 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Life Fast, Die Slow, que és un tema synthwave amb pop progressiu i actitud punk, on parla de perseverar enfront d'una realitat en canvi constant. El videoclip oficial porta més de 10 milions de reproduccions en dues setmanes. Escoltem la novetat de Taeyang, Life Fast, Die Slow.

Ja tenim novetat de les 6 noies actuals que formen ISNA i Xunà en Corea, 4 coreanes i 2 japoneses que van debutar el 25 de novembre del 2024. Les escoltarem des de l'Extended Play 7 de Tempo del 8 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Metronom, que és un tema de ritme house sofisticat i addictiu, on el concepte i la lletra parla de crear i seguir el propi ritme a la vida, sense dubtar, fins i tot enmig de la complexitat i caos del món. Això es veu molt evident al videoclip en el que acaba amb la figura de l'aparell aquest conegut com Metrònom, marcant el seu propi ritme. Porten més de 6 milions de reproduccions d'aquest videoclip oficial els 4 primers dies. Escoltem la novetat de la Xisna, Metrònom.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Jun So.
1: Ximina, que ens hem anirà. Li donem les gràcies a la Park Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Abans de passar a la darrera estrena, recordem que les IOI, amb les que hem començat aquesta edició amb el tema Suddenly, han guanyat un show Music Core el 13 de juny. Ara sí, acabarem amb les 24 noies que formen Tripulés, Tripulés U en coreà. Tot i que es fan i es desfan diferents subunitats amb votacions dels fans, ara les escoltarem al complet des de l'Extended Play Love and Pop Part 1 de l'1 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Baby Flower. La lletra i el concepte visual parla d'unes noies que pateixen les dificultats pròpies de l'adolescència amb un missatge d'ànim, en què totes són iguals, així que millor créixer totes juntes com flors. Tot això en una música enèrgica amb influències rock i tornada pop. El tema ja ha guanyat 2 números 1 en shows musicals al mes de juny, un Show Champion al 10 i un Music Bank al 12. Amb més de 32 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 12 primers dies, escoltem la novetat de les Tripulés, Baby Flower. Sant

0: podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la peça de Vilaseca que deixa un carril tallat i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carril tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell, Marmella. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el SEMA té 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí d'Alcoletge, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació en la mobilitat, la línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15, que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, també ha registrat 1.600 validacions d'anada i tornada, que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: get on. Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps. Està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi. I ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, d'est a oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem, això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem, això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
1: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que ens han arribat. Sí,
0: sí, sí. La gent no es podia esperar a explicar.
1: No, no, no, les podem escoltar ara, si voleu.
0: Vinga.
1: I res, al llarg del matí, fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
0: Va, va, va, què expliquen? Què explica la gent de les sensacions d'ahir?
1: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
2: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. La impressió és que estava la pell de gallina de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota la barra. Preciós el lloc i, clar, pujar aquí amb tota aquesta gentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
1: És que va ser molt xulo.
0: Clar, sí, és que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat. Hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat, en una de les zones aquí a la Marina Port Tàrraco, que estava habilitada, i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien sopat, jugant a cartes. Vull dir, un desplegament important.
1: Sí, sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
0: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
0: També vas tenir bona sensació, eh?
1: Sí, molt xulo.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
1: Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest cas en concret ve de Terrassa.
3: Inexplicable, inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahí i més, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que el tinc per allà de Lleó i de més, ha tingut més temps amb l'Aro i ha disfrutat moltíssim.
0: Sí,
3: és per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
1: Imagina't.
3: Em donava una miqueta de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i de més, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
0: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una Lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de les zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure, jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
1: Sí, es veu que sí.
0: A sota les pedres.
1: I tant, tothom es pensava que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, sí, de cop, molts telescopis.
0: I després també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant.
1: Sí,
0: i
1: bé, molt bé. Han quedat també, molt xules.
0: També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixada, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
1: Gaudeix del moment,
0: ja
1: no?
0: Sí, sí.
1: I tant, sí, sí, al final hi havia aquest dilema, no? Una mica de
0: sí,
1: foto
0: faig,
1: o no?
0: Sí.
1: Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
0: Sí, no? És que si no és una tentació.
1: I tant.
0: La foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després, sí. Doncs
1: aquesta,
0: ja està.
1: 100%.
0: Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
1: Sí.
0: Què més, Aina? Tenim alguna...
1: Sí,
0: alguna
1: tenim també més? En Joel, que ens diu això.
4: És molt xula, molt bonica, i que pues, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la gent crida, però no sé per què.
1: Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-lo a veure,
0: sí?
1: però mira, bueno.
0: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. N'hi ha a Andalusia, no, però que es veurà des d'Andalusia en la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo. No sé en quina de les mil entrevistes que hem fet ho vaig sentir. Aquest serà el bo perquè es veu que arribarà a migdia, amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
1: Que fort.
0: Clar, perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se n'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies algú alt al davant, havies de fer...
1: I no, a més... Sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
0: Clar.
1: I clar, llavors...
0: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem. Després us explico. Vinga.
1: D'acord.
0: Aina, alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
1: Jo la veritat és que res de decepció, ser una cosa espectacular. Ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. A més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això. Llavors, ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors, em va agradar molt a mi. Així que, bueno...
0: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de Fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així, post-eclipsats.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
1: Avui preguntem què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
0: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges
1: és
0: de sorra fina
1: dilema.
0: O de pedres? Perquè ja l'experiència és totalment diferent.
1: Sí, és un bon malo per obrir, així que...
0: Molt bé.
1: L'obrim i envieu-nos a què penseu. A través de xarxes Instagram.
0: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
5: Obert per Vacances.
0: I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
6: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del canó, et vaig veure suat, perquè ahir sí, una cosa vam fer va ser suar.
6: Poca ombra, havia molt poca ombra, molt de sol, i sort que el van tapar una miqueta, perquè va refrescar.
0: Va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, si no va baixar la temperatura.
6: Una miqueta, es va notar una miqueta.
0: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament, i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi... No sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar. No ho vas sentir?
6: Van sentir-ho en algun... Sí, sí, es va sentir, a més, allà vam notar també que els coloms, que el port n'hi ha uns quants que van menjar...
0: I cabines!
6: Van aixecar el vol. Sí, sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar un estol, tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, O sigui, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
0: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o alguna cosa similar. Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar. Vaig una miqueta més enllà, també. No passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona. Una mica fem balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
6: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins a Torredembarra, Altafulla, especialment Tarragona. Aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on es va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la Lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges. La foscor es va apoderar del cel i de la Terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'Estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
5: Un moment molt màgic, perquè no ho veuré mai més.
7: Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que a la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
8: És impressionant com en un moment, de repent, canvia tot i se fa de nit.
9: Fil de gallina. No puc, no sé.
10: Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
11: M'he quedat sense paraules ara mateix.
12: It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
13: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
0: Ai, que bonic, i que polis, per favor.
6: No, hi havia molta gent.
0: De quina gent vas parlar ahir?
6: Aquí a Tarragona, a més a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i anaven a, també el del Marroc, Tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
0: Molt bé.
6: Però l'Odissea va ser tornar a casa,
0: Clar, aquí està la cara i ara la creu.
6: La creu, l'AP7, amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot, però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de l'A2, més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapse a l'autopista i també a l'estació de Tarragona, de tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Vull dir que déu-n'hi-do.
0: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament, el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
0: No sé si us va sorprendre l'embussament que
14: no
0: hi va haver.
14: A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
6: Costen anar aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
14: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada. Això sí, la demanarem. O sigui, el que avui ja volem demanar és com ho han preparat, això, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i així no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava, algú té aigua, i quan tu pots cridar en un vagó, si tens aigua, és que la veritat és complicada, trens curts, sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
0: És un episodi més, no, Anna?
14: És una més i... No sé, és que ja, a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho saben fer millor, qui ho ha de gestionar, que canviï,

0: ahir era un dia de moltíssima gent i poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
1: Hem vist fotografies, Anna, i són esgarrifoses perquè, clar, de tanta gent que hi ha a les vies estan com a tocar, no?, de lo que és la via en si. Les fotografies, doncs, ja corren per xarxes i, bueno, a partir d'aquí a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim més temps.
0: I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
1: A veure si les administracions...
0: Els alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
1: Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna. Moltíssimes gràcies a tu. Moltes gràcies per atendre'ns. Adéu. Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida.
2: Vinga, va.
1: Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emun, bon dia. Connectem amb Emun, amb l'Arnau Vilà.
3: Bon dia, Núria.
1: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
3: Sí, a la comarca del Segrià, sí, que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i les 7 de la tarda, en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant-li la parada, pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida Capital, volíem dir, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava a la seva vella per contemplar l'eclipsi.
1: I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
3: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
1: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emun, moltes gràcies per aquesta informació també des de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
3: Bé, va anar bé, va anar bé.
1: Oi, quin poc entusiasme.
3: Ah, no, sí, bé, va anar bé. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un gran contemplador, però bé.
1: Va valdre la pena. Bueno, tu eres el que t'ho muntaves amb molts amics, no?, fent una superbarbacoa.
3: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
1: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
3: Igualment. Adéu.
1: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a terres barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Els barcelonins, que van poder-lo veure, emocionats.
4: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
5: M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i està més emocionat i tot.
6: M'encanta, estic molt emocionada, és fantàstic.
7: Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient-ho just, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que no hi hagi, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més, sense gaire gent, que això és molt important.
4: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
1: Molt bé, molt xulo, doncs. Veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
4: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades

0: amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc d'electrocutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
1: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
0: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts de l'any, en plena temporada alta. Fons d'Aena han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri que ha afectat a gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
1: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
0: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on sí. Visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo, i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com ho heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
1: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabis de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es competeix, no?, també és una experiència.
0: Exacte.
1: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forès, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
0: A tu, Núria, que vagi bé.
1: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Què tal?
2: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la muralla i el barri de Montjuïc, van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre la muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols, i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
3: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que vam mirar a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat, la meva dona i jo, primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte, i han dit, doncs, baixem, i la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
2: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment, els núvols, però, van també tapar el gran moment.
1: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure qui avançava més, quin patir. Va, que canviem de tema, totalment passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
2: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
1: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
2: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat a l'escena que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a Cubells dels mateixos comerços.
1: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
2: Sí, amb els núvols també que van fer força
1: sí,
2: la guitza.
1: Allò que ens explicaves sí, a la primera notícia, no? És com a
2: correcte, va repartir sort una mica també.
1: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: A reveure.
1: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi. I és que n'hem parlat per activa i per passiva per, des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no ho sé, més de sensacions, no? Potser no tan quantificables. Ahir, l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la Lluna començava a retirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: En plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: És molt bonic veure com se fa de nit i de cop se'ns torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i tothom emocionat. Sí, és molt xulo.
2: Increïble.
1: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí, i bé, hem estat fent una volta pel poble, i hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim, i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
5: Estat una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat és una mica complicat, però molt xulo, la veritat és que molt bonic, molt bonic. Molt...
6: De Vic, ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim. Hem portat el gos i tot aquí a veure.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
7: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
7: El tenim. És el professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia, professor.
8: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
7: Qui parla primer?
8: La veritat és que
7: parli ell, que és l'expert, i a més, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
8: Moltes gràcies. La veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el posto i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella, al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble, i la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? d'estar compartint una experiència que és única.
7: N'havia vist alguna abans, professor?
8: La veritat és que no havia aconseguit veure cap. Era el primer que veia, i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
7: Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... No sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció, de m'ho imaginava diferent.
8: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que me sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència, i una explicació és difícil com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava ja dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara doncs això serà un obrir i tancar, on simplement s'apaga el llum sense ni hem acabat. I s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo el vaig veure ja, ho vaig veure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. No va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que m'ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
7: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
8: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer. No són molt habituals, no hi ha molt en la literatura, perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van atravessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones. I el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guau, sí, molts. Nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda. Al veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quina és la raó, no?, d'aquesta admiració.
7: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
8: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que el diari diari espanyol de l'època va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etcètera, molt, molt detallat. De totes maneres, a moltes persones, molts pagesos, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del Perelló m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió pues, havia anat aquell dia a treballar amb el seu propi avi durant el dia, i després d'anar se'm van posar a dormir, i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, després tota la tarda, i s'ha arribat a fer de nit, i a casa deuen estar molt preocupats, perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat, se van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
7: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
8: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, de sensacions n'hi va haver moltes, i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, en un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa, que qui ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no?, i això, bueno, sensacions diferents. Apairo, no, ara? Apairo.
8: Apairo, bueno. Sí, apairo.
0: Molt bé, ja esperava.
8: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè, com dèiem, Anna, n'hi ha cada dos per tres d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
8: Gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
7: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, L'any que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cádiz, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I
7: serà més llarg.
0: I anem o què?
7: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dius i reserves. Va. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, eh? Perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
7: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, des de la Torre, gràcies.
7: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
9: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processons de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquestes xanques. Eren representacions molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus. Vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat, o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània, i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
0: Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
1: L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles, i també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
0: No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
1: Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris. Llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna, o que estan basats també en gegants que havien existit. I després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers. Llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tan o més activa que uns institucionals. I també per tipologia també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms, doncs, reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que, en aquest sentit, els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses, de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics i prou singulars, podíem pensar en gegantons. Ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar ja que els gegants de Mataró, la família Robafaves, vull dir que també és un grup prou singular, perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els Bolot, també a Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes, i els de Berga.
0: De Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens l'ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra Meravella, la Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també la Meravella i la Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra, i es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres, i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanar a mi perquè varen considerar que ja, jo no soc escriptor, ni molt menys soc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà, i per això em van encarregar a mi la qüestió.
3: Antoni, a més, el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el perquè el nom de la Meravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament considera la Meravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
3: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
4: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això doncs té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
3: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
4: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia doncs el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa doncs amb aspectes doncs, com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
3: Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Maravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
4: Aquesta orquestra ha arribat, mira, imagina't, fins a la Sibèria. Quasi bé res. Va començar com el Rosselló, pràcticament amb la... fent frontera amb casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestes d'aquí. No, això no, no tenia gaire de particular. Però la Maravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
3: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Maravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
4: Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es van poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
3: Parlant de l'Orquestra Maravella com una de les orquestres referents en aquest cas del sector cultural, creu que hi ha relleu en aquest cas per que els següents anys, les següents generacions doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Maravella com tantes altres?
4: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Maravella, d'alguna manera doncs, ens vacunem els músics i això serveix per d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a que, bueno, l'aparició d'internet doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també Antoni, un dels reptes, per anar tancant, un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no, per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
3: A veure si l'Antoni, no sé si t'ha pogut sentir...
2: Ah, potser no m'ha sentit, pobre.
3: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, bueno, al directe, si això suposa un repte també, el repertori, sí.
4: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet, i això s'està arreglant perquè ara llavors ja... Ja sí, al lloc dels discos doncs, es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic que el que fa por és la intel·ligència artificial que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
3: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres i no és exempta en aquest cas la Maravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Maravella. Com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
4: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
3: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més obert per vacances.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80 o una mica més, potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella. I estaven parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge. I estava ben content. La conversa es va animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves. Que moltes vegades no tenien prou medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells. Per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt. I els hi vaig dir que la creativitat s'activa molt en moments de necessitat i la nostra ment busca solucions en moments crítics, i això és el que els hi passava. Per això, tot i no tenir diners per comprar segons què, se'n sortien igualment. I sense saber-ho, estaven entrenant la ment. I tenir una ment entrenada només et porta beneficis. Amb tot això que els hi vaig despertar la curiositat. I em van explicar que tota la vida han estat molt actius, sempre buscant solucions, i que s'han tingut que espavilar molt per tenir una bona qualitat de vida. Doncs potser per això, ara, amb més de 80 anys, estan tan espavilats i tenen la ment tan àgil, no creus? Per això, jo animo tothom a fer entrenament creatiu, perquè la creativitat és un estil de vida.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del Col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius en aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats a l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
2: Notícies en xarxa.
4: Al TP

0: No, no l'hem sentit mai, aquesta cançó dels Stay Homes. Mira que són nous, no ho sé, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem
1: saludar.
0: Bon
1: dia.
0: Hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
1: És molt xula,
0: és
1: sí. Sí, sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi la podria seguir escoltant i no...
0: Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve perfecte per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'Eclipsi i la pregunta, el tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
1: Doncs és, quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
0: roques,
1: no?
0: Roques directament, no? Allò,
1: sí,
0: sense
1: roques.
0: Platja, directe al mar, molt bé.
1: Exacte.
0: Molt bé. Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
1: Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
0: Clar.
1: Però a la zona on jo estiuejo, que és a Llançà, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques, amb pedres i tal, llavors... M'agrada molt,
0: clar,
1: també.
0: Perquè si ho has viscut té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiueges
1: sí.
0: allí, com que ja
1: sí.
0: és
1: I
0: casa.
1: I a més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que sí. parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
2: Per descomptat de sorra fina.
0: Toma ja.
1: Ah.
2: Encara que és una mica pesadeta perquè tens feina a treure-te-la, però... pedres fan mal als peus.
1: Bueno.
2: Jo, simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinga.
1: Sí, sí, sí, és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
0: És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa te queda... Perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
1: no.
0: Si tu seus en un lloc, aquell al sofà, allò tindrà sorra tres dies.
1: Sí.
0: O al terra ja aniràs fent cric.
1: Sí, et pots dutxar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
0: Si
1: et pots
0: muntar
1: a
0: la platja, al final de l'estiu, et pots muntar a la platja a casa de tota la sorra que se n'ha portat.
1: Literalment sí,
0: sí senyora,
1: és a dir,
0: sí. Bueno.
1: Pot passar, però bueno.
0: Què més?
1: Tenim també la Maria que ens diu això.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt de netejar tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte, però és que allò d'anar amb pedres és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
1: Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
0: Sí.
1: La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
0: sisplau, sí.
1: A mi m'ha arribat informació i sé que va arribar a Santiago amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
0: Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
1: mira,
0: diuen que va molt bé, per acabar
1: això...
0: de posar el peu allò a to.
1: Sí, clar, sí, sí, és
0: clar,
1: veritat.
0: Un bon massatget, també estaria bé. Mira, escolta't després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
0: Així guanya dos sorra fina contra, de moment, cap roca i cap pedra, eh?
1: Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sant Auge, que ens diu això.
4: Bon dia, doncs, mira, en el meu cas, jo prefereixo sorra fina. Més que res per la comoditat, sí que és veritat que la sorra fina pues, té les desavantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que siguin les petitones, són com més incòmodes
0: sí,
4: i... Per mi sempre intento, de fet és una cosa que m'hi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
0: Sí, sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí
1: I
0: que és
1: tant.
0: Veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però
1: sí,
0: a vegades...
1: molt, molt xules.
0: Són molt boniques. I també
1: sí.
0: quan camines per pedres passa allò de que, com que les pedres et van tocar en diferents punts dels peus, vas fent, ai, ui, ai.
1: Clar.
0: Perquè saps, sí. tens una reflexoteràpia instantània.
1: I tant. Sí,
0: mal.
1: Sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra fina?
0: Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la sorra ni l'aigua. Saps que quan hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha d'esbandir perquè l'aigua salada li molesta? A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabró al cos i a la pell i la sorra no em molesta, no em molesta gens. No.
1: Que bé. Sí. Que bé, això és una sort, eh?
0: Sí. Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra, especialment els peus, polvos talco.
1: Mira.
0: Sí, perquè llavors te'n tires i llavors surten, se'n van els polvos talco i la sorra tot junt. Va ser superràpid.
1: No l'havia escoltat, aquest,
0: veus? Pues ja ho sabeu.
1: Me l'anoto per l'estiu.
0: Molt bé. Clar, i si tu vas amb una platja de pedres, de sorra, de roques...
1: Sí.
0: Com t'ho fas per prendre el sol?
1: Mira, és una cosa, això sí que és horrible. Ho confesso que és horrorós. Vull dir, intento col·locar la tovallola, però és cert que un cop t'estires... Sí, dius, vale, has d'anar buscant la posició i llavors, clar, no et pots moure i és com... No, és molt incòmode. Clar. O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
0: Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, a seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca...
1: I
0: això
1: tant.
0: Mola molt, també, eh?
1: Sí, o sigui que això dona vida.
0: Tota la platja està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris, els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
1: Perfecte, Núria, aquí estarem.
0: Escolta, i tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina, a veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
1: Això, vinga. Això.
0: Gràcies, Aina, fins ara.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Per si voleu encara algun punt més per acabar de decidir, mira, avui li hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta, això ens explica.

0: Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la platja llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o l'Adrián Zurita.
1: El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha prop de la costa, algun peix una miqueta més gran, pel que seria per la platja, doncs, n'hi ha gossos que porta la gent, o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
2: Dependerá del medio, pero generalmente se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora como las carabelas portuguesas en el norte de España, la costa vasca.
3: En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
0: Aquesta riquesa natural passa moltes vegades desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judit Fernández i en Marc Comi.
4: Intento, quan vaig a la platja, fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja, o fins i tot portar cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens hi situem quan anem.
5: No, com veure els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí, perquè cada vegada que fan és voltar i tot. Sí que és cert que si vols la medusa, doncs t'espantes més i intentes, doncs, potser avisar o no, algun cop de veu per dir, mira, anem amb compte i ja està.
0: Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú. Però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folk.
6: La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta. Amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones, més la població autòctona, tot el que hem de fer ho hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. I a més tenim una activitat industrial, i a més.
0: Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent a causa de l'activitat humana.
6: Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha. Però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. Llavors els musclos s'arrencaven. Llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica cada any, tothom venia aquí amb el seu rasclet agafant musclos, doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
0: Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
6: Les solucions és protegir. Si tu deixes que el mar faci i tu l'ajudes i deixes que ell mateix, amb la seva força, regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que puguem gaudir encara bastant d'anys del que tenim.
0: Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que hem d'interioritzar totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre a compartir l'espai respectant els seus límits. Per tant, aquest estiu, quan vagis a la platja, s'han de recordar tres regles bàsiques. La primera, que tot el que arriba amb tu ha de tornar amb tu cap a casa. La segona, respectar la fauna i la flora marines sense emportar-te espècies ni alterar el seu entorn. I tres, entendre que la mar no és un recurs infinit, sinó que és un espai viu que necessita del nostre respecte. Perquè la millor petjada que podem deixar a la sorra aquests mesos de calor és precisament no deixar-hi cap rastre.
7: Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert per Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges, siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mira, ho comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no?, que deia que quan m'estiro a la platja de Roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, i un quadre jo me la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem amb situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això us diguem, situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, doncs
7: però primer
8: avui
7: que
8: intentarem
7: tot
8: resoldre això.
7: Ho resoldrem, però abans deixem que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
8: Oh, va ser espectacular, sí, aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular, des de l'espigó de la platja i del sí, port, la gent banyant-se mentre es veia aquest eclipsi, va ser una cosa molt peculiar, la gent amb banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol, o sigui, va estar una escena molt maca. Sí, sí, sí,
7: ai,
8: sí,
7: que bonic.
8: Sí, sí, va ser molt maco, va ser molt,
7: bé,
8: maco.
7: Molta
8: sí,
7: gent,
8: sí,
7: però, no?
8: Sí, sí.
7: Una mica
8: moltíssima
7: maca.
8: Gent. De fet, l'Ajuntament, en aquest cas, no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir, per tant, la gent anava una mica amb les seves inèrcies, i era allò que ens anàvem trobant tots anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial. Sí, sí,
7: ai,
8: sí,
7: mira,
8: sí,
7: m'agrada. Sí, sí, era està com bé, una sinergia sí, sí, sense... Sí, sí. A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? I sap el que ha de fer, però sí, sense direcció i vinga tots cap allà. Molt bé.
8: Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo hi ho pensava i dic, podia haver dit dos o tres llocs random que no es veia res i estaria sol a la platja.
7: Ai,
8: vaig pensar-ho,
7: sí,
8: dic, perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu, però vaig ser bona persona i vam donar les guies correctes,
7: lògicament.
8: Imagina, no hauria
7: no,
8: estat
7: Manel,
8: igual,
7: no.
8: Estat igual. Escolta, va molt bé això que estàs dient, Núria, sí, perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna, però clar, avui ens interessa moltíssim veure doncs, com cuidem el nostre cos durant l'estiu. Per això avui hem convidat el Jordi Berrocal. Ell és fisioterapeuta i, a més, és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
8: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances, o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
9: És possible i, de fet, és bastant habitual. Hi han com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes, i l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física, i per suposat que el cos es ressenteix.
8: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi,

0: Hem de tenir una miqueta sentit comú.
1: Sí. Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
0: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100 supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li diem, és cada 15-20 minutets, que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
2: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, eh? Ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents, bàsicament, que van amb cadires plegables. No sé si a Premià esteu igual.
1: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, que la gent, doncs, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
2: Em pot xulo que és estirar-se a la sorra.
1: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
0: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se, segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor, per tant també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint, això ens obliga a hidratar-nos també encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
1: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos doncs, no ressenteixi després doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
0: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosis màxima, una dosis màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer certs entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anant al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
1: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentir comú, no? Sí, sí. I aplicar, doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El que estem parlant aquest estiu és sentit comú.

0: Sentit comú, no, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos, eh?
1: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
0: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells de Físio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
2: Sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
0: Molt bé. Sí. Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
2: Encantat, i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
0: I gràcies, Núria, també. Ja avui hem après més coses, també, sobre
1: moltes, el nostre
0: cos.
1: Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer,
0: gràcies.
1: Des de Premià. Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, eh? Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obert d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura. Són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu. Però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat, quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria, sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.

0: Això és...
1: Territori Lectura.
0: Mònica Socies.
2: Això era una vegada... Significa que una història està a punt de començar. I des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original, titulada El País dels Contes, d'Emmanuel Le Petit i Giraldine Cosnó.
1: Territori Lectura.
2: Un llibre amb solapes que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep pasturat, sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
3: És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar a les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic-tac, tic-tac. Afanya't, que l'has de buscar tu.
1: Territori Lectura.
2: Aladí, la sireneta, el gat amb botes, Peter Pan i Alicia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de Màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí. Elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susie Wandas.
0: Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascuda a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
2: Susie Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte, l'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original.
1: Territori Lectura.
2: Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez.
1: Terri-
4: lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.
4: Territori Lectura.
2: Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des d'Ona la Torre. Déu-n'hi-do, avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips, avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
5: Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar del tot descansats? Tot això i més ho veurem ara mateix.
6: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
8: Això és molt personal.
9: Nacho Mediavilla, veterinari.
8: Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi més, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o alguna cosa, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
10: A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
9: Gerard Estabanell, educador caní.
10: Perquè produeix que l'hormona de felicitat doncs augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
8: Bueno, quan es fan més vells, dormen més. Es passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui. No, vull dir, això és una cosa que normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, eh? El meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
5: El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
8: A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè pensa, ells tenen una vida molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que, evidentment, vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació. Intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que, cuidadito. Llavors, l'ideal és, amb temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
11: Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
9: Josep Estanyol, veterinari.
11: Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
8: Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
11: Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
8: Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar. Marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar. Perquè ja està en un estat d'ansietat.
11: Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
8: Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
11: Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta, com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, que estan totalment contraindicats des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
6: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
12: Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests Dog Tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit, i també al voltant de... Ara no recordo això. Ah, sí, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards, sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa. Un quart d'hora per les 11. Anem a l'agenda.

0: Com cada dia a aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què l'eclipsi?
1: Molt bé.
0: Bé, sí.
1: M'he cremat del sol, no dels ulls, la pell.
0: Sí?
1: Estic
0: sí,
1: vermella sí. Com una gamba de Palamós.
0: Sí, és que és veritat que van dir, sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si no agafar lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però, bueno, una horeta i mitja,
1: hores,
0: no?
1: Sí, hores. Sí,
0: tu directament hores. Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar per... simplement per
1: plaer? Vaig poder fer una mica l'escapadeta.
0: Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
1: Sí.
0: Bueno, vermell, per lo que arriba la Lídia, jo me la meixo vermella, més aviat.
1: Sí, sí, vermell de Palamós, sóc una gamba, no passa res.
0: Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
1: Sí, sí, molt xula, m'ho vaig passar molt bé amb la meva família, així que va estar molt guai.
0: Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua. Les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en terres tarragonines al Priorat, a Falset.
1: Doncs sí, a Falset avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual. I avui, a la una, o sigui, a dos quarts de dues de la matinada, tenim Les que faltaven, que és una formació, que és una banda de versió formada per 8 dones, que reivindica una major presència femenina damunt dels escenaris, ja que tot el seu repertori són cançons compostes o interpretades per dones. L'escoltem una miqueta.

0: Elles canten tard perquè són les teloneres de l'Alex Ambusto. Primer hi haurà el concert de l'Alex Ambusto. I l'Alex Ambusto i les que faltaven és l'últim concert d'aquí del festival. I hem parlat amb Isaac Alvesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
1: El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minimus Intergalàctic, d'en Pere Albo i el Cowboy, el grup del Petit de Calaril, o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
0: Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Alex Ambusto és a les 11 de la nit i el de les que faltaven a 2:15.
2: Molt bé, i de la música de falset ens n'anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
0: Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la població, una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí per Besalú i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també de la Costa Brava que ara no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. O sigui,
2: ah, mira,
0: o sigui, que pots anar a veure el circ, exacte, pots anar a veure el circ, però sí, amb alt standing o no tant,
2: sí,
0: depèn.
2: Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, estàs amb ells fent malabarismes.
0: Sí, jo pensava, ja està, et salta algú per sobre...
2: Sí, sí.
0: Immersiu, circ immersiu.
2: Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això, circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, eh? Això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
0: Fins dissabte, correcte.
2: Perfecte.
0: Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha cada artista, sí, sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
2: Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem en moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
0: Sí, senyora.

0: Doncs bé, sí, sí. El grup de rock i folk del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà, i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins. I és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Cala Fresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país, i és una proposta supersingular i explosiva, i que tenen una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena supermagnètica, superencantadora, així que...
1: Les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
0: Sí, eh?
1: Uf, sí? Uf, tranquil·litat.
0: Sí, demà, sí.
1: Demà ens haurem d'afanyar també, perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
0: Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost... Sí. Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs... voldria parlar de totes i no m'hi cap cap ni una.
1: Fem una cosa, si tu veus algun dia que l'agenda l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira allà.
0: Vale, vale. Et prenc la paraula, Núria?
1: Sí, tu m'avises, després jo et diré, no tenim temps, Lídia, gràcies, però val? Anem modulant. Tu vés posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests dies.
0: Ja apretem l'accelerador.
1: Sí, sí. Gràcies, Lídia. Una abraçada forta, companya.
0: Adéu, una abraçada.
1: Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.

0: Ressaca a la platja, jo crec que és una platja de Mallorca, perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que, en fi, que ja és públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
1: Per setembre, Déu per sempre.
2: Ciao.
1: I per tant, mentrestant, després de volta...
0: Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
2: Hola de nou.
0: Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és, si preferiu, platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
2: així
0: moltíssim.
2: És.
0: No sé si tenim alguna opinió més.
2: Doncs, Núria, em sembla que tenim un guanyador definitiu, perquè realment... bueno, veiem-ho ara mateix.
0: M'estàs espantant. A veure,
2: sí, tenim a la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.
3: Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te.
2: En
3: una platja de pedres, al final és molest i et pot arribar a fer-me l'esquena. I en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
0: Clar.
2: Bé.
0: Sí, ja ho veus. Els escarpins es diuen, no? Baix, almenys.
2: Sí, sí? Els escarpins.
0: És que no et fas molt de mal, eh?
2: Sí, realment és un invent increïble, els escarpins. Perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
0: Sí.
2: I a més són molt còmodes, vull dir que...
0: S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
2: Sí,
0: sí. Qui li faci una mica, perquè també hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i a les pedretes.
2: Sí,
0: És
2: veritat, és complicat, però bueno.
0: Va.
2: Bé, de moment sembla que continua guanyant la sorra fina. Molt difícilment remuntem això als que ens agrada més les roques, però hem tingut un comentari, una nota de veu, que m'ha fet especial gràcia, i ara entendeu el per què.
4: Doncs jo prefereixo les platges de sorra mil vegades.
5: Què dius?
4: Per...
5: Vull dir, les de pedra són molt més còmodes. La sorra se't fica per tot arreu.
4: Sí, però les pedres te les claves.
5: Ja, però... Vull dir, no... Haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe de sorra...
4: Cert. Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
5: A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
2: Així que, almenys tenim una opinió que diu que les roques.
0: A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau.
2: No, es tracta de la Júlia i en Marc.
0: Ah, home, la Júlia i el Marc.
2: Sí, llavors esperem que la Júlia i en Marc no s'hagin enfadat, que simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
0: Molt bé,
2: no?
0: Clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, a la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Soc jo.
2: De la sorra, i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort de poder anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema, no? Però si has de tornar a casa amb cotxe, ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra queda tot ple.
0: Sí, que per tot arreu, sí, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc, en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord, eh?
2: És veritat,
0: que això passa
2: a vegades.
0: Sí?
2: És veritat. I parlant del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada, però...
0: Que ja sé per on vas.
2: Sí. El tema de demà... Preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
0: No t'agrada cap dels dos?
2: No m'agrada cap dels dos.
0: I si afegeixo l'ajo blanco?
2: Pitjor
0: encara.
2: Sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota, perquè bueno, al final potser la proposta guanyadora, doncs mira, ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però...
0: En tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi, allò alternatiu, i també el proposes, perquè suposo que hi haurà més gent que no suporten ni el gazpacho sí. Ni San Marejo, però bueno.
2: Sí, sí, pot ser. Mm-hmm. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, mm-hmm. I demà els posarem doncs, per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
0: Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema. Gazpacho o salmorejo, o ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin el que li posin al plat.
2: Això, també acceptem propostes també. I alternatives sí. Per passar millor la calor d'aquest estiu, que molt aquests bé. Menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
0: Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu, gràcies, companya. Demà
2: gràcies.
0: Més.
2: Gràcies. A vosaltres, una abraçada.
0: I així tanquem l'Obert de Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous. Tots volien creure aventura. Aquesta aventura no té caducitat. La xarxa de comunicació local.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passat mes de febrer, el casino va celebrar 100 anys de la inauguració de l'edifici del casino. Es va realitzar un acte molt especial i emotiu en el mateix casino. A continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem el reportatge que publicàvem a Ràdio Sant Andreu.

0: El casino ha celebrat l'acte institucional del centenari del seu edifici, un acte emotiu on s'ha recordat l'activitat que durant 100 anys s'ha realitzat en el casino. Un segle al servei de la vida social i cultural de Sant Andreu de la Barca, que al llarg de la seva història ha estat escenari de balls, representacions teatrals, actes culturals, reunions socials i celebracions populars, adaptant-se sempre als canvis socials i també històrics. Es celebren 100 anys de l'edifici del casino, però no de l'entitat. La Societat del Casino, el Progreso de Sant Andreu de la Barca, es va crear l'any 1879 amb finalitat sociocultural i recreativa. Durant l'acte, l'alcalde Marc Giribet ha anunciat que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olver. L'acte ha comptat amb la participació també de la Coral Ferran Sors, l'Esbart Olesà i també l'agrupació cultural Aigüestoses amb la presència dels gegants l'Andreu i la Quimeta. Carme Lloberol, actual presidenta del casino, molt emocionada, ha valorat aquest acte per Ràdio Sant Andreu. Estem amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta, i avui commemorant aquests 100 anys l'acte institucional. Suposo que molta emoció, no, avui?
1: Molta emoció. I ara hi ha una mica més relaxada, però molta emoció, molts nervis.
0: Emoció també en el seu discurs?
1: Bueno, evidentment. És algo que es porta dins. I que surt l'emoció.
0: D'aquest centenari, de celebració d'aquest centenari, suposo que molts records, no? Mirant enrere activitats que s'havien fet en el casino, pràcticament s'ha fet de tot aquí.
1: Sí, molts records de tot el que s'ha fet i de tot, bueno, i de la família.
0: A més, avui participant des de l'Esbart Olesà, també participant la Coral Ferran Sors, els gegants de Sant Andreu de Barca també participant avui aquí, com a motor de moltes entitats, no?, que també s'han involucrat aquí en la Societat del Casino.
1: Sí, sí, clar. A veure, és un reflex de la cultura popular i volíem que quedés aquí reflexat. Ens hauria agradat demanar ajuda. Ens feia molta gràcia haver demanat als castellers que ens vinguessin a fer un pilar, però ja vam veure que era impossible aquí davant fer-los ballar, en els diables també. Però buscarem l'ocasió, perquè amb algun dels altres actes que fem durant l'any, de que vinguin ells també.
0: De fet, són molts actes els que s'han presentat i es preparen en aquest centenari. Notícia avui destacada. L'alcalde Marc Giribet en el seu discurs ha comentat que en el ple municipal es debatrà i segurament sortirà que sí, de que la Societat del Casino rebi el màxim guardó que pot lliurar l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, una medalla molt important. Com heu rebut aquesta notícia? Amb sorpreses, perquè evidentment ningú sabia res, no?
1: Amb sorpresa i molt agraïts. Molt agraïts. En nom de la Junta, doncs, ja puc dir que molt agraïts.
0: Missatge pels oients de Ràdio Sant Andreu, santandereuencs i les santandereuenques, a motiu d'aquest centenari del casino. Quin missatge donaries, Carme?
1: Bueno, que els convidem a ser partícipes de totes les celebracions.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha destacat la importància de la celebració dels 100 anys de la construcció de l'edifici del casino.
2: Molt emotiu perquè, bueno, aquesta casa, com he explicat en el conjunt del discurs, doncs me la sento meva. La participació que la meva família, però tantes altres famílies de la ciutat han tingut perquè, diguéssim, aquestes parets poguessin tenir vida, perquè més enllà de les totxanes, de les estructures, lo important és el que passa dins. I jo crec que avui, amb aquesta sala plena del casino, fins i tot, diguéssim, la part superior de la grada, doncs també s'ha omplert. Estic molt content perquè segueix demostrant que el casino és l'entitat mare, és el cor del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i crec que és un exemple, diguéssim, a seguir. I aquests 100 anys precisament del casino, el que jo crec que ens fan reflexionar és precisament el que ha de venir, no? I quins han de ser els compromisos, els valors amb els quals hem d'encarar aquests 100 anys que venen, i agafar una miqueta de referència aquests 100 anys que han passat i tota la voluntat, tasca que tants i tants santandreuencs han fet, primer en aixecar aquest edifici i després en, diguéssim, produir totes aquelles solucions a les necessitats que tenia la ciutat envers el que era els punts de trobada, el teixit associatiu, a l'oci i la cultura, i precisament jo crec que és una referència en aquest sentit.
0: Alcalde, en el seu discurs ha fet un avançament, per sorpresa de
3: podríem dir que de tothom, que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca portarà en el plenari que se li pugui lliurar una medalla molt especial a la societat del casino.
2: És una de les màximes distincions que recull el reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, que és el Premi Lluís Nicolau Dowell, i precisament li volem otorgar al casino perquè aquest premi, aquesta figura, que per cert té arrels a Sant Andreu de la Barca, havia estat ministre d'Economia de la República i després va ser un dels ambaixadors de la pròpia República, en aquest cas a Mèxic, doncs va precisament promoure totes aquestes accions, activitats, i de manera distingida en moments complicats, i aquest és, diguéssim, el fil que l'enganxa amb el casino, és a dir, davant de totes les dificultats aquesta figura i també la societat del casino han tirat endavant la seva activitat i la seva obra, no? I precisament aquí és on l'Ajuntament, recollint tot el que el casino ha donat a la societat santandreuenca, els hi volem agrair amb aquest distintiu.
0: Les obres de l'edifici del casino es van iniciar el 21 de febrer de l'any 1926 i al setembre d'aquell mateix any s'inaugurava el nou edifici. Podem dir que va ser una construcció molt ràpida, on molts santandreuencs i santandreuenques van participar i col·laborar en la seva construcció. Estem parlant d'un poble amb 800 habitants. Salvador Valeri Pupurull, pertanyent a la denominada segona generació del modernisme i autor, entre d'altres, de la Casa Comalat de Barcelona, va ser l'arquitecte que va projectar el casino. Un edifici que des de l'any 2015 és oficialment bé cultural d'interès local per la Generalitat de Catalunya. I un segle després, el casino continua sent memòria viva de Sant Andreu de la Barca. L'acte institucional s'ha iniciat amb el ball d'homenatge a càrrec de les Bartolesà, un ball creat per Jaume Arnella i el coreògraf Joan Serra l'any 2009 a partir de la polca del Ball de Gitanes de Sant Celoni. També s'han recordat diferents efemèrides importants de l'any 1926, l'any de construcció del casino. Entre les efemèrides, la mort d'Antoni Gaudí o l'estrena de la cançó D'amor i de guerra, una sarsuela força popular.

0: Tot seguit ha pres la paraula la presidenta de la societat del Casino, Carme Lloberol, que ha volgut agrair la tasca realitzada per les diferents juntes de la societat del Casino.
1: Molts dels que estem aquí som descendents d'aquelles dones i homes que ara fa un segle van treballar de valent per construir aquest edifici projectat per l'arquitecte Salvador Valeri Pupurull i que està declarat bé cultural d'interès local per la Generalitat des de l'any 2015. En aquells anys, primer quart del segle passat, la vida col·lectiva, associativa i l'esforç comú eren la columna vertebral de la societat. Sant Andreu de la Barca tenia uns 850 habitants. Poques coses s'aconseguien que no fossin a partir de l'esforç d'una part molt important de la població, amb esperit ferm i generós. Els nostres pares, avis o besavis, van creure amb bon criteri que la societat del Casino, fundada, segons veu popular, l'any 1879, amb finalitat sociocultural i arran del moviment coral promogut al nostre país per en Josep Anselm Clavé, necessitava un nou espai per donar resposta adequada a les inquietuds culturals i recreatives que es duien a terme a l'antiga seu i els canvis que la societat els anava imposant. De ben segur que estarien molt orgullosos de veure com avui som aquí per recordar la seva obra. Serveixin, doncs, les meves paraules com a homenatge a tots ells i elles i també de compromís per treballar de cara al futur, amb més convicció i exigència encara. Tot el que aquí ha passat en aquest segle ha estat gràcies a molta gent, alguns participant i altres donant suport i ajudant a fer possibles les propostes que s'han anat incorporant. També a tots els que, sense ser descendents dels fundadors, estimen i estimaran el Casino i han treballat sempre perquè avui estigui com està. Gràcies a tots els membres de les diferents juntes que han dedicat al Casino part del seu temps lliure, assumint el compromís de continuïtat i responsabilitat que ens ha portat fins avui. Aquest és un projecte col·lectiu i així ha de seguir sent. Les portes del Casino han estat sempre obertes a tothom per participar de les activitats programades en el marc de la cultura i els costums del nostre poble i del nostre país i per plantejar iniciatives amb les que s'ha anat conformant la raó de ser de la societat del Casino actualment. No podia ser d'altra manera tenint en compte l'esperit fundador de l'any 1879.
0: És important l'edifici, però també ho són les persones. Durant 100 anys, per al Casino han passat a moltes persones, algunes pensant i programant activitats, o d'altres actuant en obres teatrals o concerts. A l'escenari també s'ha fet un homenatge als membres de les juntes anteriors de la societat del Casino, que han rebut un record dels 100 anys, un moment històric, com ha destacat Enric Malet, copresentador de l'acte.
2: Volem que aquest moment tingui tota la lluminositat del món. Història viva. Moltíssimes gràcies per haver fet tota la feina que heu fet durant tants anys i per haver fet possible el dia d'avui, perquè no només és d'uns quants, és de molta gent amb molt treball acumulat. Moltíssimes gràcies.
0: També ha participat en l'acte del centenari del Casino ha estat a Pilar Firmes, secretària de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: Celebrar 100 anys d'un edifici no vol dir celebrar 100 anys d'unes parets. És celebrar l'esforç col·lectiu d'un poble que l'any 1926 va decidir construir un futur. Futur de cultura, de trobada, de lleure compartit i de compromís cívic. I tot gràcies a la iniciativa popular, a l'esforç dels veïns i veïnes, a la solidaritat i a la determinació. Des de la Federació d'Ateneus som conscients que els Ateneus, ho tenim clar, que no són només equipaments. Són espais de cohesió social, de transmissió de valors, de participació democràtica i de vida comunitària. Entitats com la vostra, que té 147 anys d'història ininterrompuda, són el testimoni viu de la força de l'associacionisme català. Avui reconeixeu també les persones que han fet possible aquest recorregut. I és just que es recordi a tots a totes les persones, perquè a cada etapa hi ha hagut juntes, hi ha hagut voluntaris, hi ha hagut socis i sòcies que han dedicat el seu temps i estima al Casino perquè continuï sent un espai obert per tothom. En nom de la Federació, us felicito sincerament per aquest centenari. Que aquest edifici continuï sent molts anys més casa de cultura, de convivència i de futur compartit. Moltes felicitats per molts anys i moltes gràcies.
0: Qui també ha dirigit unes paraules al públic assistent ha estat Andreu Felip i Ventura, director dels Serveis Territorials de Cultura de la província de Barcelona.
4: 100 anys d'una feina constant, d'una feina tenaç, d'esforços i, sens dubte, també de sacrificis de moltes i moltes persones que avui hem de recordar, que segur que d'aquest esforç n'han obtingut satisfaccions, alegries, és clar, només faltaria, però que també han comportat sacrificis personals, familiars, sacrificis fets en favor de la comunitat. I és important tenir-ho en compte, subratllar-ho i fer aquest agraïment com el que acabeu de fer. I precisament jo volia subratllar aquest aspecte, aquesta dimensió social de les entitats de cultura popular, de l'associacionisme cultural, dels ateneus, dels casinos, perquè sou una xarxa de persones que jugueu un rol clau, un paper essencial en la cohesió del veïnat, en la creació de comunitat, en la construcció del país. Una xarxa de persones intergeneracional, diversa, i per tant, per aquest fet, inclusiva. Els ateneus sou espais on les persones trobem un entorn de suport, de solidaritat, de seguretat. I en tant que espais oberts a la participació, sou una via claríssima d'accés a la cultura i al país. I en aquest sentit, i en nom del Departament de Cultura, jo el que volia fer amb la mà al cor és, sobretot, un agraïment profund a totes aquestes persones que heu participat en aquest projecte. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
0: Un dels moments emotius ha estat la descoberta de la placa commemorativa del centenari, que estarà ubicada en un lloc ben visible de l'edifici del casino. La descoberta de la placa ha anat a càrrec de Marc Giribet i Núria Lloberol, besnets dels fundadors de l'edifici del casino.
5: En algun lloc de l'edifici havia de quedar una constància de que avui, 22 de febrer del 2026, fèiem la inauguració oficial, diguéssim, institucional, del nostre centenari. Per tant, hem fet una placa que els companys treuen aquí i serà la que commemorarà aquest acte d'avui.
6: Demanem que pugi a l'escenari l'alcalde Marc Giribet i també que pugi a l'escenari Núria Lloberol, que com Marc Giribet són besnets dels fundadors de l'edifici del casino, que ens ajudaran a descobrir aquesta placa commemorativa. També
0: volem que la presidenta Carme Lloberol, també la senyora Pilar Firmes i també el senyor Andreu Felip i Ventura ens ajudin a destapar aquesta etapa, aquesta placa, però sobretot com a acte simbòlic, tal com ens ha volgut recordar la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, com a acte simbòlic, besnets dels fundadors del casino, Marc Giribet i Núria Lloberol, desvetllant aquesta placa.
5: Pim, pam.
0: Pum, ja la tenim aquí. Precisament, l'alcalde Marc Giribet, en el seu torn de paraula, ha recordat la seva vinculació personal amb el casino, a més d'anunciar que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olbert.
7: El casino no només, com s'ha dit, són pedra, façana i vitralls, sinó que aquestes parets explicant la història d'un poble que va unir-se davant les adversitats. L'any 1926, Sant Andreu de la Barca era un poble amb afany d'activitats, d'oci i de cultura. L'antic local de la Societat del Casino, també com s'ha explicat, va quedar petit, davant la munió de gent que volia trobar-se, reunir-se i gaudir del cant, del ball i també del teatre, entre moltes altres activitats. Van creure en ells mateixos, en la seva capacitat i en les seves ganes de tirar endavant. Quan mirem la pedra vermella o aquest escenari, no només, com deia, veiem patrimoni. Veiem el que passa quan un poble s'uneix per créixer i per fer front a les dificultats i per poder avançar. I permeteu-me que ho digui amb una emoció avui especial i em permetreu unes notes de caràcter personal. Com a alcalde, sé que el casino és història col·lectiva d'aquesta ciutat que té ànima de poble. Però com a Marc, sento que també és història de la meva família. El meu besavi, en Josep Comajuncoses, va ser un de tants i tants que va posar les seves mans per aixecar aquest edifici. I cada cop que entro per aquella porta i miro al voltant d'aquesta sala, no em puc aguantar ni resistir de pensar quina d'aquelles pedres, quina d'aquelles estructures va tocar ell. I això m'emociona i també a la vegada m'omple de responsabilitat. I no voldria obviar el nom de la meva besàvia, de la Javiera Oliver, perquè són de tantes i tantes dones que gràcies a sostenir la cura

0: Ajuntament, el senyor Andreu Mitjans, company i amic. Dedicar-li també un fort aplaudiment. Aquí també vaig ser un dels petits dimonis que corria per aquestes sales fent la guitza al públic fins a arribar a aquest escenari i trobar-nos amb Satanàs. I també, com a jove, he viscut carnavals, cap d'any i nits que formen part dels records més intensos de la meva generació. Per mi aquest edifici ha estat una segona casa i estic segur que això us passa a molts de vosaltres, però el casino és molt més que una junta, que uns socis, que una generació en concret. El casino és Sant Andreu de la Barca i ets de totes i tots nosaltres. Per això m'agradaria dir que és i que continua sent el pal de paller del teixit associatiu de la nostra ciutat, l'entitat mare que promou l'activitat social, cultural, esportiva a la nostra ciutat. Ha estat un espai de trobada on s'han cosit una infinitat de projectes i on es construeix i es cohesiona també la nostra comunitat. És per aquest motiu que avui, presidenta, us vull anunciar que proposaré al ple de l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca que se li sigui otorgada a l'associació El Casino una de les màximes distincions de la ciutat, que és la medalla Lluís Nicolau d'Orwell. Una figura clau durant la Segona República, un historiador català que va exercir com a ministre, compromès amb la sobirania de Catalunya i després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar a Mèxic per fer d'ambaixador de la República. Per vosaltres també aquesta nominació.
1: Finalment, la coral Ferran Sors han interpretat l'himne del casino sota la direcció del mestre Albert Folch i Romaní.
2: Deia que un moment com aquest, el moment de cantar l'himne del casino, tots quan cantem un himne ens hi posem bé. La primera cosa, i que no tenim ara aquí en aquest moment, és els autors d'aquest himne, que com no podia ser d'altra manera, la lletra d'aquest himne que ens relata tota la història és com l'auca de l'himne de la societat, el que ja ho diré ja... La Montserrat Montfort, un aplaudiment per ella. La Carme Lloberol. Amb tota la paciència del món es van dedicar mica en mica a fer memòria i en una auca, en cinc versos, explicar una mica la història de tot això. I tot bé de l'any 1925 que els van dir que el lloc on estaven, que pel que en tinc entès és una mica més avall a la carretera i a l'altra banda de la cera, que hi havia un local on es reunien els socis del casino. Es va fer petit allò i es va decidir. Doncs tot això ho explica l'auca. El qui tingui curiositat que ho pregunti perquè el tenim l'himne aquest, si algú diu, jo vull saber això, doncs ho dieu.

0: 100 anys de l'edifici del Casino de Sant Andreu de la Barca al llarg d'aquest any 2026 es realitzaran diferents actes per recordar aquest emblemàtic centenari.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Un mes abans, el dia 25 de gener, el casino també celebrava un acte on es va parlar sobre la història de l'edifici i sobre aquests 100 anys de l'edifici del casino i també de la Societat del Casino, una de les entitats més antigues de la ciutat. El casino de Sant Andreu de la Barca celebra aquest any el centenari del seu edifici actual, inaugurat al setembre de l'any 1926, i ho fa consolidant-se com un dels principals referents històrics i socials del municipi. L'acte inicial, celebrat al mateix casino, s'han presentat als actes que es duran a terme, a més de la conferència sobre la seva història i el documental que recorda les activitats i actes que s'han realitzat durant 100 anys. 100 anys després de la seva obertura, l'equipament continua sent un espai clau de trobada, convivència i activitat cultural, fidel a l'esperit amb què va ser concebut. Els orígens de la societat del Casino El Progreso es remunten a l'any 1879, quan va ser fundada amb una clara vocació sociocultural i recreativa. En els seus inicis, l'entitat tenia la seu social a la carretera 911, en un local que durant dècades va acollir la vida associativa d'un poble encara petit, però amb una intensa activitat social. Amb el pas del temps i el creixement de Sant Andreu de la Barca, aquell primer espai va quedar insuficient per donar resposta a la necessitat dels socis. Davant d'aquesta realitat, a l'any 1925, es va prendre una decisió important, la construcció d'un nou casino, molt més ampli, funcional i adaptat a les aspiracions d'una vila en plena transformació. El projecte va comptar amb un suport unànime i es va convertir en un exemple destacat de la implicació col·lectiva. Tots els veïns del poble hi van contribuir, sense excepció, ja fos amb aportacions econòmiques o amb la seva pròpia mà d'obra, un exercici de solidaritat i compromís comunitari difícilment imaginable avui. La presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, ha donat el tret de sortida amb el seu discurs, on ha destacat la importància de l'edifici i també les activitats que s'han dut a terme al llarg d'aquests 100 anys, entre cinema, teatre, concerts, balls de saló, sarsueles o òperes.
2: Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts al primer acte de commemoració del centenari. És un honor per mi i m'omple d'emoció donar el tret de sortida als actes que s'han programat per tot l'any. La finalitat és retre un sentit homenatge a tots aquells homes i dones que varen tenir el valor d'iniciar les obres d'aquest edifici, que en menys d'un any el varen tenir aixecat i que, tot i trobar-se al cap d'uns pocs anys amb molts problemes econòmics i amb una maleïda guerra, sempre van anar endavant. També a totes les persones que durant aquells 100 anys han contribuït d'una manera o altra a mantenir el llegat arquitectònic, social i cultural, a ampliar-lo i adaptar-lo a les noves èpoques. Tasca que en ocasions tampoc ha resultat fàcil, però s'han superat els obstacles i ens en sentim satisfets. Confiem que hi hagi persones que agafin el relleu i el casino pugui arribar a celebrar el bicentenari. Quan vàrem celebrar el 75è aniversari, vàrem iniciar els actes del setembre, data de la inauguració. Ara, pel centenari, comencem el gener. Per què? Doncs tenim un breu dietari d'en Magí Fonoll que diu textualment: Domingo 10 de enero de 1926. Reunión general en la sala del Casino Viejo para pasar cuentas y acordar la cuota de 2 pesetas mensuales para empezar los trabajos del nuevo local. Domingo 21 de febrero de 1926. Se empiezan los trabajos en el nuevo local con la traída de agua y el depósito de cal. Lunes 29 de marzo de 1926. A las 11 de la mañana es colocada la primera piedra con una botella conteniendo varias monedas de plata, cobre y níquel y una memoria con numerosas firmas de socios para la construcción del nuevo casino. Quan heu entrat, heu vist projectada a la pantalla una imatge, és la del centenari. I sabeu què és? Doncs una rajola del mosaic del terra, un element centenari. Aquesta imatge, que ens l'ha dissenyat la il·lustradora Montserrat Ferrer, també autora de la felicitació de Nadal. Bé, i per acabar, us demano la vostra assistència a tots els actes que hem programat fent un repàs a les activitats dels 100 anys. Per molts anys a tots, visca el centenari, visca el casino.
0: Amb la presidenta de la societat El Casino de Sant Andreu de Barca, Carme Lloberol, hem fet un repàs d'aquests 100 anys i també de les activitats per commemorar el centenari.
2: Doncs sí, aquest és el primer acte, podem dir-li com acte previ a l'acte institucional, però bé, ja en si ja és un acte del centenari.
0: Què representa per vosaltres celebrar aquest centenari de l'edifici del casino?
2: Ui, molt d'orgull, molta emoció. No sé, hem esperat molt aquests 100 anys, se n'ha parlat molt, sempre semblava que no arribaria, però al final ha arribat.
0: Primera dona presidenta de la societat del casino. Tenim aquí una imatge, un quadre dels diferents presidents que ha tingut al llarg de la història la societat del casino, però la primera presidenta, Carme Lloberol.
2: Doncs sí, em va tocar. Soc la primera presidenta.
0: Gairebé 20 anys, no, com a presidenta?
2: Gairebé 20 anys. L'any que ve farà els 20 anys. I ja necessito el relleu. Vull dir que ja es pot anar espavilant alguna altra noia o dona que per ser presidenta.
0: Presidenta de la Societat del Casino, en l'any del centenari del casino, un dels edificis emblemàtics de Sant Andreu de la Barca, que ara fa 100 anys que ens va construir, la seva construcció va ser ràpida, menys d'un any. La primera pedra va ser al febrer de l'any 1926 i aquell mes de setembre d'aquell any ja funcionava.
2: Doncs sí, pel que es diu, van començar el mes de gener, entre gener, febrer i març, que es va col·locar la primera pedra, i després ja rapidíssimament. Suposem que el setembre, que diuen inauguració, devien fer la coberta, i es va fer la festa major, i llavors que em sembla que és el mes de novembre que ja diu que ja es fan les activitats al nou local.
0: En aquest edifici del casino, important també la gent del poble, la gent de Sant Andreu de la Barca, que és qui va ajudar pràcticament a construir pedra a pedra aquest edifici.
2: Evidentment, si no hagués sigut per la gent del poble, això suposo que tampoc es queda tirat endavant. Vale, aquí van haver-hi uns promotors i uns homes doncs, de més pes i econòmicament més forts que van posar doncs, l'Antoni Jansan al terreny, van buscar l'arquitecte, el Salvador Valeri Pupurull, que ja havia fet la casa de Cal Jansana, i després un senyor ara no, el que era estiuejant de la colònia, que va fer un préstec. A part, també es va fer doncs, un préstec a la caixa d'aquell moment. I després, bueno, la col·laboració de tota la gent del poble. Es van fer també, la gent que va poder, doncs, va comprar com unes cèdules que portaven, que eren, sembla, de 50 pessetes, i que després, en teoria, se'ls havien d'anar tornant, doncs, a mesura que la societat tingués anés tenint efectiu, doncs, anant-te'ls i tornant aquests diners.
0: Importància també del Josep Amigó i Ventrell en aquesta construcció de l'edifici.
2: Doncs sí, era en aquell moment, l'any 25, ell era president, i suposo que amb algun altre més així doncs, són els que van promoure i van tirar endavant i van acceptar doncs, el repte aquest de fer el casino.
0: Aquesta idea que has comentat abans, Carme, el fet d'aquesta col·laboració ciutadana fins i tot aportant diners, això ha marcat la identitat d'aquest edifici, d'aquesta societat del casino?
2: A veure, crec que sí, perquè tothom qui tenia pares o avis doncs, que hi van participar doncs, se'n senten molt, molt orgullosos. A veure, penso que això també és un fet de l'època, que també havia passat en altres llocs, que la gent del poble eren qui volien doncs, anar-se situant, anar tenint un local per treballar, i els últims doncs, 150 anys això va ser molt... A molts pobles doncs, va passar... I sempre, clar, evidentment, sempre hi havia l'ajut de la gent del poble, que el qui no podia, doncs, econòmicament, doncs, portava la seva feina.
0: Si parlem d'activitats que s'han fet aquí en el casino, la llista és llarguíssima, no?
2: Sí, sempre s'ha basat més o menys en el mateix, doncs, cinema, coral, pastorets, sardanes, i s'ha anat repetint al llarg de tots els temps. Bé que han anat canviant les coses, adaptant-les a les noves èpoques, però sí...
0: Des del petit casino, des de les dobles sessions de cinema, no? Els caps de setmana.
2: Sí, el cinema, bueno, durant uns anys és importantíssim. Cinema dijous, dissabte i diumenge. Dijous i dissabte em sembla que es feia sessió i mitja, de diumenge sessió doble de dues pel·lícules.
0: Tindrem l'acte institucional el mes de febrer, però des de la societat del casino també s'han programat molts actes durant tot aquest any. Són molts actes, quins serien els més destacats?
2: Bé, hem volgut fer una mica de repàs a totes les activitats que hi han hagut durant tota aquesta època, i evidentment doncs, recuperem teatre que feien els grups de teatre, que també participaran, fer un dia de, com si fos una festa major, tot i que no serà, doncs unes sardanes, un concert i un ball. També farem un dia dedicat als cors de claver, que durant uns anys van tenir moltíssima importància. Es recuperarà, evidentment, un dia de discoteca per recordar el petit casino, la primera discoteca que hi va haver a Sant Andreu. Volem recuperar els pastorets, fer el desembre els pastorets, fer també una gala lírica amb peces de sarsuela i d'òpera, o fer una sarsuela, està una miqueta cara per acabar de decidir. Bé, em sembla que ja ha fet un fort avançament.
0: D'aquests 100 anys de l'edifici del casino, hem parlat del passat, hem repassat la història. Quin és el futur de l'edifici del casino?
2: El futur l'han d'escriure... Ha de sortir gent que escrigui el futur. Espero que en surtin, però els que estem ara ja estem una miqueta esgotats. Esgotats, ja tenim una edat i no és el mateix ara que 20 anys enrere.
0: Sobre aquest centenari de l'edifici del casino, quin missatge donaries als santandereuencs i a les santandereuenques?
2: Doncs que participin, d'entrada, que participin en tots els actes que s'han programat, i que s'així, a veure si s'animen a agafar el relleu i a començar doncs, el segon bicentenari per arribar-hi.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do.
0: El solar on s'aixeca l'edifici del casino va ser cedit per Antoni Jansana Llopart, una figura clau en desenvolupament del projecte. El finançament de les obres es va complementar amb el préstec concedit per Emili Tomàs i Trias, resident de Barcelona, però estretament vinculat a Sant Andreu de la Barca com a estiuejant habitual, com tants altres barcelonins de l'època. La coordinació i organització del nou casino va anar a càrrec de Gabriel Casas, mentre que el projecte arquitectònic es va confiar a Salvador Valerí i Pupurull, un dels representants destacats de la segona generació del modernisme català. Valeri, autor d'obres tan rellevants com la Casa Comalat de Barcelona, ja havia treballat anteriorment a Sant Andreu de la Barca per encàrrec del mateix Jansana, fet que va facilitar una perfecta integració del nou edifici en el context urbà i paisatgístic del municipi. Per la seva banda, el sociòleg i historiador Jordi Banyeres ha ofert en l'acte inaugural del centenari del casino una conferència sobre la seva història i sobre l'obra de l'arquitecte Salvador Valeri i Pupurull. El sociòleg i llicenciat en història, Jordi Banyeres, coneix molt bé la història d'aquest edifici del casino. De fet, avui en l'acte inaugural del centenari de l'edifici del casino ha explicat la història d'aquest edifici. La primera pregunta que li faig és quina és la importància d'aquest edifici per Sant Andreu de la Barca ara que fa 100 anys?
3: Bé, després de l'església és l'edifici de més envolum, de més tossa de tot el municipi. Els metres quadrats i la volumetria que té és imponent. Això se n'adona tothom. Val a dir que també té un truc arquitectònic que consisteix a que ha posat al capdamunt de la, en aquest cas, de totes les façanes, ha posat allà el que se'n diuen uns capcims, que són en aquest cas aquelles boles i aquella mena de gerres decoratives, que és un truc en aquest cas visual, és un truc gestàltic, perquè la vista sense voler se te'n va cap allà i a partir d'aquí repasses l'edifici.
0: Un edifici, ara que feia referència a vostè, de l'església de Sant Andreu de la Barca, té alguns elements comuns, no?
3: Correcte. L'element comú que té més important és que en aquest cas el campanar i el casino estan fets justament en la pedra rogenca, que també se'n diu pedra d'esmolar, perquè efectivament servia per esmolar. És la pedra més bonica, de més noblesa que té a tot el municipi i que en aquest cas el tenim allà a la riera de Corbera, i és una pedra que té, per una banda, té un punt de brillantor i té uns colors entre rubí i gerd que a mi té el cor encantat de dir.
0: Si repassem la història, la història del seu inici, de com va ser construït aquest edifici del casino, va ser construït molt ràpid, perquè la primera pedra data del mes de febrer i al setembre això ja estava funcionant.
3: Bé, és que aquí tot és una suma d'irregularitats, però que demostra en aquest cas la compenetració absoluta que hi havia entre l'arquitecte Salvador Valeri i tots els socis del casino. El Salvador Valeri tenia una capacitat com a constructor absoluta, perquè era constructor, en efecte, era arquitecte, era també patentador, va ser patentador d'alguns elements constructius, les rajoles d'un tipus determinat que aquí no hi són presents perquè la va patentar ja als anys 30, i després era una persona, a més, molt empàtica amb tothom, és reconegut com una persona que sabia, en aquest cas, guanyar-se els cors, i diria que en aquest cas ja va planejar des del primer dia, però abans fins i tot de que hagués el primer dibuix ja, i que hi hagués el primer visat, ja tot estava planificat perquè fos fet per gent que no tenia coneixements professionals. Evidentment hi van participar també paletes de professió, i fins i tot segurament també fusters de professió, etc. Però hi havia molts elements que eren fets amb allò que se'n diu autoconstrucció. És, d'alguna manera, és una barraca, com es fa el barraquisme, però una superbarraca, en aquest cas dirigida per un arquitecte.
0: De moltes vegades se n'ha parlat del casino com un edifici que el va construir el poble.
3: Efectivament, és això, és una autoconstrucció, però en aquest cas una barraca estaria feta per, ja, com a molt, 4 o 5 persones. En aquest cas, doncs, devia d'estar feta pels socis del moment, que devien de ser, no he llegit enlloc, però podem dir, a partir d'extrapolacions, que devien de ser uns 200. Tot 200 persones posades totes a pencar fora de l'horari laboral, perquè tots eren pagesos i, per tant, quan traginaven materials i els portaven des de la Riera de Corbera cap aquí, per exemple, per portar això, les pedres que anirien, en aquest cas, afeixonant tota la façana, doncs, esclar, tenien poca disponibilitat d'hores. Però es veu precisament això, una dinàmica de treball ingent.
0: Estem aquí a l'interior de l'edifici, tenim davant a l'escenari, estem, diguéssim, aquí a la sala principal. Déu-n'hi-do els actes que s'han realitzat aquí, sí. Des de sarsueles, teatre, dobles sessions de cinema, molta gent ha passat per aquí en el casino, també artistes importants també han actuat aquí, molta història, no? Això mereixeria la publicació d'un o dos llibres, no?
3: Sí, però aquí jo m'he centrat exclusivament...
0: El que és l'edifici.
3: En l'edifici, no parlo de les activitats a l'interior. Per tant, sí, l'únic que puc fer és ratificar el que dius, que és totalment cert, però no goso afegir ni una paraula més.
0: Com veu el futur del casino?
3: Bé, el futur del casino jo crec que està en bones mans, perquè ja va haver-hi una assemblea extraordinària en la qual es va determinar que si mai això s'havia de clausurar perquè no hi havia prou nombre de socis o el que sigui, aniria a parar a mans de l'Ajuntament. I l'Ajuntament demostra que està predisposat a col·laborar, i jo crec que un municipi com el nostre, que ja compta més de 30.000 habitants de facto, tenir, a més de, en aquest cas del Nuri Espert, tenir el casino com a centre d'activitats, és necessari. És insuficient clarament el Nuri Espert, per tant el casino jo crec que té vida per anys.
0: I a nivell personal, què suposa per vostè el casino, viure els actes del centenari, participant a l'acte del centenari?
3: Bé, a mi el que he de dir és que si he analitzat l'arquitectura del casino és perquè des del primer dia vaig adonar-me que hi havia alguna cosa que no era normal. I no és normal, per exemple, que el disseny original preveiés que hi hagués una escalinata monumental per arribar a un atri, descobert que aquest atri era plurifuncional. Era, en aquest cas, una ròtula d'unió, és un distribuïdor, era també, fins i tot era una plaça major. Jo dic, per què és una plaça major? És el que he explicat. Perquè, en efecte, als anys 20 s'estava construint la plaça major del Principat, que era la plaça de Catalunya, a Barcelona. I la plaça de Catalunya, un dels trets distintius, és que té molta vegetació i també té, en aquest cas, unes fontanes amb brollador. I aquí, al vestíbul d'aquí, a escala diminuta, i fins i tot podríem dir un punt ridícula, tenia vegetació, un estany i un brollador.
0: Per tant, teníem aquesta plaça, petita escala, a Sant Andreu de la Barca, no?
3: Just a la fusta. És un model de que es veia que aquella gent tenia ganes de millorar com a persones i com a col·lectiu, i fer millorar també tot el poble de Sant Andreu.
0: Durant l'acte inaugural del centenari de l'edifici del casino, també s'ha presentat una maqueta que es pot veure a l'entrada de la sala principal, obra de Salvador Amigó. Durant la celebració també s'ha presentat un documental força interessant on s'han recordat vivències personals al voltant del casino.

0: Durant el darrer quart del segle XIX, Sant Andreu de la Barca era un municipi agrícola, on el lleure i la vida social gairebé sempre es gaudien dins del mateix poble. I, com a qualsevol lloc allunyat de grans nuclis urbans, l'accés a la cultura era limitat. L'any 1879 es va crear la Societat del Casino El Progreso, amb la intenció de tenir un espai recreatiu i acostar la cultura a la gent, sobretot a través del teatre i dels cors de claver. Amb els anys, la seva seu social es va fer petita i l'any 1925 es va projectar un nou local més gran.
1: Sí, bueno, hi havia ja aquí, hi havia un edifici que en deien un local, un petit casino, diguéssim, no? Però clar, hi va haver l'empenta que diguéssim, precisament, als anys 20, doncs de fer un edifici nou i més gran, perquè el que hi havia era petit.
2: Gairebé jo crec que la majoria d'avis d'aquí a Sant Andreu, perquè quan es va fer el casino, doncs eren més joves, però clar, quan parlo jo i eren avis, doncs hi col·laboraven.
3: Ells tothom era pagès i plegaven més d'hora per venir aquí a treballar a l'obra.
4: El meu pare era del principi de tot un dels protagonistes. Tot el dia, per dir-te, estava aquí perquè ells són veïns. Llavors representa que ell, quan va començar a fer el casino, ell tenia un cavall a casa seva, que era Can Pelegrí, que eren masovers, i amb el cavall, a l'última hora que ja havien fet el jornal, el que podien fer, s'anava cap allà a la Mola d'en Valls, que en diem, a Terra Pedra, per fer el casino, que era vermella.
5: El meu avi va ser el que va instal·lar la primera instal·lació elèctrica aquí a la societat, i el meu pare va ser un dels fundadors com a traginer amb el carro des del riu cap aquí al casino, de pedres, rocs, sorra i el que necessitessin els mestres d'obra que hi havia treballant i els paletes.
0: Sant Andreu de la Barca era un poble d'estiueig i durant l'estiu acollia persones benestants, normalment de Barcelona. Al final de l'estiu, al casino es feia una festa per acomiadar-los.
1: I es feia una despedida dels renejants, quan s'acabava l'estiu, un ball amb confeti, que jo de nano disfrutava com una cosa passada, que diguéssim, no?
3: Una festa que els organitzaven els barandejans, amb confeti, amb ball de fanalet, bueno, era una passada.
2: Durant uns anys era la festa més important que feia el casino, en qüestió de ball. Els barandejans que venien a Sant Andreu, que en aquella època en venien bastants, se'n cuidaven i a més la pagaven.
6: I llavors els hi posaven uns palcos aquí davant i llavors fèiem una festa amb confetis i llotxes i vinga gresca.
3: Després, amb els anys, doncs, el tema barandejans va anar a la baixa i el que va fer el casino, vam continuar amb la festa i es deia la despedida de l'estiu. I vam continuar amb aquesta festa molts anys.
0: El casino sempre ha acollit diferents tipus d'activitats. Una de les que ha tingut presència en diferents èpoques ha estat el teatre.
7: Sí, grup de teatre, sí que n'hi havia un d'aquí Sant Andreu.
8: Sí, que en feien, sí.
7: Sí.
3: En l'època de la meva mare, quan la meva mare era jove, hi havia un grup de teatre potent. El que passa que jo recordo de petita haver-li vist fer dues obres, però ja allà ja es va acabar, però el teatre era important aquí al casino, el teatre,
9: eh? Fèiem pastorets, jo feia de satràs i tal, fèiem pastorets, lo normal, no? Però es van fer tres o quatre funcions de teatre i una d'elles va calar al poble, perquè hi va haver un senyor d'aquí al poble que es va tornar seu i la seva economia no era bona, i vam dir, escolta, fem una obra de teatre a benefici i li comprem una ràdio.
0: L'edifici del casino va ser possible gràcies a l'empenta i al treball de moltes persones que van pensar en gran en una època molt difícil i a les generacions posteriors que han mantingut viu el seu esperit malgrat les dificultats de cada moment de la seva història, inclosa una guerra. 100 anys d'història donen per molt, moments bons i no tan bons, i una infinitat de records i de vivències que han marcat generacions senceres.
10: A veure, a mi em sembla que, tot i no ser d'aquí, el casino representa per la gent del poble molt. O sigui, no és un edifici.
5: Bueno, ha sigut el motor de l'ambient social, no? de l'ambient social, l'ambient cultural, l'ambient afectiu, l'ambient familiar. Ah, tot això s'ajuntava aquí.
8: Bueno, pel casino, jo, per mi el casino és l'emblema del poble.
11: Sí. Jo, clar, tota la meva vida amb els meus pares hi veníem aquí, a les festes majors, bueno, als palcos de nena, jo sempre. I després de més noia, al ball, molt.
2: Sí, sí, jo crec que és una sala que està ambientada per fer de tot.
12: Manté el caliu de sempre. Vull dir, quan sí, mires els palcos, recordes la història, sí, recordes sí, sí, moments sí. I recordes gent que ja no hi són.
2: Ah,
12: i, bueno,
2: és clar, i aquí,
12: molt entranyable, aquesta sala.
2: I, a més a més, tenir en compte que són 100 anys i tenir en compte que quasi tot el que veiem, estem veient el terra, estem veient els palcos, té 100 anys. Mm. El terra restaurat diverses vegades, però és l'original. És un terra de melis, de parquet de melis, de rajoles... És real.
1: Jo, com a fill d'aquest poble de Sant Andreu de la Barca, em sento molt orgullós, precisament, d'aquest casino, que aquells avantpassats, aquests homes tan emprenedors, que van tenir la valentia de construir un edifici com aquest, tan preciós.
8: Que per ser a l'edat, al temps que ho van fer-ho, amb els pocs calés que hi havia, jo no entenc com van arribar a fer això.
13: I tant. És increïble.
8: És difícil, difícil... Si tu rumies bé, que vagin poder arribar a fer això aquella
13: aquells època. Aquells temps, sí.
14: Durant tot aquest 2026 es faran actes per commemorar els 100 anys de l'edifici del casino. Teatre, cinema, música i balls de saló tornaran a ser protagonistes, com també el petit casino a l'octubre. Està prevista una festa que recordarà els millors moments. N'hem parlat amb Xavier Martí i Jaume Llopart. Bé, avui en el documental s'ha recordat el petit casino. De fet, un dels actes del centenari de l'edifici del casino es recordarà el petit casino. Expliqueu una mica qui era el petit casino.
15: El petit casino va néixer degut a una reivindicació de gent jove de Sant Andreu que reclamava un local i al final, al cap d'uns quants anys, el casino disposava d'un local i va obrir aquesta, que sempre se li deia la sala, petit casino. I així va néixer, doncs, el que després va ser el petit casino que coneixem tots.
14: Bé, vosaltres veus ser els discjòqueis d'aquella època, no?
16: Sí, jo vaig començar doncs, el 1976, me sembla que vaig entrar allà per primera vegada, que ara farà el 19 de març d'aquest any 2026, farà 50 anys que vaig trepitjar per primera vegada. Vull dir que jo també celebro.
14: Per tant, aquesta celebració, què recordeu del petit casino? Quins records teniu? Molts, no?
16: Molts records, conèixer molta gent, moltes parelles que han sortit d'allà... I sobretot el gaudí de gent que venia de tot el Baix Llobregat. O sigui, que allà es ballava, sobretot la música disco, que era en aquell moment estava pujant moltíssim.
14: Ah, no sé si veu ser precursors, pràcticament, no? Tipus discoteca, la música que també sonava, no?
15: Sí, quan vam venir al Petit Casino, que era l'any 1971, no hi havia discoteques a la Rodalies, pràcticament no n'hi havia cap. Nosaltres vam ser gairebé els primers... Ja dic, no es denominava ben bé discoteca, se li deia sala petit casino, però sí, sí, és cert que van ser, segurament de Sant Andreu segur, però de la zona també, de les primeres que vam començar a posar música tipus discoteca.
14: I en aquesta celebració de centenari, clar, no podia faltar doncs, dedicar com a mínim un acte al petit casino.
16: Exactament, serà el dissabte, dia 24 d'octubre, a les 6 de la tarda aquí tothom, gent gran de la nostra edat, de 60, de 70, de 50.
14: No sé si ens podeu avançar alguna cosa del que fareu aquell dia.
15: Mira, nosaltres el que pretenem fer és fer-ho el més original possible amb les persones que ja ho fèiem, que serem 5 discjòqueis concretament d'aquella època. Intentarem fer-ho com ho fèiem abans, potser amb sistemes digitals, però intentarem que sigui gairebé com ho fèiem abans. Almenys jo, que vaig ser el primer discjòquei d'aquesta casa, penso fer-ho com ho feia en aquells moments.
14: Per tant, aquí hi haurà vinils, eh?
15: Si els tenim, sí, però si no, ho farem de manera que sembli que n'hi hagi.
14: Clar, la tècnica també ha canviat molt, eh? D'aquella època ara, eh?
16: I tant, ara tenim el digital MP3 i, bueno, ens hem d'adaptar-hi. Jo ja estic practicant a casa amb el Virtual DJ i, bueno, i el que calgui. Vull dir, parto de zero, eh?
14: Per tant, missatge, aprofiteu els micròfons de la ràdio, missatge perquè la gent vingui aquell dia i gaudeixi del petit casino.
15: Sí, el missatge seria que tota la gent que venien, els que siguin i puguin vindre, que vinguin. Segurament no ballaran com ballaven aleshores, però els hi posem més música lenta perquè el puguin disfrutar sense cansar-se. I, a més, els fills de tota aquesta gent que vinguin també, que veuran el que feien els pares aquí. Tothom, tothom.
16: Que vinguin sobretot i que connectin amb aquella essència que van tindre quan eren adolescents, que això ho tornarem a repetir i tornarem a sentir-ho. D'això es tracta, de tornar a sentir el que ja havíem viscut amb tanta alegria.
14: Sobre el centenari del casino també hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
17: Bé, estem amb l'alcalde Marc Girbet, també l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, inici ja dels actes del centenari de l'edifici del casino. Bé, què suposa?
18: Doncs, bueno, per la ciutat suposa doncs, que l'entitat per excel·lència, i a mi m'agrada dir-li l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu a la Barca, doncs fa 100 anys el que és l'edifici, perquè l'entitat és molt més antiga, i per nosaltres és un dia molt important com a ciutat, perquè jo crec que aquí no commemorem només la construcció d'aquest edifici, sinó es commemoren moltes altres coses, que és com, per exemple, la unió de les classes treballadores, de les classes pageses en aquell moment de Sant Andreu a la Barca, que per buscar cultura i per aconseguir cultura, doncs construeixen aquest edifici que en aquella època té el seu què, construir això, i per tant, bueno, jo com a fill de Sant Andreu a la Barca i com a soci també del casino, tinc moltes històries en aquest edifici d'estar dormint en els palcos mentre els meus pares feien balls de saló amb el regidor de Cultura, bueno, una infinitat de vivències, fer els pastorets, sortir corrents pel carril central i fins pujar a l'escenari, per mi és, bueno, és una entitat molt especial, de la qual me'l sento com si fos a casa, i els ajudarem, com ja els hi hem comentat, de totes, perquè creiem que és també una celebració de ciutat.
17: De fet, en aquesta celebració d'aquest centenari, amb totes les persones que han anat passant al llarg de tots aquests anys, segurament que els santandreuencs i les santandreuenques, com a mínim un cop, han trepitjat aquest escenari del casino, aquest lloc, aquest edifici.
18: N'estic seguríssim, perquè el casino ha fet absolutament de tot. Posant-te un exemple del que potser no s'ha comentat, ha fet finals de cursos de diferents escoles, a instituts, i és quelcom que des de l'Ajuntament també repensem, de dir de quina manera podem dotar aquest espai de la infraestructura que necessita perquè sigui un espai que pugui seguir acollint qualsevol tipus d'activitat que en aquest moment requereixi d'infraestructura que actualment no tenen, no? I des de l'Ajuntament, evidentment, seguim pensant i repensant i acabarem actuant, perquè és un edifici, és una tradició, és un element, diguéssim, de la nostra història, i l'hem de protegir, i així aquest és el compromís de la ciutat.
17: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, comentava ara l'alcalde que fins i tot ell havia participat fent els pastorets en el casino, i feia referència, com no, als balls de Saló. Si parlem dels balls de Saló, hem de parlar també d'Andreu Mitjans.
19: Sí, va ser una molt bona època, jo, ja des de l'inici, jo recordo ja els anys 60, quan es feien aquells balls de festes majors. Bueno, el casino és cultura, és un focus cultural, sí que tenim també com a municipi el Teatre Núria Espert, però sempre serà on va començar tota la cultura de Sant Andreu, tots els actes passaven per aquí, totes les festes majors, totes les diades, tothom de Sant Andreu sempre ha passat per aquí, i bueno, això ha recollit tota mena de les arts, de les músiques, els balls, tot s'ha fet aquí al casino, i bueno, doncs continuarà també sent un focus cultural aquí a Sant Andreu.
17: L'hem vist també en el documental.
19: Sí, sí, hem parlat una miqueta que vam enganxar-ho l'any 91, quan vaig començar aquí a fer el Vall de Saló. Estava, bueno, una mica en decadència el local, perquè ja feia uns anys que no s'hi feia cinema i estava bastant deixat. I, bueno, doncs entre tots els alumnes doncs, vam començar a posar-ho al dia, pintar, arreglar, i això, i vam durar uns anys que vam estar molt, molt. La veritat és que va donar molt ambient, i sobretot el que també em sento molt orgullós d'aquella època és que vam obrir-ho a molta gent, que en principi també allò que s'ha comentat, que semblava que era el local de los catalanes, i això, doncs, bueno, jo crec que mai ho havia sigut, però és que més en aquests anys 90, que hi havia molta immigració, inclús gent dels que feien Vall de Saló van entrar a la Junta i tot, van fer totes les reparacions a l'escenari, i que entre tots vam crear molt bon ambient, i ja dic, menys el mossèn, en aquella època que va ballar tot el poble aquí en aquell any del Vall de Saló.
17: Ara, el següent acte és el dia 22 de febrer, és l'acte institucional d'aquest centenari. Avui era l'acte doncs, per parlar dels actes que es faran, per parlar de la seva història, dia 22 ja, l'acte institucional. No ens posarem, no sé si més serios, alcalde?
18: Ens posarem més serios, ens moderem molt millor i segurament rebrem la visita d'autoritats del país, que jo crec que l'entitat s'ho mereix, i en aquest sentit estem treballant conjuntament, ajuntament i també la Junta actual, doncs, perquè aquest acte sigui un acte, diguéssim, que del valor que té aquesta entitat per la ciutat i que també el té pel país, perquè jo crec que hi ha poques entitats al país que han fet el que el casino de Sant Andreu de la Barca ha fet, la societat del casino, que és autoconstruir un element simbòlic per proveir cultura al conjunt de la ciutadania, sense cap més interès darrere. Llavors, la veritat és que s'ho mereix i trobareu, jo crec, un acte a la qual convido a tota la ciutadania, siguin socis o no, que vinguin aquí a la ciutat del casino, serà a les 12 del migdia, i per tant, a commemorar, jo crec, un element que ens uneix com a població i com a ciutat.
14: 100 anys de l'edifici del casino, i per celebrar aquest centenari, moltes activitats al llarg d'aquest any 2026. La propera activitat serà el dia 22 de febrer amb l'acte institucional del centenari.
20: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
14: Precisament, la societat del casino seran els protagonistes del pregó de la Festa Major. També hem entrevistat a la seva presidenta, Carme Lloberol. La societat del casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la societat del casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la societat del casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
21: Bon dia, Jordi.
14: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
21: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
14: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
21: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
14: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
21: Sí, esperem que sí.
14: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la societat del casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
21: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
14: La societat del casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
21: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
14: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
21: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
14: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
21: Sí, evidentment que pesa i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
4: Per tant, demaneu aquí gent jove, no?
21: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
4: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
21: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino o dintre del poble hi havia altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
4: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
21: Home, jo penso que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
4: Pels anys, no?
21: Sí.
4: Però sí que ha estat sempre referència, no?
21: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
4: Ara es diversifica més l'oferta.
21: Està,
4: no?
21: Més diversificat, sí.
4: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
21: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
4: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
21: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
4: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre?
21: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
4: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
21: Exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
4: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
21: Sí.
4: A més d'un segle.
21: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
4: del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
21: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
4: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
21: Sí.
4: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
21: Evidentment, evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
4: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? O de com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
21: sí,
4: no?
21: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
4: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
21: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
4: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
21: quan
4: i
21: vulguis.
4: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
21: Bé.
4: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
21: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
4: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
21: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
20: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: I aquests dies, en el Via Directe d'Estiu, també estem recordant, com dèiem, les entrevistes amb els diferents portaveus. Entrevistes que vam realitzar el mes de juliol i que estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I en aquestes entrevistes, l'espai de portaveus dedicada a Vox. Continuem amb la ronda d'entrevistes de portaveus, la cinquena ronda d'entrevistes de portaveus d'aquesta temporada, on avui farem balanç d'aquest any de legislatura, també dels 3 anys de la legislatura, i també posarem una mirada a les eleccions municipals de l'any vinent. Avui ens acompanya Antonio López, portaveu de Vox, com dèiem, amb aquesta cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus en aquesta temporada. Antonio López, molt bon dia.
6: Hola, buenos días, Jordi.
4: Primer de tot, com valora aquest darrer any polític?
6: Bueno, pues considero que seguimos en la misma línea de siempre, haciendo municipalismo totalmente, dando apoyo a aquello que consideramos interesante e importante y no dándolo a aquello que no nos parece correcto. Pero insisto, la línea yo creo que no hemos cambiado un ápice desde que entramos a formar parte del consistorio.
4: Dels passats 3 anys, ja de l'inici del mandat, quan mira enrere, quin balanç fa d'aquests 3 anys, no de l'últim any?
6: Hombre, yo creo que el balance, la balanza tiende a positivo. Como acabo de decir, creo que nuestra entrada en el consistorio entre otras cosas, ha sido, puedo afirmar que ha sido un tanto sorpresiva para el resto. Algunos pensábamos que era, íbamos a destruir, a provocar, a enfadar, y en absoluto, en ningún momento hemos actuado así, porque nosotros totalmente lo que queremos es el bien del municipio y de nuestros vecinos, y la línea ha sido esa. El balance para nosotros es positivo. Ha sido una experiencia y está siendo una experiencia, digamos, bonita e interesante, y estamos satisfechos.
4: El fet del balanç de com a Vox, quin ha estat el principal encert del seu partit en aquesta legislatura, de moment?
6: No sabría decirte.
4: El... Per part de la seva actuació, per exemple.
6: Sí, sí, bueno, yo creo que ha sido muy positivo el apoyo y aprobación de las 5 mociones que hemos presentado, y ese es el balance más positivo que podemos resaltar. Han sido 5 mociones municipalistas, algunas de ellas entiendo que muy interesantes. Esperemos que algún día se pongan en práctica o se puedan poner en práctica, y entonces el balance totalmente ha sido ese.
4: ¿Creu que avui Sant Andreu de Barca és una ciutat millor que fa 3 anys?
6: No me atrevería a decir que sea mejor. Incluso puede estar un poco peor, ¿no? Porque como todos los municipios hay una constante masificación, que se puede entender, tanto por nuestros propios hijos y demás familia, que les gusta quedarse en San Andrés a vivir, pero el pueblo tiene las dimensiones que tiene, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay demasiado inmigrante. Ya no voy a entrar en que sea legal o ilegal, pero que vemos que no, que hay un exceso de gente que no debería, no porque negarles el estar en el pueblo, sino porque tenemos la capacidad de ocupación que tenemos, y vemos demasiada gente por las calles que tenemos seria duda dónde duerme esta gente y cómo transcurre su día a día.
4: Quin creu que són els punts forts o les assignatures pendents de Sant Andreu de la Barca?
6: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
4: Sol parlar amb els veïns, de fet des de Vox instal·lant carpes al carrer. Què comenten amb els veïns?
6: Sí, nosotros, bueno, destacadamente somos el grupo municipal que más carpas monta y que hemos montado, porque bueno, nuestro sitio es la calle. La calle me refiero en el sentido de atender a los vecinos. No solo les encanta mucho los obsequios que les regalamos, etcétera, pero bueno, ese no es el objetivo. El objetivo es hablar con los vecinos, aparte del día a día, ¿no? Yo constantemente, pues bueno, tengo la suerte de disponer de tiempo y voy transitando por el pueblo continuamente, y tengo la fortuna de que la gente me para, te cuenta sus problemas, te los llevas los problemas, intentas ayudar, y bueno, me están ocurriendo una serie de situaciones que te ponen la piel de gallina, ¿no? Y uno intenta pues ayudar de una forma u otra, y hacemos todo aquello que podemos. Insisto, la calle es a pie de calle, el boca a boca tenemos claro que es lo que mejor funciona.
4: Si entrem en el terreny polític, si hagués de destacar una decisió important presa durant aquesta legislatura, quina seria? Decisió presa en el plenari municipal, per exemple. ¿Alguna aprobación de alguna moció?
6: Bueno, destacat? Sí, nosotros tenemos dentro de nuestras mociones, así a bote pronto te diría resaltar la aprobación de la petición de la línea de transporte transversal en

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'Avinguda Constitució de Sant Andreu de la Barca tenim un nou mural dedicat als 30 anys de l'Andreu i de la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca. Culmina amb aquest mural els actes commemoratius del 30è aniversari. L'obra està signada per l'artista Aitana Giraldez, creadora de l'Hospitalet de Llobregat, reconeguda per un llenguatge artístic ple de color, vitalitat i també connexió amb la comunitat. El mural neix amb la voluntat clara de celebrar 3 dècades d'història gegantera compartida, tal com explica Dani Perea, cap de la colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
1: I amb aquest mural arribem a l'últim dels actes que teníem previstos en la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta. Des de la colla hem volgut deixar reflexat en aquest mural la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, els gegants dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. 30 anys que els gegants han viscut acompanyat de la gran família que és l'agrupació cultural Aigües Toses, amb la resta de gegantons i capgrossos de la colla, músics i totes aquelles persones que els acompanyen en les seves sortides. Des de l'inici, l'Aitana, l'artista, ha entès la idea que li vam comentar, deixant aquesta imatge al poble, que explica molt bé el que fa tants anys que fem des de la colla.
0: El mural no només es retrata als gegants de l'Andreu i la Quimeta, sinó també incorpora altres personatges del seguici popular, com el Cagacalces, la Bruixilda o l'Ènia, així com també músics i membres de la colla. Des del primer moment, l'artista Aitana Giraldez va treballar estretament amb la colla per entendre què havia de transmetre a l'obra.
2: Sí, la veritat és que m'agrada donar vida als espais o ja sigui les il·lustracions que faig, i llavors ho faig a través de colors molt intensos i contrastats.
0: De fet, la teva obra destaquen cartells, però també destaquen murals, com per exemple avui el que ja tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, a l'Avinguda Constitució. Com t'arriba el projecte de fer aquest mural amb aquest aniversari especial, com són els 30 anys dels dos gegants de Sant Andreu, com són l'Andreu i la Quimeta?
2: Doncs aquest projecte m'arriba a través d'una amiga meva il·lustradora, que es diu Susana, que bueno, em va recomanar per aquesta feina a la Marc Cots de l'agrupació dels gegants, i bueno, és a través d'ella que em fa aquesta proposta.
0: Què has tingut en compte a l'hora de fer aquest mural? No sé si tenies algunes indicacions o...
2: Sí, doncs en aquest mural principalment hem de representar l'Andreu i la Quimeta, que són els gegants que fan els 30 anys, l'aniversari, i doncs, per fer el disseny he fet que aquests gegants destaquin més. I després volíem també representar els altres, no? Que són el Cagacalces, la Bruixilda, l'Ètnia, i a més he volgut representar pues, aquests personatges de la colla i músics.
0: D'on t'ha vingut la inspiració?
2: Primer vaig anar a veure els gegants, no?, per poder representar-los bé i que tinguin els seus trets característics, i també una mica l'energia de festa major o d'aquests elements de cultura popular, i llavors li he volgut donar com un caire festiu, i estan les poses com una mica com si estiguessin ballant i movent-se.
0: Suposo que quan t'arriba el projecte aquest d'aquest mural, tenint en compte que és un moment, com has dit ara, festiu, no?, que és gegants, és molt de festa major, de festa popular, i a més amb les característiques de la teva obra, amb aquests colors tan vius i amb aquesta vitalitat, el projecte sí o sí s'havia de fer, no?
2: Sí, la veritat és que a mi m'agrada molt i em motiva molt aquest tipus de projecte, no?, que involucren la comunitat, els barris, i realment és un projecte que és al servei de la ciutadania, i realment l'agrupació de gegants pues, és un espai on la gent pot participar, i crec que aquest és un mural que poden fer-lo seu.
0: Un mural que estàs pintant al carrer, mentre vas pintant va passant la gent, la ciutat es mou. Com ho veus això de pintar un mural aquí en el carrer i bé, que tothom et pugui veure, no?
2: A mi m'agrada molt perquè molta gent es para, em pregunta, em diu que bonic, reconeixen els gegants, fins i tot quan encara estava fent l'esbós, que no ho tenia molt pintat, el reconeixien. I m'agrada perquè uneix a gent de diferents generacions, tant avis com els nens més petits, i fins i tot gent que ha vingut i m'ha dit: jo vaig formar part de la colla fa molts anys, jo li vaig fer l'escut a l'Andreu, i em sembla com molt guai, no?, que tinga aquesta connexió amb la gent que viu aquí.
0: I a més això quedarà aquí, eh?
2: Sí, sí, la idea és que duri, no?, i que pues, formi part d'aquest espai i la gent doncs, pugui veure-ho cada dia.
0: pogut veure, Aitana, que aquest no és el primer mural que pintes. Tens altres murals, per exemple, a la ciutat de Barcelona.
2: Sí.
0: A l'Hospitalet, també.
2: Sí, tinc a l'Hospitalet, a Barcelona, a diverses escoles, tinc una al metro de Diagonal, tinc a centres cívics, que moltes vegades doncs, la gent també hi participa, pintant, fent pintades comunitàries.
0: Què t'han inspirat a tu, els gegants? Tu t'has inspirat per fer aquests gegants, aquestes il·lustracions, però què t'han inspirat a tu?
2: Doncs, bueno, a mi m'han inspirat com per continuar fent projectes relacionats amb la cultura popular, perquè realment com he vist la importància que tenen com per la gent i com que m'agradaria seguir col·laborant i fent aquest tipus de projectes.
0: No sé si hi ha més pressió en aquest sentit, amb la cultura popular, que la gent ho té present, la gent coneix molt els gegants i els gegantons.
2: Sí, sí que hi ha com... Potser hi ha aquesta pressió, però jo no l'he sentit perquè la gent sempre tinc molt bona rebuda, no?, en tot el que faig, llavors sempre per mi una experiència positiva.
0: Per acabar, quin missatge donaries un cop finalitzi aquest mural?
2: Bueno, jo el missatge que donaria és com la importància de l'art i la cultura en el benestar de la gent i en com l'art pot millorar aquests espais i donar-los vida.
0: Com et podem seguir? A través d'Instagram?
2: A través d'Instagram, @aitanagiralde, també tinc la meva web, que és aitanagiralde.com, i allà em podeu seguir i veure tot el que faig.
0: El mural dels 30 anys de l'Andreu de la Quimeta ja forma part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. Està situat a l'Avinguda Constitució, davant de l'escola JJ Ortiz. Amb aquest mural finalitzen els actes del 30è aniversari de l'Andreu de la Quimeta.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Pugem per final d'aquesta edició d'aquest Via Directa d'estiu. N'estem recordant els millors moments del Via Directa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, els reportatges i les diferents entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada. Salutacions de Jordi Milian, qui us està acompanyant en aquest Via Directa d'estiu durant tot el mes d'agost.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que fa és distreure't i, a part, doncs, fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui? Doncs avui de convidada Verónica Romero, que ens presenta el seu single d'aquest estiu, Agua pel calor, amb King Africa. Recordem, Verónica Romero, finalista de la primera edició d'Operación Triunfo. I també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira, que avui ens porta una primícia, i és que ha estat un dels, jo crec que, dels astres, de les estrelles, una de les estrelles de l'últim APM, o sigui que no us ho perdeu. I també amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele. Aquesta setmana parlarem de teatre i televisió, no us ho perdeu. Res més, nosaltres comencem un nou programa. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. I res, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la nostra estimada Caixa Tonta. I amb qui ho fem? Doncs, com sempre, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parlaràs avui?
3: Hola, amics de La Caixa Tonta. Hola, Joan. Mira què és interessant això que vaig llegir. És sobre Televisió Espanyola de l'època franquista. Diu així. El 27 d'octubre del 64, la televisió franquista emetia el primer espai en llengua catalana. Es tractava d'una obra de teatre, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra. Aquesta aparent contradicció va resultar l'espai pioner d'una llarga trajectòria que ha arribat fins ara. Pel que fa als espais dramàtics en català, durant 41 anys, Televisió Espanyola a Catalunya va emetre un miler de títols. I ho va fer-ho en temps de dictadura, de transició i de democràcia, gràcies al compromís dels homes i dones que treballaven i que van aprofitar les escletxes de llibertat que la situació política permetia per defensar la llengua, la cultura i el teatre català en català. Què et sembla?
1: Doncs, escolta'm, Assumpta, que interessant, com sempre, la teva secció que ens portes cada setmana aquí a La Caixa Tonta, que sempre va bé, doncs, recordar la història de la tele, i avui, doncs, una mica barrejada amb el món del teatre. I per acabar la secció, escoltarem un fragment d'aquesta història, doncs, tan bonica, i d'aquest programa teatral que ens has explicat. Vinga.

0: 거 쉬어. 진작 쉬어.
1: 책임 책임 불송고. 왜라 그만 사도 되셔. Digues, quiet. La pressió és normalíssima.
2: Vés a treure la sotana?
1: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. A veure, respira. Torna a respirar. Ja pots contar-te.
3: Què, doctor?
1: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
4: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: les espatlles, però això, amb ell, li importa un bledo. Ja sabeu qui és. No tiene dueño, ni patrón, ni marinero, ni res. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ara està en el, candelero más que nunca. No sé si va a veure la PM, jo sí, la veritat que em va encantar. I anem a parlar amb ell una miqueta d'això, no sé si estarà a l'estudi on t'estarà, anirem a connectar amb la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí! Mare meva, Toni. O sigui, més de 10 minuts de Toni Rovira a l'APM. On s'has vist, això, Toni? On s'has vist?
1: No sé, però jo crec que és un regalo molt, molt generós d'ells, no? De cara a un programa que, com tu em deies abans, que no té que veure amb TV3.
0: No, jo no ho havia vist mai, això.
1: Que dediquessin tant de temps en un programa, no?
0: No, no. Sincerament, jo... Mira que he vist APMs, perquè si no els he vist tots, quasi bé tots, jo no ho havia vist mai. O sigui que té la marinera.
1: És un programa que sempre m'han tingut en compte al llarg dels anys, perquè, clar, jo porto més anys que ells, i ells ja, quan estava a l'hospitalet i d'això, ja em treien. I m'han anat traient, bueno, ja m'he fet un personatge ja, doncs, carismàtic de l'APM, sembla ser.
0: Ni més ni menys. No sé. Ni més ni menys.
1: Perquè m'han tret moltes vegades, però, bueno, això ja ha sigut... El no de mas.
0: Escolta'm, és que...
1: Que vinguessin al programa, que escollessin aquest programa, que vinguessin aquí, que disfrutessin com van disfrutar.
0: Molt, molt, Toni. La veritat és que es veu que disfruten moltíssim la Nerea i el Joel, que et van venir a veure.
1: Sí, això és massa, deien, superar les nostres
0: expectatives. Que bo, és brutal, és brutal. Jo crec... que jo crec que no s'ho esperaven, Toni, sí.
1: Que Joan, que amb poca broma, jo crec que és el programa més underground de la tele.
0: Ni més ni menys, Toni. Jo crec que sí, perquè, escolta'm, ara ho escoltarem, perquè quan acabem de fer aquesta presentació escoltarem aquests moments que van viure el teu plató, però jo crec que van al·lucinar, o sigui, van al·lucinar. Mira, escoltem un trosset, després l'escoltarem tot, però anem un moment a escoltar, el moment que entra el Joel a dintre el plató en directe.
2: Fantasia pura.
3: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tom?
4: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
5: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
2: El trapeci.
4: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Con TVN,
4: Ahí está, un aplauso para Joel, que entra de nuevo. Se tira.

0: és que m'estava rient jo sol aquí veient aquest moment. Ai, con el circo.
1: És que és com una bogeria, no? Com una bogeria.
0: De veritat, de veritat. Mira, en el YouTube, que jo recomano a la gent que ho vegi, que entri al YouTube de l'APM i que també vegi el programa del Toni en el seu canal, la gent diu el crossover que molts estàvem esperant, Toni.
1: APM,
0: el crossover es son cuando dos series o dos programas se juntan y hacen un programa sí. conjunto, ¿no?
1: Com a... I
0: esto o estabas parant la gent. Aquí la gent ho diu, quina bogeria màgica és aquesta? Diu un noi aquí, diu, home, per favor, diu, si no ovnis són ovis. És que la gent és que és molt divertit. La gent li ha agradat molt, de veritat. La gent ho està comentant. I la veritat és que s'ho ha passat bomba veient aquest moment d'APM.
1: És que, a més, la gent jove d'avui en dia poden veure coses que ja no es veuen
0: clar,
1: a la
0: exacte.
1: Tele, no? Però que en el seu moment una BD havia sigut espectacular.
0: Ni més
1: o
0: ni menys.
1: O coses de molts tipus que es veuen en el meu programa que això ja no existeix.
0: Exacte, ja no existeix, però en el Toni Rovira encara existeix. O sigui que...
1: I això ho converteix en el més punk del moment.
0: En el més punk del moment. Toni Rovira on fire, que diuen. O sigui, és...
1: Punk o punk?
0: Jo
1: com
0: crec...
1: És
0: punk o punk, com tu li vulguis dir, Toni. Jo només vull dir que és un programa que encén les alarmes i encén els instints més interns de les persones. Perquè,
1: a veure si ara...
0: De veritat, o sigui... I un dels programes que també moltes vegades et citen és el del Clapés, o no? Que moltes vegades que segur que sortirà això, amb el del Clapés i el Rocco, que segur que... T'ho dic jo, que van disfrutar de lo lindo. Ja ho veuràs, jo m'apostaria un pèsol, que deia el Josep Maria Puyal, a que d'aquí re sortirà un tros d'aquest momentasso amb els de l'APM, ja t'ho dic jo.
1: Jo penso que ara hauria de vindre el programa del Clapés.
0: Hombre,
1: i un
0: ostres.
1: Dia la Caixa Tonta també, que tenia que vindre, però
0: també. No, no, hem de venir, ho tenim pendent, però t'ho dic jo que vindrem. O sigui, prepara'ns un estant dels teus, perquè
1: però
0: aquí vindrem.
1: Però la vida és curta, i les coses no es poden deixar.
0: No, això és veritat.
1: Si no, mira, ha marxat el de Locomia,
0: ai, sí.
1: El Lluís Arjona, vull dir, és que ho havia de dir, no? És que clar, és que... Hem de viure el moment ja, no el podem anar deixant
0: no.
1: per demà, no hi ha el demà, hi ha avui.
0: No, hi ha l'avui, ni més ni menys. Però és que és tremendo, o sigui, a més és que es van prestar d'una manera... O sigui, hi ha el moment del programa del Toni, però és que a més també hi ha tot el tema de l'APM, i t'estan venint a veure d'altres programes de TV3, o sigui que...
1: Pues... Doncs veu que sí, fa poc vaig anar a Madrid, al programa de l'Ismael, sí. també, que allà a Madrid va ser...
0: Ismael Beiro.
1: Fenomenal, també, que em perdonin els que tenen fe, no? Perquè, bueno van fer vestir de papa, però
0: va ser un moment simpàtic, sí.
1: Simpàtic i sempre amb respecte, perquè jo sóc la primera persona que tinc fe, que crec, i,
0: sí, sí.
1: i que, en fi, que mai me'n burlaria.
0: No.
1: L'espectacle, i que aquell moment pues, no podia dir que no.
0: I que ara l'has portat aquí, que aquesta setmana va venir a l'Ismael, que s'ho va passar molt bé amb Pol Mainat.
1: Sí, és que clar, jo de sobte...
0: I va venir allà de sorpresa.
1: Sembla que vegi la Rosa Maria Sardà,
0: que
1: jo pensava allà sentada. I clar,
0: ja ho vaig veure.
1: Era el fill de la Sardà.
0: És el fill de la Sardà.
1: El Pol i del Mainat.
0: I mira que normalment... no concedeix entrevistes. No surt per televisió, no li agrada.
1: Ah, ho sabies tu, perquè em va dir l'Ismael,
0: sí.
1: diu, no ha salido nunca en la tele no. en este plan que ha salido
0: no.
1: aquí.
0: No, t'ho dic jo perquè jo no l'he vist mai i sé de gent que l'ha intentat entrevistar i no ha volgut.
1: Doncs a mi tornarà.
0: Què dius?
1: Cada que el setembre tornarà.
0: Carai.
1: O sol, i parlarem de projectes Ost. Que ja tenia, va dir jo el setembre que tindré projectes. O
0: amb
1: l'Ismael, no sé, però...
0: Oh,
1: mira.
0: Doncs, mira, t'ho dic jo perquè jo ho sé que normalment no accepta entrevistes. Per tant, i t'ho dic jo que hi ha hagut molta gent que el vol entrevistar, perquè, pues... bueno, és un personatge amb molta història, eh? És una persona jove, és un noi jove, però que, escolta'm, té una trajectòria important, i la família que el precedeix, más de lo mismo.
1: Exacte, però... Vaig veure que tenia una personalitat com la seva mare.
0: Sí, és que sí, atrau. Sí, el vaig veure per la pantalla quan parlaves i té un carisma, li vaig notar, un aura, és que sí, molt especial.
1: Sí,
0: jo vaig
1: notar. Ara la teva mare està aquí amb nosaltres. Està aquí també, està aquí.
0: És brutal, no, jo vaig notar.
1: Ell s'ho va passar pipa, també.
0: D'això es tracta. D'això es tracta.
1: I aleshores, doncs, quan s'ho passa bé la gent i fan allò que no s'atreveixen, aleshores ja te'ls has guanyat per sempre.
0: Totalment.
1: I és el que passa en aquest programa, que algú que vegi només la PM es pensarà que només és una bogeria, però que no, que té moments també importants que ens fan sentir, doncs, coses de la vida, eh?
0: Per favor.
1: Perquè l'altre dia vaig tindre, doncs, un home que ha creuat amb patera doncs no sol la mar, sinó que va estar 5 anys de travessia entre vindre en patera i passar el desert del Sàhara,
0: No, va ser...
1: L'Osman,
0: sí, que després, sí, va ressorgir com el fènix de les cenizes.
1: Viaje al País de los Blancos.
0: Brutal, és brutal, jo també
1: sabeixo. Viaje al País de los Blancos, imaginava que era un somni meravellós i el van deixar al carrer durant
0: totalment,
1: dos mesos que no li
0: dava
1: ni un got d'aigua. Ni un got d'aigua, la gent.
0: Ni un got d'aigua.
1: Buscant en els contaires per poder menjar, fins que va passar una dona que es diu Montse i que el va adoptar.
0: El va adoptar.
1: Llavors va començar l'esperança de viure en el País Blanc.
0: I té una personalitat arrolladora, maquíssim. L'hem tingut aquí també i, bueno, és una persona que s'ha fet a si mateixa. La vida... L'ha fet a si mateix després de totes les vicissituds i problemes que ha viscut a les seves pròpies carns, de veritat.
1: Bueno, però no ens posem seriosos,
0: Toni,
1: hi ha de tot en aquest programa.
0: Escolta'm,
1: senyors,
0: i tant,
1: sí, senyors,
0: i tant.
1: Hi ha de tot, passin.
0: Vinga, escolta,
1: passin,
0: Toni,
1: què
0: et sembla si anem a escoltar el fragment de l'APM, que és molt divertit, per acabar la secció... Perquè s'ho mereix. Anem a escoltar aquest momentàs, aquest híbrid entre APM i Toni Rovira i tu, perquè s'ho val. I els nostres oients no podien ser menys, que ho tenien que escoltar, i si no l'han vist, que segur que sí, que en algun moment o altre, o per xarxes, o a la tele, o a la plataforma 3CAT ho han vist, o en el canal del Toni Rovira, que allà hi ha Extendido, perquè allà també hi ha entrevista amb el Joel i tot, doncs que ho mirin, perquè la veritat és que és entretingut, és divertit, i a més, una cosa que abans parlàvem amb el Toni, que ho tracten amb respecte, amb carinyo, dintre de la conya que fan, com sempre, a l'APM, perquè són uns conyons, perquè la vida, Toni, com tu saps també, ens hem d'aprendre amb humor, amb sentit de l'humor. I l'APM és un dels programes que et fa viure la vida amb humor, o no?
1: Jo penso que sí, que ens ensenya a donar-li la volta a les situacions de la vida i afrontar-les amb alegria, amb optimisme i rient de nosaltres mateixos, que no passa res, senyors, que
0: exacte,
1: no tinguem tants perjudicis.
0: Correcte.
1: Que hi va haver algú que... Ai, que tinc por que no em facin un memo. Però què? Quines tonteries? Però si ens quedem com aquell que diu polvo eres i en polvo te vas a convertir i el polvo l'aire se lo va a llevar i no queda nada. Per què tanta cosa, no? Per
0: Déu
1: què?
0: Nido.
1: Per què tenim tants perjudicis?
0: Sí.
1: Visquem el moment, siguem feliços, alegres, disfrutem de la vida, donem gràcies i deixem-se de repressions.
0: Déu-n'hi-do.
1: És el pitjor que pot haver.
0: És el pitjor que pot haver, ja ho pots ben dir. Doncs, Toni, què et sembla si anem a escoltar aquest moment, aquest momentàs amb l'APM?
1: Doncs som-hi, va.
0: Gràcies,
1: un
0: Toni,
1: segon,
0: com sempre.
1: Un segon, dos segons, dintre.
0: Vinga, som-hi!

0: Però vostè qui és?
1: Nerea, qui vaig a ser?
0: Ah, és veritat, és la Nerea, la que sempre està on falla.
1: I tu, Joel, el que mai se prepara les entrevistes.
0: No, perdona, no és que no em les prepari perquè no vulgui, que no vull, però és perquè són sorpresa.
2: Claro, claro.
0: Catalunya ha descobert que som una gran parella comunicativa i per això avui farem la secció junts.
1: I a través de les xarxes socials vos van preguntar on volíeu que anàrem en aquest últim reportatge.
0: Hi ha hagut totes aquestes respostes. Fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora respostes.
1: Només n'hi ha una de guanyadora.
0: Només una?
1: Sí, oh, i és... Ara el problema de Toni Rovira i tu!
0: No! Toni Rovira! Toni Rovira i tu! I jo! I tu! On vostè qui és?
1: Joel, ja som al plató. Emotion Production Audiovisual Hub.
0: Emotions és el que tinc jo perquè la Toni Rovira ha complès la seva promesa.
3: Jo el que vull anar és a Toni Rovira i tu.
4: El dia que vinguis,
3: sí,
4: amb el pianista, cantaràs.
0: I sóc el proper entrevistat de Toni Rovira i tu. Toni Rovira i tu. I jo.
5: Hola, hola, hola.
0: Hola.
5: Com esteu? Hola.
0: Me llamo Joel.
6: Joel, i que guapo eres.
0: Bueno, bueno.
6: Si me ve mi marido a mí.
0: No, hombre, no. ¿Y si te ve qué?
6: Yo le digo que se aguante.
0: Que se aguante, marido.
6: Así como tú.
0: Es que estoy bueno, ¿eh?
6: Hombre.
7: Oh, quina cosa més maca, maca.
1: Que llegis la mà. ¿Mos renovaran la PM la temporada que ve?
6: Hombre, pues claro que sí.
0: ¡Ah, claro que sí!
8: Jo fa 25 anys que vinc amb el Toni Rovira.
1: De què va vestida avui?
8: Ai, nena, pues de Úrsula. Bajo del mar!
1: Vostè d'on és, bici?
6: Jo de la Manxa. Sí. Més vale tenir una família a la Manxa que una Manxa en la família.
0: Bici! Bici!
9: Bici!
0: Hòstia! Capitán Sparrows.
10: Jo soc amic de Joel. Fa un parell de mesos van veure el col·lapse. Oi? Van veure...
0: Hòstia.
10: Van parlar pel matí.
0: Sí. Tu tira milles.
10: O sigui,
4: jo soc... El col·lapse tu has?
0: No.
11: Jo sóc el camarero Paco. Imito el senyor Barragán. Hombre, què tal? Buenas noches.
0: Ole!
1: Joel, treballa.
0: Fa 20 o 25 anys que sóc fan jo de Toni Rovira. Això m'està superant.
12: I jo també.
13: Ai, però què és esto? Però què coño? Però què és esto? És una mujer elegante por detrás y por delante.
14: És un Elvis Carmen de Mairena.
13: Working up down in the city.
15: Rolling!
13: Yeah.
1: Yo solo es por mirarte a las mamelles.
16: Te comento que a veces no me quedan viendo mucho los ojos. Mi talento es cantar, soy animadora, presentadora, actriz, comediante.
17: Soc el capitán Friki.
18: Súbelo, súbelo.
19: Divino, divino.
1: Te presenta Rafael.
0: No, ¿qué pensa? Que no sé qui és.
18: Viva, viva.
0: Viva què?
18: Cuña.
0: Cuña.
1: ¿Qué ha pasado?
20: Estoy enfadado.
1: Ay, madre, espera, que no sé si ya son realidad. ¿Qué pasa en el programa, Josep María?
20: Habla de ovnis. Bueno, ovnis es objeto volante, lo he identificado, pero para mí está identificado totalmente, con lo cual ya no son ovnis.
21: Y bien, madre.
1: ¿Qué son?
20: Pues objeto volante identificado.
22: ¡Ay, qué yo!
23: Mira, jo em dic Teresa Gómez amb molt d'orgull perquè sóc besneta d'en Francesc Macià, encara que el RAC1 se n'enfoti.
24: Brother Louis Louis Louis, I've been watching this thing.
18: ¡Divina!
25: ¿Pero esto qué puta locura es?
0: ¡Hostia, plató de...
1: ¡Wow! ¡Oh!
0: Toni Rovira, ¿y tú? ¿Saps qui és el tu?
1: ¿Qui és?
0: ¡Yo! ¡Mira, Joel!
1: ¡Ay, qué nervios, Dios mío! Toni, tú te pasarás de meravella.
4: Sí, ¿no? Però tu saps lo que és cada dia.
1: Ja, com sí. Soportes?
4: Aguanta tot aquests personatges.
1: Dona humorista.
4: Que no, jo que també. És 30 anys.
1: Però m'ha dit que també fa humor.
4: Ah, ¿des de quan? No.
6: Hombre,
4: no. Tengo, yo soy bombero. Al rato. Había una vez un circo que arribaba siempre el corazón.
26: Fa molt bona pinta aquest programa, eh?
1: Tienes un gran pelo.
0: Gràcies, Charo.
1: Esto tiene que subir para arriba.
0: Para arriba, bien para arriba. Me estás echando aquí.
1: ¿Heu vist això? Ho heu vist?
6: Porque no hay más.
0: No toquis, Nerea.
1: Tu ja estàs a punt de començar.
0: APM, arriba!
27: APM, arriba!
1: Ah,
4: estic molt nerviós.
0: Què queda?
27: Un minut?
0: Un minut
27: i entrem.
0: Ai, que em cago. Un momento, un momento. Está esperando y tenía que ir más tarde. Pero que entre un momento. Joel, y que baile contigo. Va. Y esperadamente, va. Es que no sé bailar, no sé bailar.
26: Fantasía pura.
4: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tony?
0: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
2: El trapeci.
0: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Con TVN,
0: ¿eh? Ahí está. Un aplauso para Joel, que entra de nuevo.

Comencem amb la Fúmiga, ja que vam ser presents al Canet Rock. Molt aviat podreu escoltar un reportatge que jo crec que us agradarà molt. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, gràcies al Toni Rovira, gràcies a la Verònica Romero, que avui ens presentava el seu nou single, el Toni que ens portava aquest especial APM que li han fet, genial, brutal, i l'Assumpta Vitòria, que ens portava la seva història de la tele. Gràcies per cuidar de mi. I amb la Fúmiga i aquest gràcies, per tant, que doncs s'acomiadaven al Canet Rock, ja que es retiren, nosaltres doncs ens acomiadem, però us diem fins la setmana vinent, si tu vols. Gràcies també a la gent que ens fa costat i a les emissores que doncs ens feu confiança. Sigues feliç, gràcies per tant. Res més, que vagi bé, adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: open.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe, amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos, va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de la part

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els seus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, les meves sessions revival realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar la Tiato. Sempre en el nostre record. El mestre.

0: viejos valses vieneses.
1: ¡Olé! ¡Qué bonito! Batiatons va fer ballar, va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, amb diferents preses, és clar.

0: una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.
1: Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
0: Records de l'estiu del 88. Aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloise. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat...

0: Think I better dance now.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa revival de l'Albert Malla.
1: Women and girls rule my world. I say they rule my world.
2: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria.
3: I don't want half-hearted love affairs.
2: Va ser un one hit wonder.
3: I need someone who really cares.
2: Una banda d'un únic èxit, però meravellós.
3: Life is too short to play silly games.
2: Es deien Fairground Attraction.

sí, sí, és un tema perfect, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Duguer de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada.

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó d'aquell

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

No, t'ho deia perquè ja ha passat una estoneta, des del 89. La guarida del león. Des de Granada, gran èxit del grup La Guàrdia.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu ho rumis. O sigui, quan t'has de decidir, qui creus que ha de manar? El cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu.

Un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. Tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

el que em demanis. El que vulguis. El que necessitis. Ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Anything you want, you got it. Que gran, que gran. Anything you need, you got it. Quina preciositat. Anything at all, you got it. Roy Orbison. Primer single pòstum, quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Two Hearts. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo,

Two Hearts. Dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

That way to your heart. La banda Soul Sister, al 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt...

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia «Aquí no hay playa». A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: El sol, oh, oh. Cocodril Club.
2: Y ella sigue allí, sus piernas solitarias.
1: El programa revival de l'Albert Mar.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

Aquell 1991 vaig rebre la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers.

més temps dels Beatles, All My Loving, i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 90.

All My Loving. Nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. cocodrilclub@gmail.com per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de...

destacar aquest tema Lost in My Religion dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu, paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el caldijòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir, amb la seva cançó Así me gusta a mí, va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: no.
1: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chiquimo Bayo.
2: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pim.
1: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
3: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Per al 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canció...

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda Juan Luis Guerra. Y al seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics, o cantants que m'estiguin escoltant, ja saben a què em refereixo. No, no era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
1: Porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat en directe. Ah.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que... no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro... En una de les entregues de la trilogia es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes. Que tenia la seva gràcia. I que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita amb data 20 d'abril del 90.

0: Y los que hay, han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí. Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados. Cómo hemos cambiado, tots plegats, ¿eh? ¿Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

0: De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.
1: Bueno, un pueblo...

0: Juntos al anochecer nos encontró la luna.
1: Y nos dieron las 10. Era una de les cançons de l'àlbum Física i Química de Joaquín Sabina. El disc de l'any 1992, el més venut durant tot l'any a Espanya. Però aquell any, aquesta va ser...
2: La canción de...

Sí, Cocos. El Tractor Amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Velázquez.

0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
1: La canción del verano.

0: no, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard. Va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de Gota Fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.
1: Ahí vamos.
0: Procura ser feliç, Coco.
2: Cocodril Club. El programa Revival de...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passat mes de febrer, el casino va celebrar 100 anys de la inauguració de l'edifici del casino. Es va realitzar un acte molt especial i emotiu en el mateix casino. A continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem el reportatge que publicàvem a Ràdio Sant Andreu.

0: El casino ha celebrat en l'acte institucional del centenari del seu edifici, un acte emotiu on s'ha recordat l'activitat que durant 100 anys s'ha realitzat en el casino. Un segle al servei de la vida social i cultural de Sant Andreu de la Barca, que al llarg de la seva història ha estat escenari de balls, representacions teatrals, actes culturals, reunions socials i celebracions populars, adaptant-se sempre als canvis socials i també històrics. Es celebren 100 anys de l'edifici del casino, però no de l'entitat. La Societat del Casino, el Progreso de Sant Andreu de la Barca, es va crear l'any 1879 amb finalitat sociocultural i recreativa. Durant l'acte, l'alcalde Marc Giribet ha anunciat que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olbert. L'acte ha comptat amb la participació també de la Coral Ferran Sors, l'Esbart Olesà i també l'agrupació cultural Aigüestoses amb la presència dels gegants, l'Andreu i la Quimeta. Carme Lloberol, actual presidenta del casino, molt emocionada, ha valorat aquest acte per Ràdio Sant Andreu. Estem amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta, i avui commemorant aquests 100 anys, l'acte institucional. Suposo que molta emoció, no, avui?
1: Molta emoció. I ara ja una mica més relaxada, però molta emoció, molts nervis.
0: Emoció també en el seu discurs?
1: Bueno, evidentment. És algo que es porta dins. I que surt l'emoció.
0: D'aquest centenari, de celebració d'aquest centenari, suposo que molts records, no? Mirant enrere activitats que s'havien fet en el casino, pràcticament s'ha fet de tot aquí.
1: Sí, molts records de tot el que s'ha fet i de tot, bueno, de la família.
0: A més, avui participant des de l'Esbart Olesà, també participant la Coral Ferran Sors, els gegants de Sant Andreu de Barca també participant avui aquí, com a motor de moltes entitats, no?, que també s'han involucrat aquí a la Societat del Casino.
1: Sí, sí, clar. A veure, és un reflex de la cultura popular i volíem que quedés aquí reflexat. Ens hauria agradat demanar ajuda. Ens feia molta gràcia haver demanat als castellers que ens vinguessin a fer un pilar, però ja vam veure que era impossible aquí davant fer-los ballar, en els diables també. Però buscarem l'ocasió, perquè amb algun dels altres actes que fem durant l'any, de que vinguin ells també.
0: De fet, són molts altres els que s'han presentat i es preparen en aquest centenari. Notícia avui destacada. L'alcalde Marc Giribet en el seu discurs ha comentat que en el ple municipal es debatrà i segurament sortirà que sí, de que la Societat del Casino rebi doncs, el màxim guardó que pot lliurar l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, una medalla molt important. Com heu rebut aquesta notícia? Amb sorpreses, bueno, perquè evidentment ningú sabia res, no?
1: Amb sorpresa i molt agraïts. Molt agraïts. En nom de la Junta, doncs ja puc dir que molt agraïts.
0: Missatge pels oients de Ràdio Sant Andreu, santandereus i les santandereuenques, a motiu d'aquest centenari del casino. Quin missatge donaries, Carme?
1: Bueno, que els convidem a ser partícipes de totes les celebracions.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha destacat la importància de la celebració dels 100 anys de la construcció de l'edifici del casino.
2: Molt emotiu perquè, bueno, aquesta casa, com he explicat en el conjunt del discurs, doncs me la sento meva. La participació que la meva família, però tantes altres famílies de la ciutat han tingut perquè, diguéssim, aquestes parets poguessin tenir vida, perquè més enllà de les totxanes, de les estructures, lo important és el que passa dins. I jo crec que avui, amb aquesta sala plena del casino, fins i tot, diguéssim, la part superior de la grada, doncs també s'ha omplert. Estic molt content perquè segueix demostrant que el casino és l'entitat mare, és el cor del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i crec que és un exemple, diguéssim, a seguir. I aquests 100 anys precisament del casino, el que jo crec que ens fan reflexionar és precisament el que ha de venir, no?, i quins han de ser els compromisos, els valors amb els quals hem d'encarar aquests 100 anys que venen, i agafar una miqueta de referència aquests 100 anys que han passat i tota la voluntat, tasca que tants i tants santandreuencs han fet, primer en aixecar aquest edifici i després en, diguéssim, produir totes aquelles solucions a les necessitats que tenia la ciutat envers el que era els punts de trobada, el teixit associatiu, a l'oci, la cultura, i precisament jo crec que és una referència en aquest sentit.
0: Alcalde, en el seu discurs ha fet un avançament per sorpresa de, podríem dir que de tothom, que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca portarà en el plenari que se li pugui lliurar una medalla molt especial a la societat del casino.
2: És una de les màximes distincions que recull el reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que és el Premi Lluís Nicolau Dowell, i precisament li volem otorgar al casino perquè aquest premi, aquesta figura, que per cert té arrels a Sant Andreu de la Barca, havia estat ministre d'Economia de la República i després va ser un dels ambaixadors de la pròpia República, en aquest cas a Mèxic, doncs va precisament promoure totes aquestes accions, activitats, i de manera distingida en moments complicats, i aquest és, diguéssim, el fil que l'enganxa amb el casino, és a dir, davant de totes les dificultats, aquesta figura i també la societat del casino han tirat endavant la seva activitat i la seva obra, no? I precisament aquí és on l'Ajuntament, recollint tot el que el casino ha donat a la societat santandreuenca, els hi volem agrair amb aquest distintiu.
0: Les obres de l'edifici del casino es van iniciar el 21 de febrer de l'any 1926 i al setembre d'aquell mateix any s'inaugurava el nou edifici. Podem dir que va ser una construcció molt ràpida, on molts santandreuencs i santandreuenques van participar i col·laborar en la seva construcció. Estem parlant d'un poble amb 800 habitants. Salvador Valeri Pupurull, pertanyent a la denominada segona generació del modernisme i autor, entre d'altres, de la Casa Comalat de Barcelona, va ser l'arquitecte que va projectar el casino. Un edifici que des de l'any 2015 és oficialment bé cultural d'interès local per la Generalitat de Catalunya. I un segle després, el casino continua sent memòria viva de Sant Andreu de la Barca. L'acte institucional s'ha iniciat amb el ball d'homenatge a càrrec de l'Esbart Olesà, un ball creat per Jaume Arnella i el coreògraf Joan Serra l'any 2009 a partir de la polca del Ball de Gitanes de Sant Celoni. També s'han recordat diferents efemèrides importants de l'any 1926, l'any de construcció del casino. Entre les efemèrides, la mort d'Antoni Gaudí o l'estrena de la cançó D'amor i de guerra, una sarsuela força popular.

0: Tot seguit ha pres la paraula la presidenta de la societat del Casino, Carme Lloberol, que ha volgut agrair la tasca realitzada per les diferents juntes de la societat del Casino.
1: Molts dels que estem aquí som descendents d'aquelles dones i homes que ara fa un segle van treballar de valent per construir aquest edifici projectat per l'arquitecte Salvador Valeri Pupurull i que està declarat bé cultural d'interès local per la Generalitat des de l'any 2015. En aquells anys, primer quart del segle passat, la vida col·lectiva, associativa i l'esforç comú eren la columna vertebral de la societat. Sant Andreu de la Barca tenia uns 850 habitants. Poques coses s'aconseguien que no fossin a partir de l'esforç d'una part molt important de la població, amb esperit ferm i generós. Els nostres pares, avis o besavis, van creure amb bon criteri que la societat del Casino, fundada, segons veu popular, l'any 1879, amb finalitat sociocultural i arran del moviment coral promogut al nostre país per en Josep Anselm Clavé, necessitava un nou espai per donar resposta adequada a les inquietuds culturals i recreatives que es duien a terme a l'antiga seu i els canvis que la societat els anava imposant. De ben segur que estarien molt orgullosos de veure com avui som aquí per recordar la seva obra. Serveixin, doncs, les meves paraules com a homenatge a tots ells i elles i també de compromís per treballar de cara al futur, amb més convicció i exigència encara. Tot el que aquí ha passat en aquest segle ha estat gràcies a molta gent, alguns participant i altres donant suport i ajudant a fer possibles les propostes que s'han anat incorporant. També a tots els que, sense ser descendents dels fundadors, estimen i estimaran el Casino i han treballat sempre perquè avui estigui com està. Gràcies a tots els membres de les diferents juntes que han dedicat al Casino part del seu temps lliure, assumint el compromís de continuïtat i responsabilitat que ens ha portat fins avui. Aquest és un projecte col·lectiu i així ha de seguir sent. Les portes del Casino han estat sempre obertes a tothom per participar de les activitats programades en el marc de la cultura i els costums del nostre poble i del nostre país i per plantejar iniciatives amb les que s'ha anat conformant la raó de ser de la societat del Casino actualment. No podia ser d'altra manera tenint en compte l'esperit fundador de l'any 1879.
0: És important l'edifici, però també ho són les persones. Durant 100 anys, per al Casino han passat a moltes persones, algunes pensant i programant activitats, o d'altres actuant en obres teatrals o concerts. A l'escenari també s'ha fet un homenatge als membres de les juntes anteriors de la societat del Casino, que han rebut un record dels 100 anys, un moment històric, com ha destacat Enric Malet, copresentador de l'acte.
2: Volem que aquest moment tingui tota la lluminositat del món. Història viva. Moltíssimes gràcies per haver fet tota la feina que he fet durant tants anys i per haver fet possible el dia d'avui, perquè no només és d'uns quants, és de molta gent amb molt treball acumulat. Moltíssimes gràcies.
0: També ha participat en l'acte del centenari del Casino ha estat a Pilar Firmes, secretària de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: Celebrar 100 anys d'un edifici no vol dir celebrar 100 anys d'unes parets. És celebrar l'esforç col·lectiu d'un poble que l'any 1926 va decidir construir un futur. Futur de cultura, de trobada, de lleure compartit i de compromís cívic. I tot gràcies a la iniciativa popular, a l'esforç dels veïns i veïnes, a la solidaritat i a la determinació. Des de la Federació d'Ateneus som conscients que els Ateneus, ho tenim clar, que no són només equipaments. Són espais de cohesió social, de transmissió de valors, de participació democràtica i de vida comunitària. Entitats com la vostra, que té 147 anys d'història ininterrompuda, són el testimoni viu de la força de l'associacionisme català. Avui reconeixeu també les persones que han fet possible aquest recorregut. I és just que es recordi a tots a totes les persones, perquè a cada etapa hi ha hagut juntes, hi ha hagut voluntaris, hi ha hagut socis i sòcies que han dedicat el seu temps i estima al Casino perquè continuï sent un espai obert per tothom. En nom de la Federació, us felicito sincerament per aquest centenari. Que aquest edifici continuï sent molts anys més casa de cultura, de convivència i de futur compartit. Moltes felicitats per molts anys i moltes gràcies.
0: Qui també ha dirigit unes paraules al públic assistent ha estat Andreu Felip i Ventura, director dels Serveis Territorials de Cultura de la província de Barcelona.
4: 100 anys d'una feina constant, d'una feina tenaç, d'esforços i, sens dubte, també de sacrificis de moltes i moltes persones que avui hem de recordar, que segur que d'aquest esforç n'han obtingut satisfaccions, alegries, és clar, només faltaria, però que també han comportat sacrificis personals, familiars, sacrificis fets en favor de la comunitat. I és important tenir-ho en compte, subratllar-ho i fer aquest agraïment com el que acabeu de fer. I precisament jo volia subratllar aquest aspecte, aquesta dimensió social de les entitats de cultura popular, de l'associacionisme cultural, dels ateneus, dels casinos, perquè sou una xarxa de persones que jugueu un rol clau, un paper essencial en la cohesió del veïnat, en la creació de comunitat, en la construcció del país. Una xarxa de persones intergeneracional, diversa, i per tant, per aquest fet, inclusiva. Els ateneus sou espais on les persones trobem un entorn de suport, de solidaritat, de seguretat. I en tant que espais oberts a la participació, sou una via claríssima d'accés a la cultura i al país. I en aquest sentit, i en nom del Departament de Cultura, jo el que volia fer amb la mà al cor és, sobretot, un agraïment profund a totes aquestes persones que heu participat en aquest projecte. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
0: Un dels moments emotius ha estat la descoberta de la placa commemorativa del centenari, que estarà ubicada en un lloc ben visible de l'edifici del casino. La descoberta de la placa ha anat a càrrec de Marc Giribet i Núria Lloberol, besnets dels fundadors de l'edifici del casino.
5: En algun lloc de l'edifici havia de quedar una constància de que avui, 22 de febrer del 2026, fèiem la inauguració oficial, diguéssim, institucional, del nostre centenari. Per tant, hem fet una placa, que els companys treuen aquí, i serà la que commemorarà aquest acte d'avui.
6: Demanem que pugi a l'escenari l'alcalde Marc Giribet i també que pugi a l'escenari Núria Lloberol, que com Marc Giribet són besnets dels fundadors de l'edifici del casino, que ens ajudaran a descobrir aquesta placa commemorativa. També volem que la presidenta Carme Lloberol, també la senyora Pilar Firmes i també el senyor Andreu Felip i Ventura ens ajudin a destapar aquesta etapa, aquesta placa, però sobretot com a acte simbòlic, tal com ens ha volgut recordar la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, com a acte simbòlic, besnets dels fundadors del casino, Marc Giribet i Núria Lloberol, desvetllant aquesta placa.
5: Pim, pam.
6: Pum, ja la tenim aquí.
0: Precisament, l'alcalde Marc Giribet, en el seu torn de paraula, ha recordat la seva vinculació personal amb el casino, a més d'anunciar que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olbert.
7: El casino no només, com s'ha dit, són pedra, façana i vitralls, sinó que aquestes parets expliquen la història d'un poble que va unir-se davant les adversitats. L'any 1926, Sant Andreu de la Barca era un poble amb afant d'activitats, d'oci i de cultura. L'antic local de la Societat del Casino, també com s'ha explicat, va quedar petit, davant la munió de gent que volia trobar-se, reunir-se i gaudir del cant, del ball i també del teatre, entre moltes altres activitats. Van creure en ells mateixos, en la seva capacitat i en les seves ganes de tirar endavant. Quan mirem la pedra vermella o aquest escenari, no només, com deia, veiem patrimoni. Veiem el que passa quan un poble s'uneix per créixer i per fer front a les dificultats i per poder avançar. I permeteu-me que ho digui amb una emoció avui especial i em permetreu unes notes de caràcter personal. Com a alcalde, sé que el casino és història col·lectiva d'aquesta ciutat que té ànima de poble. Però com a Marc, sento que també és història de la meva família. El meu besavi, en Josep Comajuncoses, va ser un de tants i tants que va posar les seves mans per aixecar aquest edifici. I cada cop que entro per aquella porta i miro al voltant d'aquesta sala, no em puc aguantar ni resistir de pensar quina d'aquelles pedres, quina d'aquelles estructures va tocar ell. I això m'emociona i també a la vegada m'omple de responsabilitat. I no voldria obviar el nom de la meva besàvia, de la Javiera Oliver, perquè són de tantes i tantes dones que gràcies a sostenir la cura de les seves famílies, aquests homes han pogut fer història i avui se'ls anomena, però a elles també se les ha d'anomenar. Per tant, dediqueu-li un fort aplaudiment. La meva família, com moltes de les que avui sou aquí, han dedicat temps i il·lusió per aquesta entitat. Els meus besavis, els meus pares, els meus oncles i els meus avis. En aquesta mateixa sala he viscut casaments, aniversaris, trobades familiars. I fins i tot en algun d'aquests palcos m'he adormit, esperant que els meus pares acabessin aquestes llargues sessions de ball que es produïen en aquesta sala els divendres al vespre. Classes de ball, de saló, que impartia el que avui és regidor de Cultura de l'Ajuntament, el senyor Andreu Mitjans, company i amic. Dedicar-li també un fort aplaudiment. Aquí també vaig ser un dels petits dimonis que corria per aquestes sales fent la guitza al públic fins a arribar a aquest escenari i trobar-nos amb Satanàs. I també, com a jove, he viscut carnavals, cap d'any i nits que formen part dels records més intensos de la meva generació. Per mi aquest edifici ha estat una segona casa i estic segur que això us passa a molts de vosaltres, però el casino és molt més que una junta, que uns socis, que una generació en concret. El casino és Sant Andreu de la Barca i ets de totes i tots nosaltres. Per això m'agradaria dir que és i que continua sent el pal de paller del teixit associatiu de la nostra ciutat, l'entitat mare que promou l'activitat social, cultural, esportiva a la nostra ciutat. Ha estat un espai de trobada on s'han cosit una infinitat de projectes i on es construeix i es cohesiona també la nostra comunitat. És per aquest motiu que avui, presidenta, us vull anunciar que proposaré al ple de l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca que se li sigui otorgada a l'associació El Casino una de les màximes distincions de la ciutat, que és la medalla Lluís Nicolau d'Orwell. una figura clau durant la Segona República, un historiador català que va exercir com a ministre, compromès amb la sobirania de Catalunya i després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar a Mèxic per fer d'ambaixador de la República. Per vosaltres també aquesta nominació.
0: Finalment, la coral Ferran Sors han interpretat l'himne del casino sota la direcció del mestre Albert Folch i Romaní.
8: Deia que un moment com aquest, el moment de cantar l'himne del casino, tots quan cantem un himne...

amb tota la paciència del món es van dedicar mica en mica a fer memòria, eh? I en una auca, en cinc versos, explicar una mica la història de tot això, eh? I tot ve, de l'any 1925, que els van dir que el lloc on estaven, que pel que en tinc entès és una mica més avall a la carretera, i a l'altra banda de la cera, que hi havia un local on es reunien els socis del casino. Es va fer petit allò i es va decidir, doncs tot això ho explica l'auca. El qui tingui curiositat, que ho pregunti, perquè el tenim l'himne aquest, si algú diu, oh, jo vull saber això, doncs ho dieu.

0: 100 anys de l'edifici del Casino de Sant Andreu de la Barca. Al llarg d'aquest any 2026 es realitzaran diferents actes per recordar aquest emblemàtic centenari.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Un mes abans, el dia 25 de gener, el casino també celebrava un acte on es va parlar sobre la història de l'edifici i sobre aquests 100 anys de l'edifici del casino i també de la Societat del Casino, una de les entitats més antigues de la ciutat. El casino de Sant Andreu de la Barca celebra aquest any el centenari del seu edifici actual, inaugurat al setembre de l'any 1926, i ho fa consolidant-se com un dels principals referents històrics i socials del municipi. L'acte inicial, celebrat al mateix casino, s'han presentat als actes que es duran a terme, a més de la conferència sobre la seva història i el documental que recorda les activitats i actes que s'han realitzat durant 100 anys. 100 anys després de la seva obertura, l'equipament continua sent un espai clau de trobada, convivència i activitat cultural, fidel a l'esperit amb què va ser concebut. Els orígens de la societat del Casino El Progreso es remunten a l'any 1879, quan va ser fundada amb una clara vocació sociocultural i recreativa. En els seus inicis, l'entitat tenia la seu social a la carretera 911, en un local que durant dècades va acollir la vida associativa d'un poble encara petit, però amb una intensa activitat social. Amb el pas del temps i el creixement de Sant Andreu de la Barca, aquell primer espai va quedar insuficient per donar resposta a la necessitat dels socis. Davant d'aquesta realitat, l'any 1925 es va prendre una decisió important, la construcció d'un nou casino, molt més ampli, funcional i adaptat a les aspiracions d'una vila en plena transformació. El projecte va comptar amb un suport unànime i es va convertir en un exemple destacat de la implicació col·lectiva. Tots els veïns del poble hi van contribuir, sense excepció, ja fos amb aportacions econòmiques o amb la seva pròpia mà d'obra, un exercici de solidaritat i compromís comunitari difícilment imaginable avui. La presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, ha donat el tret de sortida amb el seu discurs, on ha destacat la importància de l'edifici i també les activitats que s'han dut a terme al llarg d'aquests 100 anys, entre cinema, teatre, concerts, balls de saló, sarsueles o òperes.
2: Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts al primer acte de commemoració del centenari. És un honor per mi i m'omple d'emoció donar el tret de sortida als actes que s'han programat per tot l'any. La finalitat és retre un sentit homenatge a tots aquells homes i dones que varen tenir el valor d'iniciar les obres d'aquest edifici, que en menys d'un any el varen tenir aixecat,

0: que tot i trobar-se al cap d'uns pocs anys amb molts problemes econòmics i amb una maleïda guerra, sempre van anar endavant. També a totes les persones que durant aquells 100 anys han contribuït d'una manera o altra a mantenir el llegat arquitectònic, social i cultural, a ampliar-lo i adaptar-lo a les noves èpoques. Tasca que en ocasions tampoc ha resultat fàcil, però s'han superat els obstacles i ens en sentim satisfets. Confiem que hi hagi persones que agafin el relleu i el casino pugui arribar a celebrar el bicentenari. Quan vàrem celebrar el 75è aniversari, vàrem iniciar els actes al setembre, data de la inauguració. Ara, pel centenari, comencem el gener. Per què? Doncs tenim un breu dietari d'en Magí Fonoll que diu textualment: Domingo 10 de enero de 1926. Reunión general en la sala del Casino Viejo para pasar cuentas y acordar la cuota de 2 pesetas mensuales para empezar los trabajos del nuevo local. Domingo 21 de febrero de 1926. Se empiezan los trabajos en el nuevo local con la traída de agua y el depósito de cal. Lunes 29 de marzo de 1926. A las 11 de la mañana es colocada la primera piedra con una botella conteniendo varias monedas de plata, cobre y níquel y una memoria con numerosas firmas de socios para la construcción del nuevo casino. Quan heu entrat, heu vist projectada a la pantalla una imatge, és la del centenari. I sabeu què és? Doncs una rajola del mosaic del terra, un element centenari. Aquesta imatge, que ens l'ha dissenyat la il·lustradora Montserrat Ferrer, també autora de la felicitació de Nadal. Bé, i per acabar, us demano la vostra assistència a tots els actes que hem programat fent un repàs a les activitats dels 100 anys. Per molts anys a tots, visca el centenari, visca el casino.
1: Amb la presidenta de la societat El Casino de Sant Andreu de Barca, Carme Lloberol, hem fet un repàs d'aquests 100 anys i també de les activitats per commemorar el centenari.
0: Doncs sí, aquest és el primer acte, podem dir-li com acte previ a l'acte institucional, però bé, ja en si ja és un acte del centenari.
1: Què representa per vosaltres celebrar aquest centenari de l'edifici del casino?
0: Ui, molt d'orgull, molta emoció. No sé, hem esperat molt aquests 100 anys, se n'ha parlat molt, sempre semblava que no arribaria, però al final ha arribat.
1: Primera dona presidenta de la societat del casino. Tenim aquí una imatge, un quadre dels diferents presidents que ha tingut al llarg de la història la societat del casino, però la primera presidenta, Carme Lloberol.
0: Doncs sí, em va tocar. Soc la primera presidenta.
1: Gairebé 20 anys, no, com a presidenta?
0: Gairebé 20 anys, l'any que ve farà els 20 anys i ja necessito el relleu. Vull dir que ja es pot anar espavilant alguna altra noia o dona que per ser presidenta.
1: Presidenta de la Societat del Casino en l'any del centenari del casino, un dels edificis emblemàtics de Sant Andreu de la Barca, que ara fa 100 anys que ens va construir. La seva construcció va ser ràpida, menys d'un any. La primera pedra va ser al febrer de l'any 1926 i aquell mes de setembre d'aquell any ja funcionava.
0: Doncs sí, pel que es diu, van començar el mes de gener, entre gener, febrer i març, que es va col·locar la primera pedra, i després ja rapidíssimament. Suposem que el setembre, que diuen inauguració, devien fer la coberta, i es va fer la festa major, i llavors, que em sembla que és el mes de novembre, que ja diu que ja es fan les activitats al nou local.
1: En aquest edifici del casino important també la gent del poble, la gent de Sant Andreu de la Barca, que és qui va ajudar pràcticament a construir pedra a pedra a aquest edifici.
0: Evidentment, si no hagués sigut per la gent del poble, això suposo que tampoc es queda tirat endavant. Vale, aquí van haver-hi uns promotors i uns homes doncs, de més pes i econòmicament més forts que van posar doncs, l'Antoni Jansan al terreny, van buscar l'arquitecte, el Salvador Valeri Pupurull, que ja havia fet la casa de Cal Jansana, i després un senyor ara no, el que era estiuejant de la colònia, que va fer un préstec. A part, també es va fer doncs, un préstec a la caixa d'aquell moment. i després, bueno, la col·laboració tota la gent del poble. Es van fer també, la gent que va poder, doncs va comprar com unes cèdules que portaven, que eren, sembla, de 50 pessetes, i que després, en teoria, se'ls havien d'anar tornant, doncs, a mesura que la societat tingués, anés tenint efectiu, doncs anant-te'ls i tornant aquests diners.
1: Importància també del Josep Amigó i Ventrell en aquesta construcció de l'edifici.
0: Doncs sí, era un... Bueno, en aquell moment, l'any 25, ell era president, i suposo que amb algun altre més així, doncs, són els que van promoure i van tirar endavant i van acceptar, doncs, el repte aquest de fer el casino.
1: Aquesta idea que has comentat abans, Carme, el fet d'aquesta col·laboració ciutadana, fins i tot aportant diners, això ha marcat la identitat d'aquest edifici, d'aquesta societat del casino?
0: A veure, crec que sí, perquè tothom qui tenia pares o avis, doncs, que hi van participar, doncs, se'n senten molt, molt orgullosos. A veure, penso que això també és un fet de l'època, que també havia passat en altres llocs, que la gent del poble eren qui volien, doncs, anar-se situant, anar tenint un local per treballar, i els últims, doncs, 150 anys això va ser molt... A molts pobles, doncs, va passar... I sempre, clar, evidentment, sempre hi havia l'ajut de la gent del poble, que el qui no podia, doncs, econòmicament, doncs, portava la seva feina.
1: Si parlem d'activitats que s'han fet aquí en el casino, la llista és llarguíssima, no?
0: Sí, sempre s'ha basat més o menys en el mateix, doncs, cinema, coral, pastorets, sardanes, i s'ha anat repetint al llarg de tots els temps. Bé que han anat canviant les coses, adaptant-les a les noves èpoques, però sí...
1: Des del petit casino, des de les dobles sessions de cinema, no? Els caps de setmana.
0: Sí, el cinema, bueno, durant uns anys era importantíssim. Cinema dijous, dissabte i diumenge. Dijous i dissabte em sembla que es feia sessió i mitja, de diumenge sessió doble de dues pel·lícules.
1: Tindrem l'acte institucional el mes de febrer, però des de la Societat del Casino també s'han programat molts actes durant tot aquest any. Són molts actes. Quins serien els més destacats?
0: Bé, hem volgut fer una mica de repàs a totes les activitats que hi han hagut durant tota aquesta època, i evidentment, doncs, recuperem teatre que feien els grups de teatre, que també participaran, fer un dia com si fos una festa major, tot i que no serà, doncs unes sardanes, un concert i un ball. També farem un dia dedicat als cors de claver, que durant uns anys van tenir moltíssima importància. Es recuperarà, evidentment, un dia de discoteca per recordar el petit casino, la primera discoteca que hi va haver a Sant Andreu. Volem recuperar els pastorets, fer el desembre els pastorets, fer també una gala lírica amb peces de sarsuela i d'òpera, o fer una sarsuela, està una miqueta cara per acabar de decidir. Bé, em sembla que he dit ja he fet un fort avançament.
1: D'aquests 100 anys de l'edifici del casino... Hem parlat del passat, hem repassat la història. Quin és el futur de l'edifici del casino?
0: El futur l'han d'escriure... Ha de sortir gent que escrigui el futur. Espero que en surtin, però els que estem ara ja estem una miqueta esgotats. Esgotats, ja tenim una edat i no és el mateix ara que 20 anys enrere.
1: Sobre aquest centenari de l'edifici del casino, quin missatge donaries als santandreuencs i a les santandreuenques?
0: Doncs que participin, d'entrada, que participin en tots els actes que s'han programat, i que s'així, a veure si s'animen a agafar el relleu i a començar, doncs, el segon bicentenari per arribar-hi.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: El solar on s'aixeca l'edifici del casino va ser cedit per Antoni Jansana Llopart, una figura clau en desenvolupament del projecte. El finançament de les obres es va complementar amb el préstec concedit per Emili Tomàs i Trias, resident de Barcelona, però estretament vinculat a Sant Andreu de la Barca com a estiuejant habitual, com tants altres barcelonins de l'època. La coordinació i organització del nou casino va anar a càrrec de Gabriel Casas, mentre que el projecte arquitectònic es va confiar a Salvador Valerí i Pupurull, un dels representants destacats de la segona generació del modernisme català. Valeri, autor d'obres tan rellevants com la Casa Comalat de Barcelona, ja havia treballat anteriorment a Sant Andreu de la Barca per encàrrec del mateix Jansana, fet que va facilitar una perfecta integració del nou edifici en el context urbà i paisatgístic del municipi. Per la seva banda, el sociòleg i historiador Jordi Banyeres ha ofert en l'acte inaugural del centenari del casino una conferència sobre la seva història i sobre l'obra de l'arquitecte Salvador Valeri i Pupurull. El sociòleg i llicenciat en història, Jordi Banyeres, coneix molt bé la història d'aquest edifici del casino. De fet, avui en l'acte inaugural del centenari de l'edifici del casino ha explicat la història d'aquest edifici. La primera pregunta que li faig és quina és la importància d'aquest edifici per Sant Andreu de la Barca ara que fa 100 anys?
2: Bé, després de l'església és l'edifici de més embalum, de més tossa de tot el municipi. Els metres quadrats i la volumetria que té és imponent. Això se n'adona tothom. Val a dir que també té un truc arquitectònic que consisteix que ha posat al cap damunt de la, en aquest cas, de totes les façanes, ha posat allà el que se'n diuen uns capcims, que són en aquest cas aquelles boles i aquella mena de gerres decoratives, que és un truc, en aquest cas visual, és un truc gestàltic, perquè la vista sense voler se te'n va cap allà i a partir d'aquí repasses l'edifici.
1: Un edifici, ara que feia referència a vostè, de l'església de Sant Andreu de la Barca, té alguns elements comuns, no?
2: Correcte. L'element comú que té més important és que en aquest cas el campanar i el casino estan fets justament en la pedra rogenca, que també se'n diu pedra d'esmolar, perquè efectivament servia per esmolar. És la pedra més bonica, de més noblesa que té a tot el municipi i que en aquest cas el tenim allà a la riera de Corbera, i és una pedra que té, per una banda, té un punt de brillantor i té uns colors entre rubí i gerd que a mi té el cor encantat de dir.
1: Si repassem la història, la història del seu inici, de com va ser construït aquest edifici del casino, va ser construït molt ràpid, perquè la primera pedra data del mes de febrer i al setembre això ja estava funcionant.
2: Bé, és que aquí tot és una suma d'irregularitats, però que demostra en aquest cas la compenetració absoluta que hi havia entre l'arquitecte Salvador Valeri i tots els socis del casino. El Salvador Valeri tenia una capacitat com a constructor absoluta, perquè era constructor, en efecte, era arquitecte, era també patentador, va ser patentador d'alguns elements constructius, les rajoles d'un tipus determinat que aquí no hi són presents perquè la va patentar ja als anys 30, i després era una persona, a més, molt empàtica amb tothom, és reconegut com una persona que sabia, en aquest cas, guanyar-se els cors, i diria que en aquest cas ja va planejar des del primer dia, però abans fins i tot de que hi el primer dibuix ja, i que hi hagués el primer visat, ja tot estava planificat perquè fos fet per gent que no tenia coneixements professionals. Evidentment hi van participar també paletes de professió, i fins i tot segurament també fusters de professió, etc. Però hi havia molts elements que eren fets amb allò que se'n diu autoconstrucció. És, d'alguna manera, és una barraca, com es fa el barraquisme, però una superbarraca, en aquest cas dirigida per un arquitecte.
1: De moltes vegades se n'ha parlat del casino com un edifici que el va construir el poble.
2: Efectivament, és això, és una autoconstrucció, però en aquest cas una barraca estaria feta per, ja, com a molt, 4 o 5 persones. En aquest cas, doncs, devia d'estar feta pels socis del moment, que devien de ser, no he llegit enlloc, però podem dir, a partir d'extrapolacions, que devien de ser uns 200. 200 persones posades totes a pencar fora de l'horari laboral, perquè tots eren pagesos i, per tant, quan traginaven materials i els portaven des de la riera de Corbera cap aquí, per exemple, per portar això, les pedres que anirien, en aquest cas, afeixonant tota la façana, doncs, esclar, tenien poca disponibilitat d'hores. Però es veu precisament això, una dinàmica de treball ingent.
1: Estem aquí a l'interior de l'edifici, tenim davant a l'escenari, estem, diguéssim, aquí a la sala principal. Déu-n'hi-do els actes que s'han realitzat aquí, sí. Des de sarsueles, teatre, dobles sessions de cinema, molta gent ha passat per aquí en el casino, també artistes importants també han actuat aquí, molta història, no? Això mereixeria la publicació d'un o dos llibres, no?
2: Sí, però aquí jo m'he centrat exclusivament...
1: El que és l'edifici.
2: En l'edifici, no parlo de les activitats a l'interior. Per tant, sí, l'únic que puc fer és ratificar el que dius, que és totalment cert, però no goso afegir ni una paraula més.
1: Com veu el futur del casino?
2: Bé, el futur del casino jo crec que està en bones mans, perquè ja va haver-hi una assemblea extraordinària en la qual es va determinar que si mai això s'havia de clausurar perquè no hi havia prou nombre de socis o el que sigui, aniria a parar a mans de l'Ajuntament. I l'Ajuntament demostra que està predisposat a col·laborar, i jo crec que un municipi com el nostre, que ja compta més de 30.000 habitants de facto, tenir a més de, en aquest cas del Núria Espert, tenir el casino com a centre d'activitats és necessari. És insuficient clarament el Núria Espert, per tant el casino jo crec que té vida per anys.
1: I a nivell personal, què suposa per vostè el casino, viure els actes del centenari, participant a l'acte del centenari?
2: Bé, a mi el que he de dir és que si he analitzat l'arquitectura del casino és perquè des del primer dia vaig adonar-me que hi havia alguna cosa que no era normal. I no és normal, per exemple, que el disseny original preveiés que hi hagués una escalinata monumental per arribar a un atri, descobert que aquest atri era plurifuncional. Era, en aquest cas, una ròtula d'unió, és un distribuïdor, era també, fins i tot era una plaça major. Jo dic, per què és una plaça major? És el que he explicat. Perquè, en efecte, als anys 20 s'estava construint la plaça major del Principat, que era la plaça de Catalunya, a Barcelona. I la plaça de Catalunya, un dels trets distintius, és que té molta vegetació i també té, en aquest cas, unes fontanes amb brollador. I aquí, al vestíbul d'aquí, a escala diminuta, i fins i tot podríem dir un punt ridícula, tenia vegetació, un estany i un brollador.
1: Per tant, teníem aquesta plaça, petita escala, a Sant Andreu de la Barca, no?
2: Just a la fusta. És un model de que es veia que aquella gent tenia ganes de millorar com a persones i com a col·lectiu, i fer millorar també tot el poble de Sant Andreu.
1: Durant l'acte inaugural del centenari de l'edifici del casino, també s'ha presentat una maqueta que es pot veure a l'entrada de la sala principal, obra de Salvador Amigó. Durant la celebració també s'ha presentat un documental força interessant on s'han recordat vivències personals al voltant del casino.

0: Durant el darrer quart del segle XIX, Sant Andreu de la Barca era un municipi agrícola, on el lleure i la vida social gairebé sempre es gaudien dins del mateix poble. I, com a qualsevol lloc allunyat de grans nuclis urbans, l'accés a la cultura era limitat. L'any 1879 es va crear la Societat del Casino El Progreso, amb la intenció de tenir un espai recreatiu i acostar la cultura a la gent, sobretot a través del teatre i dels cors de claver. Amb els anys, la seva seu social es va fer petita i l'any 1925 es va projectar un nou local més gran.
1: Sí, bueno, hi havia ja aquí, hi havia un edifici que en deien un local, un petit casino, que diguéssim, no? Però clar, hi va haver l'empenta, que diguéssim, precisament, als anys 20, doncs de fer un edifici nou i més gran, perquè el que hi havia era petit.
2: Gairebé jo crec que la majoria d'avis d'aquí a Sant Andreu, perquè quan es va fer el casino, doncs eren més joves, però clar, quan parlo jo, i eren avis, doncs hi col·laboraven.
3: Ells tothom era pagès, i plegaven més d'hora per venir aquí a treballar a l'obra.
4: El meu pare era, del principi de tot, un dels protagonistes. Tot el dia, per dir-te, estava aquí perquè som veïns. Llavors representa que ell, quan va començar a fer el casino, ell tenia un cavall a casa seva, que era Can Pelegrí, que eren masovers, i amb el cavall, a l'última hora que ja havien fet el jornal, el que podien fer, s'anava cap allà, a la Mola d'en Valls, que en diem, a treure pedra per fer el casino, que era vermella.
5: El meu avi va ser el que va instal·lar la primera instal·lació elèctrica aquí a la societat, i el meu pare va ser un dels fundadors com a traginer amb el carro des del riu cap aquí al casino, de pedres, rocs, sorra i el que necessitessin els mestres d'obra que hi havia treballant i els paletes.
0: Sant Andreu de la Barca era un poble d'estiueig i durant l'estiu acollia persones benestants, normalment de Barcelona. Al final de l'estiu, al casino es feia una festa per acomiadar-los.
1: I es feia una despedida dels renejants, quan s'acabava l'estiu, un ball amb confeti que jo de nano disfrutava com una cosa passada, que diguéssim, no?
6: Una festa que els organitzaven els berenejans, amb confeti, amb ball de fanalet, bueno, era una passada.
2: Durant uns anys era la festa més important que feia el casino en qüestió de ball. Els berenejats que venien a Sant Andreu, que en aquella època en venien bastants, se'n cuidaven i a més la pagaven.
7: I llavors els hi posaven uns palcos aquí davant i llavors fèiem una festa amb confetis i llotxes i vinga gresca.
6: Després, amb els anys, doncs, els temes renejants van a la baixa i el que va fer el casino, vam continuar amb la festa i es deia la despedida de l'estiu. I vam continuar amb aquesta festa molts anys.
0: El casino sempre ha acollit diferents tipus d'activitats. Una de les que ha tingut presència en diferents èpoques ha estat el teatre.
8: Sí, grup de teatre, sí que n'hi havia un d'aquí Sant Andreu.
9: Sí, que en feien, sí.
8: Sí.
6: En l'època de la meva mare, quan la meva mare era jove, hi havia un grup de teatre potent, potent. El que passa que jo recordo de petita haver-li vist fer dues obres, però ja allà ja es va acabar, però el teatre era important aquí al casino, el teatre,
10: Bé, feien pastorets, jo feia de satràs i tal, feien pastorets, lo normal, no? Però es van fer tres o quatre funcions de teatre i una d'elles va calar al poble, perquè hi va haver un senyor d'aquí al poble que es va tornar seu i la seva economia no era bona, i vam dir, escolta, fem una obra de teatre a benefici i li comprem una ràdio.
0: L'edifici del casino va ser possible gràcies a l'empenta i al treball de moltes persones que van pensar en gran en una època molt difícil i a les generacions posteriors que han mantingut viu el seu esperit malgrat les dificultats de cada moment de la seva història, inclosa una guerra. 100 anys d'història donen per molt, moments bons i no tan bons, i una infinitat de records i de vivències que han marcat generacions senceres.
11: A veure, a mi em sembla que, tot i no ser d'aquí, el casino representa per la gent del poble molt. O sigui, no és un edifici.
5: Bueno, ha sigut el motor de l'ambient social, no? de l'ambient social, l'ambient cultural, l'ambient afectiu, l'ambient familiar, tot això s'ajuntava aquí.
9: Bueno, pel casino, jo, per mi el casino és l'emblema del poble.
12: Sí, jo, clar, tota la meva vida amb els meus pares hi veníem aquí, a les festes majors, bueno, als palcos de nena, jo sempre, i després de més noia, al ball, molt.
2: Sí, sí, jo crec que és una sala que està ambientada per fer de tot.
13: Manté el caliu de sempre. Vull dir, quan sí, mires els palcos, recordes la història, sí, recordes sí, sí, moments sí. I recordes gent que ja no hi són.
2: Ah,
13: i, bueno, és
2: clar, i aquí,
13: molt entranyable, aquesta sala.
2: I, a més a més, tenir en compte que són 100 anys i tenir en compte que quasi tot el que veiem, estem veient el terra, estem veient els palcos, té 100 anys. El terra restaurat diverses vegades, però és l'original, que és un terra de melis, de parquet de melis, de rajoles... És real.
1: Jo, com a fill d'aquest poble de Sant Andreu de la Barca, em sento molt orgullós, precisament, d'aquest casino, que aquells avantpassats, aquests homes tan emprenedors, que van tenir la valentia de construir un edifici com aquest, tan preciós.
9: Que per ser a l'edat, al temps que ho van fer-ho, amb els pocs calés que hi havia, jo no entenc com van arribar a fer això.
14: I tant. És increïble.
9: És difícil, difícil... Si tu rumies bé, que vagin poder arribar a fer això a aquella
14: aquells
9: època.
14: Temps, aquells temps, sí.
15: Durant tot aquest 2026 es faran actes per commemorar els 100 anys de l'edifici del casino. Teatre, cinema, música i balls de saló tornaran a ser protagonistes, com també el petit casino a l'octubre. Està prevista una festa que recordarà els millors moments. N'hem parlat amb Xavier Martí i Jaume Llopart.
16: Bé, avui en el documental s'ha recordat el petit casino. De fet, un dels actes del centenari de l'edifici del casino es recordarà el petit casino. Expliqueu una mica, qui era el petit casino?
17: El petit casino va néixer degut a una reivindicació de gent jove de Sant Andreu que reclamava un local i al final, al cap d'uns quants anys, el casino disposava d'un local i va obrir aquesta, que sempre se li deia la sala, petit casino. I així va néixer doncs, el que després va ser el petit casino que coneixem tots.
15: Bé, vosaltres veus ser els discjòquis d'aquella època, no?
18: Sí, jo vaig començar doncs, el 1976, me sembla que vaig entrar allà per primera vegada, que ara farà el 19 de març d'aquest any 2026, farà 50 anys que vaig trepitjar per primera vegada. Vull dir que jo també celebro.
15: Per tant, aquesta celebració, què recordeu del petit casino? Quins records teniu? Molts, no?
18: Molts records, conèixer molta gent, moltes parelles que han sortit d'allà... I sobretot el gaudí de gent que venia de tot el Baix Llobregat. O sigui, que allà es ballava, sobretot a la música disco, que era en aquell moment estava pujant moltíssim.
15: Ah, no sé si veu ser precursors, pràcticament, no? De tipus discoteca, la música que també sonava, no?
17: Sí, quan vam venir al petit casino, que era l'any 1971, no hi havia discoteques a la Rodalies, pràcticament no n'hi havia cap. Nosaltres vam ser gairebé els primers... Ja dic, no es denominava ben bé discoteca, se li deia sala petit casino, però sí, sí, és cert que van ser, segurament de Sant Andreu segur, però de la zona també, de les primeres. De les primeres que vam començar a posar música tipus discoteca.
15: I en aquesta celebració de centenari, clar, no podia faltar doncs, dedicar com a mínim un acte al petit casino.
18: Exactament, serà el dissabte, dia 24 d'octubre, a les 6 de la tarda aquí tothom, gent gran de la nostra edat, de 60, de 70, de 50.
15: No sé si ens podeu avançar alguna cosa del que fareu aquell dia.
17: Mira, nosaltres el que pretenem fer és fer-ho el més original possible amb les persones que ja ho fèiem, que serem 5 discjòquis concretament d'aquella època. Intentarem fer-ho com ho fèiem abans, potser amb sistemes digitals, però intentarem que sigui gairebé com ho fèiem abans. Almenys jo, que vaig ser el primer discjòqui d'aquesta casa, penso fer-ho com ho feia en aquells moments.
15: Per tant, aquí hi haurà vinils, eh?
17: Si els tenim, sí, però si no ho farem de manera que sembli que n'hi ha gent.
15: Clar, la tècnica també ha canviat molt, eh? D'aquella època ara, eh?
18: I tant, ara tenim el digital MP3 i, bueno, ens hem d'adaptar-hi. Jo ja estic practicant a casa amb el Virtual DJ i, bueno, i el que calgui. Vull dir, parto de zero, eh?
15: Per tant, missatge, aprofiteu els micròfons de la ràdio, missatge perquè la gent vingui aquell dia i gaudeixi del petit casino.
17: Sí, el missatge seria que tota la gent que venien, els que siguin i puguin vindre, que vinguin. Segurament no ballaven com ballaven aleshores, però els hi posem més música lenta perquè el puguin disfrutar sense cansar-se. I, a més, els fills de tota aquesta gent que vinguin també, que veuran el que feien els pares aquí. Tothom, tothom.
18: Que vinguin sobretot i que connectin amb aquella essència que van tindre quan eren adolescents, que això ho tornarem a repetir i tornarem a sentir-ho. D'això es tracta, de tornar a sentir el que ja havíem viscut amb tanta alegria.
15: Sobre el centenari del casino també hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
16: Bé, estem amb l'alcalde Marc Girbet, també l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, inici ja dels actes del centenari de l'edifici del casino. Bé, què suposa?
19: Doncs, bueno, per la ciutat suposa doncs, que l'entitat per excel·lència, i a mi m'agrada dir-li l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu a la Barca, doncs fa 100 anys el que és l'edifici, perquè l'entitat és molt més antiga, i per nosaltres és un dia molt important com a ciutat, perquè jo crec que aquí no commemorem només la construcció d'aquest edifici, sinó es commemoren moltes altres coses, que és com, per exemple, la unió de les classes treballadores, de les classes pageses en aquell moment de Sant Andreu a la Barca, que per buscar cultura i per aconseguir cultura, doncs construeixen aquest edifici que en aquella època té el seu què, construir això, i per tant, bueno, jo com a fill de Sant Andreu a la Barca i com a soci també del casino, tinc moltes històries en aquest edifici d'estar dormint en els palcos mentre els meus pares feien balls de saló amb el regidor de Cultura, bueno, una infinitat de vivències, fer els pastorets, sortir corrents pel carril central i fins pujar a l'escenari, per mi és, bueno, és una entitat molt especial, de la qual me'l sento com si fos a casa, i els ajudarem, com ja els hi hem comentat, de totes, perquè creiem que és també una celebració de ciutat.
16: De fet, en aquesta celebració d'aquest centenari, en totes les persones que han anat passant al llarg de tots aquests anys, segurament que els santandreuencs i les santandreuenques, com a mínim un cop, han trepitjat aquest escenari del casino, aquest lloc, aquest edifici.
19: N'estic seguríssim, perquè el casino ha fet absolutament de tot. Posant-te un exemple del que potser no s'ha comentat, ha fet finals de cursos de diferents escoles, a instituts, i és quelcom que des de l'Ajuntament també repensem, de dir de quina manera podem dotar aquest espai de la infraestructura que necessita perquè sigui un espai que pugui seguir acollint qualsevol tipus d'activitat que en aquest moment requereixi d'infraestructura que actualment no tenen, no? I des de l'Ajuntament, evidentment, seguim pensant i repensant i acabarem actuant, perquè és un edifici, és una tradició, és un element, diguéssim, de la nostra història, i l'hem de protegir, i així aquest és el compromís de la ciutat.
16: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, comentava ara l'alcalde que fins i tot ell havia participat fent els pastorets en el casino, i feia referència, com no, als balls de Saló. Si parlem dels balls de Saló, hem de parlar també d'Andreu Mitjans.
20: Sí, va ser una molt bona època, jo, ja des de l'inici, jo recordo ja els anys 60, quan es feien aquells balls de festes majors. Bueno, el casino és cultura, és un focus cultural, sí que tenim també com a municipi el Teatre Núria Espert, però sempre serà on va començar tota la cultura Sant Andreu, tots els actes passaven per aquí, totes les festes majors, totes les diades, tothom de Sant Andreu sempre ha passat per aquí, i bueno, això ha recollit tota mena de les arts, de les músiques, els balls, tot s'ha fet aquí al casino, i bueno, doncs continuarà també sent un focus cultural aquí a Sant Andreu.
16: L'hem vist també en el documental.
20: Sí, sí, hem parlat una miqueta que vam enganxar-ho l'any 91, quan vaig començar aquí a fer el Vall de Saló. Estava, bueno, una mica en decadència el local, perquè ja feia uns anys que no s'hi feia cinema i estava bastant deixat. I, bueno, doncs, entre tots els alumnes, doncs, vam començar a posar-ho al dia, pintar, arreglar, i això, i vam durar uns anys que vam estar molt, molt... La veritat és que va donar molt ambient, i sobretot el que també em sento molt orgullós d'aquella època és que vam obrir-ho a molta gent, que en principi també allò que s'ha comentat, que semblava que era el local de los catalanes, i això, doncs, bueno, jo crec que mai ho havia sigut, però és que més en aquests anys 90, que hi havia molta immigració, inclús gent dels que feien Vall de Saló van entrar a la Junta i tot, van fer totes les reparacions a l'escenari, i que entre tots vam crear molt bon ambient, i ja dic, menys el mossèn, en aquella època que va ballar tot el poble aquí d'aquell any del Vall de Saló.
16: Ara, el següent acte és el dia 22 de febrer, és l'acte institucional d'aquest centenari. Avui era l'acte doncs, per parlar dels actes que es faran, per parlar de la seva història, dia 22 ja, l'acte institucional. No ens posarem, no sé si més serios, alcalde?
19: Ens posarem més serios, ens mudarem molt millor i segurament rebrem la visita d'autoritats del país, que jo crec que l'entitat s'ho mereix, i en aquest sentit estem treballant conjuntament, ajuntament i també la Junta actual, doncs, perquè aquest acte sigui un acte, diguéssim, que del valor que té aquesta entitat per la ciutat i que també el té pel país, perquè jo crec que hi ha poques entitats al país que han fet el que el casino de Sant Andreu de la Barca ha fet, la societat del casino, que és autoconstruir un element simbòlic per proveir cultura al conjunt de la ciutadania, sense cap més interès darrere. Llavors, la veritat és que s'ho mereix i trobareu, jo crec, un acte a la qual convido a tota la ciutadania, siguin socis o no, que vinguin aquí a la Societat del Casino, que serà a les 12 del migdia, i per tant, a commemorar, jo crec, un element que ens uneix com a població i com a ciutat.
15: 100 anys de l'edifici del Casino, i per celebrar aquest centenari, moltes activitats al llarg d'aquest any 2026. La propera activitat serà el dia 22 de febrer amb l'acte institucional del centenari.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
15: Precisament, la Societat del Casino seran els protagonistes del pregó de la Festa Major. També hem entrevistat a la seva presidenta, Carme Lloberol. La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
21: Bon dia, Jordi.
15: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
21: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
15: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
21: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
15: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
21: Sí, esperem que sí.
15: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
21: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
15: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
21: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
15: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
21: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant, i esperem que així sigui.
15: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
21: Sí, evidentment, evidentment que pesa i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fet grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
4: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
21: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
4: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
21: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino o dintre del poble hi havia altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
4: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
21: Home, jo penso que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble, jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
4: Pels anys, no?
21: Sí.
4: Però sí que ha estat sempre referència, no?
21: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
4: Ara es diversifica més l'oferta.
21: Està,
4: no?
21: Més diversificat, sí.
4: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
21: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
4: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
21: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
4: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
21: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
4: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
21: Exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
4: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
21: Sí.
4: A més d'un segle.
21: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
4: del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
21: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
4: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
21: Sí.
4: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
21: Evidentment, evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
4: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
21: sí,
4: no?
21: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
4: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
21: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
4: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
21: quan
4: i
21: vulguis.
4: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
21: Bé.
4: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
21: No, mesos no gaire. Mesos no gaires. Però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
4: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
21: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: I aquests dies, en el Via Directe d'Estiu, també estem recordant, com dèiem, les entrevistes amb els diferents portaveus. Entrevistes que vam realitzar el mes de juliol i que estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I en aquestes entrevistes, l'espai de portaveus dedicada a Vox. Continuem amb la ronda d'entrevistes de portaveus, la cinquena ronda d'entrevistes de portaveus d'aquesta temporada, on avui farem balanç d'aquest any de legislatura, també dels 3 anys de la legislatura, i també posarem una mirada a les eleccions municipals de l'any vinent. Avui ens acompanya Antonio López, portaveu de Vox, com dèiem, amb aquesta cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus en aquesta temporada. Antonio López, molt bon dia.
8: Hola, buenos días, Jordi.
4: Primer de tot, com valora aquest darrer any polític?
8: Bueno, pues considero que seguimos en la misma línea de siempre, haciendo municipalismo totalmente, dando apoyo a aquello que consideramos interesante e importante y no dándolo a aquello que no nos parece correcto. Pero insisto, la línea yo creo que no hemos cambiado un ápice desde que entramos a formar parte del consistorio.
4: Dels passats 3 anys, ja de l'inici del mandat, quan mira enrere, quin balanç fa d'aquests 3 anys, no de l'últim any?
8: Hombre, yo creo que el balance, la balanza tiende a positivo. Como acabo de decir, creo que nuestra entrada en el consistorio, entre otras cosas, ha sido, puedo afirmar que ha sido un tanto sorpresiva para el resto. Algunos pensábamos que íbamos a destruir, a provocar, a enfadar, y en absoluto, en ningún momento hemos actuado así. porque nosotros totalmente lo que queremos es el bien del municipio y de nuestros vecinos, y la línea ha sido esa. El balance para nosotros es positivo. Ha sido una experiencia y está siendo una experiencia, digamos, bonita e interesante, y estamos satisfechos.
4: El fet del balanç de com a Vox, quin ha estat el principal encert del seu partit en aquesta legislatura, de moment?
8: No sabría decirte.
4: El... Per part de la seva actuació, per exemple.
8: Sí, sí, bueno, yo creo que ha sido muy positivo el apoyo y aprobación de las 5 mociones que hemos presentado. Y ese es el balance más positivo que podemos resaltar. Han sido 5 mociones municipalistas, algunas de ellas entiendo que muy interesantes. Esperemos que algún día se pongan en práctica o se puedan poner en práctica. Y entonces el balance totalmente ha sido ese.
4: ¿Creu que avui Sant Andreu de Barca es una ciutat millor que fa 3 anys?
8: No me atrevería a decir que sea mejor. Incluso puede estar un poco peor, ¿no? Porque como todos los municipios hay una constante masificación, que se puede entender, tanto por nuestros propios hijos y demás familia, que les gusta quedarse en San Andrés a vivir, pero el pueblo tiene las dimensiones que tiene, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay demasiado inmigrante. Ya no voy a entrar en que sea legal o ilegal, pero que vemos que no, que hay un exceso de gente que no debería, no porque negarles el estar en el pueblo, sino porque tenemos la capacidad de ocupación que tenemos, y vemos demasiada gente por las calles que tenemos seria duda dónde duerme esta gente y cómo transcurre su día a día.
4: Quin creu que són els punts forts o les assignatures pendents de Sant Andreu de la Barca?
8: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
4: Sol parlar amb els veïns, de fet des de Vox instal·lant carpes al carrer. Què comenten amb els veïns?
8: Sí, nosotros, bueno, destacadamente somos el grupo municipal que más carpas monta y que hemos montado, porque bueno, nuestro sitio es la calle. La calle me refiero en el sentido de atender a los vecinos. No solo les encanta mucho los obsequios que les regalamos, etcétera, pero bueno, ese no es el objetivo. El objetivo es hablar con los vecinos, aparte del día a día, ¿no? Yo constantemente, pues bueno, tengo la suerte de disponer de tiempo y voy transitando por el pueblo continuamente, y tengo la fortuna de que la gente me para, te cuenta sus problemas, te los llevas los problemas, intentas ayudar, y bueno, me están ocurriendo una serie de situaciones que te ponen la piel de gallina, ¿no? Y uno intenta pues ayudar de una forma u otra, y hacemos todo aquello que podemos. Insisto, la calle es a pie de calle, el boca a boca tenemos claro que es lo que mejor funciona.
4: Si entrem en el terreny polític, si hagués de destacar una decisió important presa durant aquesta legislatura, quina seria? Decisió presa en el plenari municipal, per exemple. ¿Alguna aprobación de alguna moció?
8: Bueno, destacat? Sí, nosotros tenemos dentro de nuestras mociones, así a bote pronto te diría resaltar la aprobación de la petición de la línea de transporte transversal entre la comarca del Baix Llobregat y ya lo diré, El Vallés, perdona, no me salía. El Vallés, bueno, que es algo que es totalmente necesario y así se ha entendido y ha resultado aprobado. Y luego la otra moción para nosotros muy mollar es cuando planteamos, llegar a un pacto con los ayuntamientos cercanos que tenemos, Castelví de Rosanas, Corbera, puesto que damos servicio a miles de habitantes que pagan sus tributos allá arriba. Entonces, esto también resultó aprobado, porque es una cosa coherente. No sé la dificultad que tendría llegar a unos acuerdos, absorberlos de alguna forma, que tributen en San Andrés, o que estos ayuntamientos nos realicen unas prestaciones para dar cobertura a las necesidades que tienen.
4: ¿Hay alguna iniciativa que lamenta que no haya prosperado?
8: Bueno, sí. Perfectamente. El pasado pleno presentamos una moción que iba enfocada a reducir o a evitar la ocupación. Estoy convencido que se interpretó de manera equivocada y pensaron que íbamos siempre a discriminar a la emigración, etcétera. No. Nosotros hablamos que si uno ocupa, sea de donde sea, está ocupando una vivienda, para nosotros eso es como repercutir unos ingresos. Esta persona está viviendo por la cara y luego por sus ingresos, si los tiene o no los tiene, encima recibe subvenciones / ayudas. Entonces nos parece una discriminación ante aquellas personas que pagan religiosamente su alquiler social o su alquiler normal. Hay una discriminación, entonces nosotros lo enfocábamos hacia eso, evitar a los caraduras. Y ya está, sin señalizar, sin indicar con el dedo si es extranjero, no es extranjero o de donde sea. Nos da igual. El ocupa, en principio, es un ocupa.
4: ¿Com definiria la relació entre el govern i l'oposició durant aquests tres anys?
8: Bueno, en lo que respecta a nuestro...
4: ¿Està evolucionant aquesta relació?
8: A ver, en lo que respecta a nuestra relación, digamos, particular entre nuestro grupo municipal y el gobierno... Sinceramente, no tenemos queja. Se nos atiende cada vez que lo solicitamos. Hablamos con toda la tranquilidad del mundo. Y bueno, debatimos. Nos encontramos en muchas situaciones, coincidimos. En otras no coincidimos. Pero sinceramente, está siendo una relación muy cordial.
4: ¿Creu que hi ha hagut prou capacitat de diàleg, llavors?
8: Sí, sin ninguna duda.
4: Ha trobat a faltar, per exemple, consens en grans temes de ciutat en aquests tres anys, entre totes les formacions polítiques?
8: Más bien diría que no. Todas aquellas mociones en general que se han presentado y han sido municipalistas, yo creo que el grueso ha salido aprobado.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: l'Avinguda Constitució de Sant Andreu de la Barca tenim un nou mural dedicat als 30 anys de l'Andreu i de la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca. Culmina amb aquest mural els actes commemoratius del 30è aniversari. L'obra està signada per l'artista Aitana Giraldez, creadora de l'Hospitalet de Llobregat, reconeguda per un llenguatge artístic ple de color, vitalitat i també connexió amb la comunitat. El mural neix amb la voluntat clara de celebrar 3 dècades d'història gegantera compartida, tal com explica Dani Perea, cap de la colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
1: I amb aquest mural arribem a l'últim dels actes que teníem previstos en la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta. Des de la colla hem volgut deixar reflexat en aquest mural la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, els gegants dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. 30 anys que els gegants han viscut acompanyat de la gran família que és l'agrupació cultural Aigües Toses, amb la resta de gegantons i cabrossos de la colla, músics i totes aquelles persones que els acompanyen en les seves sortides. Des de l'inici, l'Aitana, l'artista, ha entès la idea que li vam comentar, deixant aquesta imatge al poble, que explica molt bé el que fa tants anys que fem des de la colla.
0: El mural no només retrata els gegants de l'Andreu i la Quimeta, sinó també incorpora altres personatges del seguici popular, com el Cagacalces, la Bruixilda o l'Ètnia, així com també músics i membres de la colla. Des del primer moment, l'artista Aitana Giraldez va treballar estretament amb la colla per entendre què havia de transmetre a l'obra.
2: Sí, la veritat és que m'agrada donar vida als espais o ja sigui les il·lustracions que faig, i llavors ho faig a través de colors molt intensos i contrastats.
0: De fet, la teva obra destaca en cartells, però també destaca en murals, com per exemple avui el que ja tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, a l'Avinguda Constitució. Com t'arriba el projecte de fer aquest mural amb aquest aniversari especial, com són els 30 anys dels dos gegants de Sant Andreu, com són l'Andreu i la Quimeta?
2: Doncs aquest projecte m'arriba a través d'una amiga meva il·lustradora, que es diu Susana, que bueno, em va recomanar per aquesta feina a la Marcots de l'agrupació dels gegants, i bueno, és a través d'ella que em fa aquesta proposta.
0: Què has tingut en compte a l'hora de fer aquest mural? No sé si tenies algunes indicacions o...
2: Sí, doncs en aquest mural principalment hem de representar l'Andreu i la Quimeta, que són els gegants que fan els 30 anys, l'aniversari, i doncs, per fer el disseny he fet que aquests gegants destaquin més. I després volíem també representar els altres, no? Que són el Cagacalces, la Bruixilda, l'Ètnia, i a més he volgut representar doncs, aquests personatges de la colla i músics.
0: D'on t'ha vingut la inspiració?
2: Doncs bueno, jo vaig primer vaig anar a veure els gegants, no?, per poder representar-los bé i que tinguin els seus trets característics, i també una mica l'energia de festa major o d'aquests elements de cultura popular, i llavors li he volgut donar com un caire festiu, i estan les poses com una mica com si estiguessin ballant i movent-se.
0: Suposo que quan t'arriba el projecte aquest d'aquest mural, tenint en compte que és un moment, com has dit ara, festiu, no?, que és, gegants, és molt de festa major, de festa popular, i a més amb les característiques de la teva obra, amb aquests colors tan vius i amb aquesta vitalitat, vull dir, el projecte sí o sí s'havia de fer, no?
2: Sí, la veritat és que a mi m'agrada molt i em motiva molt aquest tipus de projecte, no?, que involucren la comunitat, els barris, i realment és un projecte que és al servei de la ciutadania, i realment l'agrupació de gegants pues, és un espai on la gent pot participar, i crec que aquest és un mural que poden fer-lo seu.
0: Un mural que estàs pintant al carrer, mentre vas pintant va passant la gent, la ciutat es mou. Com ho veus això de pintar un mural aquí en el carrer i bé, que tothom et pugui veure, no?
2: A mi m'agrada molt perquè molta gent es para, em pregunta, em diu que bonic, reconeixen els gegants, fins i tot quan encara estava fent l'esbós, que no ho tenia molt pintat, el reconeixien. I m'agrada perquè uneix a gent de diferents generacions, tant avis com els nens més petits, i fins i tot gent que ha vingut i m'ha dit: jo vaig formar part de la colla fa molts anys, jo li vaig fer l'escut a l'Andreu, i em sembla com molt guai, no?, que tinga aquesta connexió amb la gent que viu aquí.
0: I a més això quedarà aquí, eh?
2: Sí, sí, la idea és que duri, no?, i que pues, formi part d'aquest espai i la gent doncs, pugui veure-ho cada dia.
0: pogut veure, i tant, que aquest no és el primer mural que pintes. Tens altres murals, per exemple, a la ciutat de Barcelona.
2: Sí.
0: L'Hospitalet, també.
2: Sí, tinc a l'Hospitalet, a Barcelona, diverses escoles, tinc una al metro de Diagonal, tinc a centres cívics, que moltes vegades doncs, la gent també hi participa, pintant, fent pintades comunitàries.
0: Què t'han inspirat a tu, els gegants? Tu t'has inspirat per fer aquests gegants, aquestes il·lustracions, però què t'han inspirat a tu?
2: Doncs, bueno, a mi m'han inspirat com per continuar fent projectes relacionats amb la cultura popular, perquè realment, com he vist, la importància que tenen com per la gent, i com que m'agradaria seguir col·laborant i fent aquest tipus de projectes.
0: No sé si hi ha més pressió en aquest sentit, amb la cultura popular, que la gent ho té present, la gent coneix molt els gegants i els gegantons.
2: Sí, sí que hi ha com... Potser hi ha aquesta pressió, però jo no l'he sentit perquè la gent sempre tinc molt bona rebuda, no?, en tot el que faig, llavors sempre per mi una experiència positiva.
0: Per acabar, quin missatge donaries un cop finalitzi aquest mural?
2: Bueno, jo el missatge que donaria és com la importància de l'art i la cultura en el benestar de la gent i en com l'art pot millorar aquests espais i donar-los vida.
0: Com et podem seguir? A través d'Instagram?
2: A través d'Instagram, arroba Aitana Giralde, també tinc la meva web, que és aitanagiralde.com, i allà em podeu seguir i veure tot el que faig.
0: El mural dels 30 anys de l'Andreu de la Quimeta ja forma part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. Està situat a l'Avinguda Constitució, davant de l'escola JJ Ortiz. Amb aquest mural finalitzen els actes del 30è aniversari de l'Andreu de la Quimeta.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Pugem per final d'aquesta edició d'aquest Via Directa d'estiu, on estem recordant els millors moments del Via Directa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, els reportatges i les diferents entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada. Salutacions de Jordi Milian, qui us està acompanyant en aquest Via Directa d'estiu durant tot el mes d'agost.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja el 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables, por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o són víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G, per què serveix exactament i com funciona.
3: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cable és molt més car. De fet, un dels grans propulsors de 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, de lo que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
2: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? On pares? Cony, però... Hòstia, deixa... Tu... On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
4: M'he tret el gorro. M'he tret el gorro del paper de plata. Perquè és que
2: treu, perquè...
4: Estava perdent la cobertura.
2: Va, que no ens espia ningú, home. Va, hòstia, per favor. No, sí,
4: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
2: Sí.
4: Tu quan eres jove...
2: Tan lluny. Vols dir que fa tant?
4: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia... L'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
2: Home,
4: que havies de portar moltes lletres per aconseguir...
2: Quantes factures havien pagat d'SMS?
4: Sí, anaven pessetes, encara, aquella època.
2: Hòstia.
4: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
2: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
4: Amb el 3G. Bueno, el 3G
2: jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
4: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Vale, aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt, molt, molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
2: Els mòbils
4: que tenim ara.
2: Una mica això, la sensació de que hi ha, de que potser ja tens molt, no? Ja, que més no serveix per res, no? Potser.
4: Ah, exactament. Ja tenim
2: la percepció
4: molt,
2: de que ja tens... Què més vols fer, no?
4: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G... Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix. Temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba al destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, milisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
2: No ho aprecia, no ho aprecia.
4: No ho apreciem.
2: Clar, ho sí que és veritat que ara, perdona, que et tallis, sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, bueno, centenars no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar i segurament té a veure exacte amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
4: Ah, exactament, així quan demanes, per exemple, a la teva a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el seu dia.
2: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30-40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
4: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controlin la ment, etcètera. No? Sí. Ostres... aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
2: També. I amb el microones.
4: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, Doncs això...
2: No.
4: Amb aquest, però
2: sí,
4: amb aquest...
2: sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata amb la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo, ja el començaven a implantar, el 5G, no?
4: Exacte.
2: I com que va coincidir en el temps, va semblar com que, bueno...
4: sí, que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això. Que no sé com, després parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. No, doncs mira, el 2019, això, el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units, i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí, Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que hi entenen.
2: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
4: No sé, ha sigut bastant ràpid.
2: No ho recordo.
4: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi l'aparell emissor de 5G.
2: I que no deu ser barat, això, tampoc.
4: No ho crec. A més a més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
2: Clar.
4: El desplegament, per tant, és gran.
2: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les zones, ai, que me l'han posat aquí al costat, no?
4: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
2: Sí, és veritat, ja... però que hi ha de veritat en això, clar.
4: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. Uh-huh. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, uh-huh, que encara s'està estudiant. Realment s'està estudiant. I, però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no. Que no hi ha una relació. Perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
2: Per tant, no és doncs concloent?
4: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Uh-huh. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
2: La ràdio, exacte.
4: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. Uh-huh. I te'n recordes, no sé si te'n recordes, que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
2: Sí, home, i tant. I Radio Liberty eren mítiques, sí, aquelles de vermelles tan altes, no?
4: També, clar. Que tenien. Clar. Sí. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
2: Però per també tant, més lluny arriba, pot ser?
4: També més lluny arriba, i tant. Perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, el Radio Liberty.
2: Sí.
4: Així arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Ara, la podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
2: Sí.
4: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
2: Sí, senyor, és veritat. Això es va perdre, eh? Sí.
4: Això tenia es va perdre.
2: Tenia un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTag aquell. Sí, és veritat.
4: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Uh-huh. Té tres freqüències. Diguem. Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre.
2: Uh-huh.
4: I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona.
2: Uh-huh.
4: Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la wifi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta wifi, la wifi no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
2: Passa de llarg,
4: no és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa. Poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
2: vale,
4: que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
2: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
4: Passa de llarg, no la veu.
2: Clar,
4: no la veu.
2: Clar.
4: No és capaç d'interactuar amb les cèl·lules del nostre
2: per cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
4: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
2: És que deixem que, sí. que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
5: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si t'ho mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
2: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
5: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que... a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una ona electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això voldria dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa, però al final un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
2: entitat
5: que sigui.
2: Entitat física, no? Clar, sí.
5: Sí, doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
2: Això ho he sentit a dir.
5: Feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge. Al final tens una cosa que va amunt i avall, amb una freqüència fixa.
4: Això és la transmutació de la matèria.
5: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
4: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
2: Més quàntics, diria, no?
4: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
2: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta que és una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
4: Sí, i tant.
2: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
5: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc, i jo asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells i altres pol·linitzadors i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que

0: I crec que és una punt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat molt moltíssim, i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa, a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors, hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
1: Això és boníssim, Això és boníssim. O sigui,
2: va amb una prova fregida com Molly o Air Fryer?
1: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
0: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les zones del 5G són com les zones d'un microones, i que projectar aquestes zones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones, que fa vibrar algunes molècules, i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
2: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, el 5G, les zones de ràdio no són ionitzants.
1: Bueno, perdona, ionitzant o... en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal no se m'escalfa. No,
0: imagina't.
1: No.
2: Soroll de crispetes, el imagina... soroll no has sentit.
1: No m'ha passat mai, això.
0: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
1: Per
0: a
1: exemple,
0: la
1: davant dels macarrons.
0: Pues allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
1: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Bueno, tot plegat.
0: Sí. Hi ha una segona línia. Perdó, hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ú del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, quan fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
2: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
1: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí.
2: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció, eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
1: Ja planava.
2: Sí.
1: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb Covid va ser com molt... No?
2: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming, és a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
1: També és veritat, segurament ha sigut una autopista tan ample que hi cap tot.
2: Aquí està.
1: Albert, digues.
0: En tot cas, sempre per tranquil·litzar la gent, és molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. no hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots ni no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú.
1: Vaja, jo que estava intentant

0: que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima.
1: Bueno, això és, això de fet és la por a lo desconegut, no? A allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que
0: és màgia,
1: jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir, no?
0: Sí, és així.
2: I després hi ha un últim gran tema que és el 5G és una eina de control del govern.
0: Bueno, està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
2: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
0: Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
1: Sí,
0: no?
1: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
0: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
1: Sí, ho he vist, es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
0: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
1: No sé, escapes aquella protecció. Sembla
0: ja ens
1: que potser
0: sí,
1: no acaba de
0: bretxes.
1: Funcionar del tot.
0: Sí, hi ha bretxes, hi ha bretxes aquí. Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
1: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... que són el gorro de paper d'alumini.
0: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
1: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa. Sinó que, fixa't una cosa.
0: Explica.
1: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
0: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
1: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
0: Si pots posar el modo avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
1: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
0: A veure...
1: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix. No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. I l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
0: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
1: Bueno, ho pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
0: Sí, clar.
1: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que sigui l'embolicar entrepans.
0: L'altre, segurament, en fi, acaba pesant el cap i tot.
1: Sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
0: Sorprèn-nos.
1: El 4G.
0: Ah, o sigui que no serveix per res.
1: És vull a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
2: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
1: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja.
0: Ah,
1: però
0: no,
1: el 4...
0: Ja
1: està. Pots fer streaming. És dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
2: Home, és pràctic, eh?
0: Sí, trobo que la imatge és maca, també. La família, sí, el de, per Nadal, tots amb el gorret. Molt bé. Home, això no m'atreviria a dir que no passa en algun lloc. Segur que hi deu haver alguna casa, alguna llar del sí, nostre, sí, de la geografia dels Països Catalans, que, en fi, no ho sé. Escolta, Albert, alguna cosa més que vulguis afegir amb aquest top 5 que ens has fet, tan magnífic?
2: No, era un comentari així... No sé, a mi em fascina que la gent tingui aquesta obsessió per entendre aquestes coses a mitges i després fer-ho servir com li dona la gana. És com si ara jo m'inventés més o menys com funciona l'embragatge del cotxe i intentés vestir alguna teoria al voltant d'això. Potser no cal que entenguis ni com va l'embragatge, si no ho necessites, ni no cal que entenguis com va el 5G, simplement fer servir el mòbil una mica també com puguis i no et preocupis tant, o almenys tampoc et dediquis a fer servir el propi mòbil per veure gent estranya explicant coses estranyes.
0: Ja, arrel d'això, últimament vaig sentir la teoria d'un escriptor, ja ho recuperaré, no recordo, que deia alguna cosa així com que la humanitat ha avançat gràcies a l'estupidesa i no gràcies a la intel·ligència. De fet, deia alguna cosa així com la immensa majoria dels humans, pràcticament la totalitat, no té ni idea de com funciona el telèfon mòbil, no? I bé que el fa funcionar. Per tant, escolta, no cal saber-ne, efectivament. Vull dir, estic d'acord. Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és... doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de Bon Peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
3: Hola, què tal? Com anem?
0: Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí. Bé.
0: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
3: Sí, bueno, bé. Sí.
0: Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
3: No cal, per què?
0: No cal, no, també
1: amb el vent potser se'n va, es desvia.
0: Potser se'n va. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
3: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
0: Ja no feia falta abans.
3: No, ja era d'abans.
0: Ja venia d'abans.
3: Sí.
0: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
3: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret. Un senyor es va invitar un barret, però per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
0: Una antena? Un barret
3: no,
0: d'antena?
3: No, un barret ràdio.
0: Ah, ostres, no sé.
3: Sí?
1: Carai, A veure.
3: O sigui, és normal, ara em sembla...
0: Un barret ràdio són uns cascos, no?
3: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
0: Ah,
3: clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
0: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, recordeu. Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que s'hem quedat tots els fosques, tothom estava buscant una ràdio i un
3: transistor FM. Bueno, jo vaig al cotxe.
0: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que, són ràdio digital, i també digital. Problemes, eh?
3: Bueno, es veu que això, això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que els porten, no ho porten així.
0: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
3: Sí.
0: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
3: Pues per... Anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no? Clar, la idea era... Sí. Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I ja fica de nom Radio Hat.
1: Sí. Ostres, això sona un grup de música.
3: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
0: Radiohead, era els Radiohead cara bé.
3: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
2: barret. S'ha perdut, això, és una pena.
3: Sí.
0: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
2: Sí.
3: Portava barret.
2: Bueno, les dues coses.
3: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, no, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Tots aquests barrets rodons, doncs allò.
1: Com un salakoff, és el salakoff, se'n diu?
3: No ho sé, però bueno, el típic barret d'això, de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
1: No,
3: emetia amb AM i, bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
2: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot.
0: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
2: Sí,
3: justet, perquè...
0: m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Que és, jo me l'imagino amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
1: Calla que no ho porti, eh?
0: Potser ho porta.
1: Ojo,
0: ho hem de preguntar.
1: Sí, sí.
0: 32 quilòmetres.
3: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? L'hombre de... Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
0: Home, que ja doncs... es deia així, el nom, el tanto.
3: Sí,
0: ja.
3: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament, això sí, bàsicament, era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfrich, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. Sí, un senyor que, bueno, té un pensa de crear, doncs, coses per
0: què
3: festes.
0: Què porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
3: doncs,
0: eh?
3: Té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
0: amb... Aquells de galena, no? Aquells,
3: sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors sí. Era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars, i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres. Per tant,
1: això s'escalfen que no vegi.
3: Exacte, bueno, això és una altra, que a part s'escalfen...
0: Aquest, sí,
3: bueno,
0: aquest sí que et fregia sí, el cervell, sí, aquest. Sí.
3: A l'hivern bé, a l'estiu malament, però bueno...
0: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
3: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, a l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
0: Sí,
3: eren
0: sí.
3: Mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies veure a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Us feu una idea? També. Era com... Sí?
0: Un armatoste guapo,
3: maco, és un marciano. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè, si no, les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides Déu-n'hi-do. Funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
1: Com anava?
3: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
0: molt bon millor.
1: És de pila de petaca, eh?
0: Molt sí, clar, més que un aquest gear, eh?
3: Pilote. Sí.
2: I tant, exacte. I tant.
3: Bueno, i molt més que un iPhone.
0: També, efectivament. Sí. Veus aquest senyor?
3: No, no, l'home ve. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. O sigui, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni. Però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora, et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt. Molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest. O sigui, com molt molest.
0: Es fregia el cervell també, literalment.
3: Sí. També s'ha de dir que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Ah. Que si et giraves o inclinaves el cap, pues, la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
1: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
3: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cars a l'emissora, perquè si no, pues...
1: Quan et giraves ja perdies, ostres.
3: Sí, sí, sí.
0: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
3: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principi dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i bueno, i això, la curiositat.
1: Sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de bacalita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
0: Ah, ja. I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
2: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos, i escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
3: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
0: I animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, del, com era, Radio Hat, no?
3: Radio Hat, sí,
0: com,
3: Radio Hat.
0: Però com era, has dit Martian Man, o com ho has fet anar, això?
3: El nom comercial.
0: L'home marcià...
3: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
0: El barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava així. Maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
3: Men from Mars Radiohead. Radiohack.
0: Mars Attacks, eh, una mica, sí. El tema. Bueno. Doncs res, escolteu. Bé, gràcies per aquesta edició de la Terra, no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement, res, doncs moltes gràcies, Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: ¡Ey! ¡Escuchadme! ¡Me había secuestrado! ¡Pero he conseguido escapar! El hijo

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Benvinguts, com sempre, a una nova edició de Perifèries, que l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortosa, aquí al micròfon. I avui encetan, diguéssim, la recta final de la temporada, de la desena temporada de Perifèries. I cada un d'aquests programes que ens queda el dedicarem a repassar alguns dels músics, artistes, propostes clàssiques i essencials que al llarg d'aquests 10 anys hem d'alguna manera compartit aquí, a Perifèries. Així és que, si us sembla, comencem.

0: Al llarg d'aquests 10 anys ens hem mogut per les perifèries més absolutes, des del punt de vista musical fins al geogràfic, des del sentimental, si voleu, fins a l'emotiu. I Nick Drake sempre ha estat un dels nostres clàssics. Avui, que dediquem el programa als clàssics de perifèries d'aquests 10 anys, hem volgut començar amb el segon LP de Nick Drake, aquell àlbum que es deia Northern Sky i que va ser publicat l'any 1971. El 73, un altre dels nostres clàssics. Això, els que sou habituals, ho reconeixereu de seguida. És molt nostrat, molt nostre i molt enyorat, perquè va desaparèixer massa d'hora. Hilario Camacho.
1: Hoy, como siempre, de una forma accidental, me despertó el ruido de una radio o de un reloj. Hoy, como siempre, abrí la ducha y el agua estaba fría. Dejé escurrir el sueño. Hoy, como siempre, la tranquilidad satura las noticias del primer diario hablado.

Els habituals esteu acostumats. Hilario Camacho és un personatge que ens va deixar fa molts anys, però que va ser i va deixar una empremta realment important en la música, en la cançó d'autor d'aquesta península beneïta. Un altre dels nostres clàssics de sempre ha estat, i aquest no cal ni que el presentem, Robert Wyatt.

La veu personal, particularíssima, és, diguéssim, totalment identificativa d'aquest geni. Per nosaltres sempre ho ha sigut, que ha significat Robert Wyatt aquí a Perifèries. I a les perifèries del nostre país sempre, sempre defensarem i mostrarem la nostra admiració, com ho hem fet al llarg d'aquest temps, d'una parella, Gloria Van Aersen i Carmen Santoja, que ja fa temps ens van deixar, però que ens van deixar una obra al darrere magnífica, i a l'any 84 van publicar un probablement dels seus millors discos. Es deia Taquicàrdia, i allà estava aquesta cançó, Sígueme.

Un talent incomparable dins de la cançó d'autor italiana, Gian Maria Testa, un personatge molt, molt, molt diferent a la resta, que per desgràcia va morir el 2016 i encara tenia moltes coses a fer i sobretot que descobrir-nos, com per exemple també ho va fer Paolo Conte al llarg de la seva carrera, que és un personatge al que sempre hem admirat i hem convertit aquí, a Perifèries, en tot un clàssic.

Realment és veritat, aquí a Perifèria sempre hem mirat molt al voltant. Les perifèries, les més pròximes, ens deien moltes més coses que, per exemple, el gran anglocentrisme dominant, no? I per això gent com Paolo Conte ha tingut aquí un espai privilegiat. Però també no hem negat per res en absolut que la música anglosaxona, que ha dominat des de la seva aparició, des del rock and roll fins ara, l'escena de la música de consum popular, té mites i clàssics absoluts que sempre han defensat aquí a Perifèries. Per exemple, Van Morrison.

Into the Mystic. Aquesta cançó té 56 anys, igual que el seu LP, que es deia Moon Dance, i Van Morrison des de llavors ha estat i segueix estant en primera línia i amb un estat de forma increïble. I estima també que un altre que va marxar va ser Franco Battiato, un altre dels nostres clàssics aquí a Perifèries de sempre. I avui que estem acomiadant-nos d'aquesta

de desena temporada, pues anem també a recordar-li un dels seus millors treballs, Mundi Lontanissimi. Allà estava aquesta magnífica cançó, L'Animale.

0: El Chodala, des de fa molt, molt de temps, en aquest l'anno que verrà, l'any que vindrà. Tot un clàssic italià, un clàssic també de periferies.
1: Perifèries, les músiques del cor.

Aretha Franklin no podia fallar amb la nostra selecció de clàssics de perifèries, que al llarg d'aquests 10 anys sempre ens ha acompanyat, sempre l'hem reivindicat i hem viscut també amb bastant tristesa la seva desaparició. En definitiva, músics, músiques, cançons que han fet de perifèries el que ha intentat ser un programa diferent. I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el inefable Fabrizio D'André.

el gran Fabrizio D'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos. Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Burning de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve. Passeu el millor possible aquesta setmana.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Fa poc més de 3 setmanes que hem entrat en l'estiu meteorològic i ja veiem que la cosa es complica. No va bé. Temperatures molt altes, sequedat extrema i, conseqüentment, incendis forestals. La natura plora i les persones que l'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament, no ha sigut ni tan sols l'únic. Avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant una cançó que pràcticament és un lament. Parla de l'amor i compara la seva intensitat amb la del vent, dient que el vent és salvatge. La cançó és Wild is the Wind, i el vent, en el nostre cas, i com hem vist a les Gavarres, és el factor clau que pot convertir l'incendi en un desastre i una tragèdia irreparables. Aquí teniu Wild is the Wind per Nina Simone.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kesia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kesia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

La Kezia Benjamin i una mostra de com sona el seu darrer disc, el seu nou disc, We Dream. La cançó que hem escoltat és The Flame Keeper. I la segona estrella que ha vingut a presentar el darrer disc que ha editat, Words Fall Short, es titula. És un home i una figura totalment consagrada en el món del jazz, Joshua Redman, un dels millors saxos tenors del món, que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incógnito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com Orange Julius, és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional, amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to Eat i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incognito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incognito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incognito també estan presentant nou disc, es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

El Pat Metheny Group, l'any 1978, des del disc de presentació d'aquest projecte que va convertir a Pat Metheny en una estrella i un referent. La cançó que hem escoltat es titula Jaco i, evidentment, està dedicada a Jaco Pastorius, el mestre del baix elèctric, amb qui Pat Metheny va compartir la seva primera gravació a nom propi, el disc titulat Bright Size Life. Així sonaven el 1978 i ara sentirem com sona el grup actual de Pat Metheny. Des del seu darrer disc, Side Eye 3+, la cançó Our Old Street, un temps lent, una balada amb tota la seva sensibilitat i que va fent un crescendo a mesura que avança. Our Old Street.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Jazzit de BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'endemà del concert de Pat Metheny i el seu grup en el Palau de la Música, és a dir, el dia 24 de juliol, en el mateix escenari, el protagonista serà Marcus Miller, baixista elèctric, com Jaco Pastorius, que abans hem esmentat, però amb un estil i una intenció clarament diferents. Sempre diem que Miller es va reservar un lloc en la història del jazz i en la posteritat, quan va tirar endavant el projecte Tutu, en nom de Miles Davis, però una obra nascuda de la seva imaginació i talent.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells. En la versió de Marcus Miller, com era d'esperar, el baix elèctric és el principal solista.

Hem començat el programa d'avui amb una cançó molt trista i hem parlat dels incendis forestals. Volem acabar amb una cançó que és pur optimisme, un cant a la vida i al planeta, i a més, una de les cançons més conegudes del que sempre serà el rei del jazz, Louis Armstrong. La cançó, ja us ho podeu imaginar, és What a Wonderful World, quin món tan meravellós. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passat mes de febrer, el casino va celebrar 100 anys de la inauguració de l'edifici del casino. Es va realitzar un acte molt especial i emotiu en el mateix casino. A continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem el reportatge que publicàvem a Ràdio Sant Andreu.

0: El casino ha celebrat l'acte institucional del centenari del seu edifici, un acte emotiu on s'ha recordat l'activitat que durant 100 anys s'ha realitzat en el casino. Un segle al servei de la vida social i cultural de Sant Andreu de la Barca, que al llarg de la seva història ha estat escenari de balls, representacions teatrals, actes culturals, reunions socials i celebracions populars, adaptant-se sempre als canvis socials i també històrics. Es celebren 100 anys de l'edifici del casino, però no de l'entitat. La societat del casino, el Progreso de Sant Andreu de la Barca, es va crear l'any 1879 amb finalitat sociocultural i recreativa. Durant l'acte, l'alcalde Marc Giribet ha anunciat que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olver. L'acte ha comptat amb la participació també de la Coral Ferran Sors, l'Esbar Tolosà i també l'agrupació cultural Aigüestoses amb la presència dels gegants, l'Andreu i la Quimeta. Carme Lloberol, actual presidenta del casino, molt emocionada, ha valorat aquest acte per Ràdio Sant Andreu. Estem amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta, i avui commemorant aquests 100 anys, l'acte institucional. Suposo que molta emoció, no, avui?
1: Molta emoció. I ara ja una mica més relaxada, però molta emoció, molts nervis.
0: Emoció també en el seu discurs?
1: Bueno, evidentment. És algo que es porta dins. I que surt l'emoció.
0: D'aquest centenari, de celebració d'aquest centenari, suposo que molts records, no? Mirant enrere activitats que s'havien fet en el casino, pràcticament s'ha fet de tot aquí.
1: Sí, molts records de tot el que s'ha fet i de tot, bueno, de la família.
0: A més, avui participant des de l'Esbart Olesà, també participant la Coral Ferran Sors, els gegants de Sant Andreu de Barca també participant avui aquí, com a motor de moltes entitats, no?, que també s'han involucrat aquí en la societat del casino.
1: Sí, sí, clar. A veure, és un reflex de la cultura popular i volíem que quedés aquí reflexat. Ens hauria agradat demanar ajuda. Ens feia molta gràcia haver demanat als castellers que ens vinguessin a fer un pilar, però ja vam veure que era impossible aquí davant fer-los ballar, en els diables també. Però buscarem l'ocasió, perquè amb algun dels altres actes que fem durant l'any, de que vinguin ells també.
0: De fet, són molts actes el que s'han presentat i es preparen en aquest centenari. Notícia avui destacada. L'alcalde Marc Girbieta, en el seu discurs, ha comentat que en el ple municipal es debatrà, i segurament sortirà que sí, de que la societat del casino rebi el màxim guardó que pot lliurar l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, una medalla molt important. Com heu rebut aquesta notícia? Amb sorpreses, bueno, perquè evidentment ningú sabia res, no?
1: Amb sorpresa i molt agraïts. Molt agraïts. En nom de la Junta, doncs, ja puc dir que molt agraïts.
0: Missatge pels oients de Ràdio Sant Andreu, santandereuencs i les santandereuenques, a motiu d'aquest centenari del casino. Quin missatge donaries, Carme?
1: Bueno, que els convidem a ser partícipes de totes les celebracions.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha destacat la importància de la celebració dels 100 anys de la construcció de l'edifici del casino.
2: Molt emotiu perquè, bueno, aquesta casa, com he explicat en el conjunt del discurs, doncs me la sento meva. La participació que la meva família, però tantes altres famílies de la ciutat han tingut perquè, diguéssim, aquestes parets poguessin tenir vida, perquè més enllà de les totxanes, de les estructures, lo important és el que passa dins. I jo crec que avui, amb aquesta sala plena del casino, fins i tot, diguéssim, la part superior de la grada, doncs també s'ha omplert. Estic molt content perquè segueix demostrant que el casino és l'entitat mare, és el cor del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i crec que és un exemple, diguéssim, a seguir. I aquests 100 anys precisament del casino, el que jo crec que ens fan reflexionar és precisament el que ha de venir, no? I quins han de ser els compromisos, els valors amb els quals hem d'encarar aquests 100 anys que venen, i agafar una miqueta de referència a aquests 100 anys que han passat i tota la voluntat, tasca que tants i tants santandreuencs han fet, primer en aixecar aquest edifici i després en, diguéssim, produir totes aquelles solucions a les necessitats que tenia la ciutat envers el que era els punts de trobada, el teixit associatiu, a l'oci, la cultura, i precisament jo crec que és una referència en aquest sentit.
0: Alcalde, en el seu discurs ha fet un avançament per
3: per sorpresa de, podríem dir que de tothom, que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca portarà en el plenari que se li pugui lliurar una medalla molt especial a la Societat del Casino.
2: És una de les màximes de distincions que recull el reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, que és el Premi Lluís Nicolau d'Ouwerl, i precisament li volem otorgar al casino perquè aquest premi, aquesta figura, que per cert té arrels a Sant Andreu de la Barca, havia estat ministre d'Economia de la República i després va ser un dels ambaixadors de la pròpia República, en aquest cas a Mèxic, doncs va precisament promoure totes aquestes accions, activitats i de manera distingida en moments complicats, i aquest és, diguéssim, el fil que l'enganxa amb el casino, és a dir, davant de totes les dificultats aquesta figura i també la Societat del Casino han tirat endavant la seva activitat i la seva obra, no? I precisament aquí és on l'Ajuntament recollint tot el que el casino ha donat a la societat santandreuenca, els hi volem agrair amb aquest distintiu.
0: Les obres de l'edifici del casino es van iniciar el 21 de febrer de l'any 1926 i al setembre d'aquell mateix any s'inaugurava el nou edifici. Podem dir que va ser una construcció molt ràpida, on molts santandreuencs i santandreuenques van participar i col·laborar en la seva construcció. Estem parlant d'un poble amb 800 habitants. Salvador Valeri Pupurull, pertanyent a la denominada segona generació del modernisme i autor, entre d'altres, de la Casa Comalat de Barcelona, va ser l'arquitecte que va projectar el casino. Un edifici que des de l'any 2015 és oficialment bé cultural d'interès local per la Generalitat de Catalunya. I un segle després, el casino continua sent memòria viva de Sant Andreu de la Barca. L'acte institucional s'ha iniciat amb el ball d'homenatge a càrrec de les Bartolesà, un ball creat per Jaume Arnella i el coreògraf Joan Serra l'any 2009 a partir de la polca del Ball de Gitanes de Sant Celoni. També s'han recordat diferents efemèrides importants de l'any 1926, l'any de construcció del casino. Entre les efemèrides, la mort d'Antoni Gaudí o l'estrena de la cançó D'amor i de guerra, una sarsuela força popular.

0: Tot seguit ha pres la paraula la presidenta de la societat del Casino, Carme Lloberol, que ha volgut agrair la tasca realitzada per les diferents juntes de la societat del Casino.
1: Molts dels que estem aquí som descendents d'aquelles dones i homes que ara fa un segle van treballar de valent per construir aquest edifici projectat per l'arquitecte Salvador Valeri Pupurull i que està declarat bé cultural d'interès local per la Generalitat des de l'any 2015. En aquells anys, primer quart del segle passat, la vida col·lectiva, associativa i l'esforç comú eren la columna vertebral de la societat. Sant Andreu de la Barca tenia uns 850 habitants. Poques coses s'aconseguien que no fossin a partir de l'esforç d'una part molt important de la població, amb esperit ferm i generós. Els nostres pares, avis o besavis, van creure amb bon criteri que la societat del Casino, fundada, segons veu popular, l'any 1879, amb finalitat sociocultural i arran del moviment coral promogut al nostre país per en Josep Anselm Clavé, necessitava un nou espai per donar resposta adequada a les inquietuds culturals i recreatives que es duien a terme a l'antiga seu i els canvis que la societat els anava imposant. De ben segur que estarien molt orgullosos de veure com avui som aquí per recordar la seva obra. Serveixin, doncs, les meves paraules com a homenatge a tots ells i elles i també de compromís per treballar de cara al futur, amb més convicció i exigència encara. Tot el que aquí ha passat en aquest segle ha estat gràcies a molta gent, alguns participant i altres donant suport i ajudant a fer possibles les propostes que s'han anat incorporant. També a tots els que, sense ser descendents dels fundadors, estimen i estimaran el Casino i han treballat sempre perquè avui estigui com està. Gràcies a tots els membres de les diferents juntes que han dedicat al Casino part del seu temps lliure, assumint el compromís de continuïtat i responsabilitat que ens ha portat fins avui. Aquest és un projecte col·lectiu i així ha de seguir sent. Les portes del Casino han estat sempre obertes a tothom per participar de les activitats programades en el marc de la cultura i els costums del nostre poble i del nostre país i per plantejar iniciatives amb les que s'ha anat conformant la raó de ser de la societat del Casino actualment. No podia ser d'altra manera tenint en compte l'esperit fundador de l'any 1879.
0: És important l'edifici, però també ho són les persones. Durant 100 anys, per al Casino han passat a moltes persones, algunes pensant i programant activitats, o d'altres actuant en obres teatrals o concerts. A l'escenari també s'ha fet un homenatge als membres de les juntes anteriors de la societat del Casino, que han rebut un record dels 100 anys, un moment històric, com ha destacat Enric Malet, copresentador de l'acte.
2: Volem que aquest moment tingui tota la lluminositat del món. Història viva. Moltíssimes gràcies per haver fet tota la feina que heu fet durant tants anys i per haver fet possible el dia d'avui, perquè no només és d'uns quants, és de molta gent amb molt treball acumulat. Moltíssimes gràcies.
0: També ha participat en l'acte del centenari del Casino ha estat a Pilar Firmes, secretària de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: Celebrar 100 anys d'un edifici no vol dir celebrar 100 anys d'unes parets. És celebrar l'esforç col·lectiu d'un poble que l'any 1926 va decidir construir un futur. Futur de cultura, de trobada, de lleure compartit i de compromís cívic. I tot gràcies a la iniciativa popular, a l'esforç dels veïns i veïnes, a la solidaritat i a la determinació. Des de la Federació d'Ateneus som conscients que els Ateneus, ho tenim clar, que no són només equipaments. Són espais de cohesió social, de transmissió de valors, de participació democràtica i de vida comunitària. Entitats com la vostra, que té 147 anys d'història ininterrompuda, són el testimoni viu de la força de l'associacionisme català. Avui reconeixeu també les persones que han fet possible aquest recorregut. I és just que es recordi a tots a totes les persones, perquè a cada etapa hi ha hagut juntes, hi ha hagut voluntaris, hi ha hagut socis i sòcies que han dedicat el seu temps i estima al Casino perquè continuï sent un espai obert per tothom. En nom de la Federació, us felicito sincerament per aquest centenari. Que aquest edifici continuï sent molts anys més casa de cultura, de convivència i de futur compartit. Moltes felicitats per molts anys i moltes gràcies.
0: Qui també ha dirigit unes paraules al públic assistent ha estat Andreu Felip i Ventura, director dels Serveis Territorials de Cultura de la província de Barcelona.
4: 100 anys d'una feina constant, d'una feina tenaç, d'esforços i, sens dubte, també de sacrificis de moltes i moltes persones que avui hem de recordar, que segur que d'aquest esforç n'han obtingut satisfaccions, alegries, és clar, només faltaria, però que també han comportat sacrificis personals, familiars, sacrificis fets en favor de la comunitat. I és important tenir-ho en compte, subratllar-ho i fer aquest agraïment com el que acabeu de fer. I precisament jo volia subratllar aquest aspecte, aquesta dimensió social de les entitats de cultura popular, de l'associacionisme cultural, dels ateneus, dels casinos, perquè sou una xarxa de persones que jugueu un rol clau, un paper essencial en la cohesió del veïnat, en la creació de comunitat, en la construcció del país. Una xarxa de persones intergeneracional, diversa, i per tant, per aquest fet, inclusiva. Els ateneus sou espais on les persones trobem un entorn de suport, de solidaritat, de seguretat, i en tant que espais oberts a la participació, sou una via claríssima d'accés a la cultura i al país. I en aquest sentit, i en nom del Departament de Cultura, jo el que volia fer amb la mà al cor és, sobretot, un agraïment profund a totes aquestes persones que heu participat en aquest projecte. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
0: Un dels moments emotius ha estat la descoberta de la placa commemorativa del centenari, que estarà ubicada en un lloc ben visible de l'edifici del casino. La descoberta de la placa ha anat a càrrec de Marc Giribet i Núria Lloberol, besnets dels fundadors de l'edifici del casino.
5: En algun lloc de l'edifici havia de quedar una constància de que avui, 22 de febrer del 2026, fèiem la inauguració oficial, diguéssim, institucional, del nostre centenari. Per tant, hem fet una placa que els companys treuen aquí i serà la que commemorarà aquest acte d'avui.
0: Demanem que pugi a l'escenari l'alcalde Marc Giribet i també que pugi a l'escenari Núria Lloberol, que com Marc Giribet són besnets dels fundadors de l'edifici del casino, que ens ajudaran a descobrir aquesta placa commemorativa. També volem que la presidenta Carme Lloberol, també la senyora Pilar Firmes i també el senyor Andreu Felip i Ventura ens ajudin a destapar aquesta etapa, aquesta placa, però sobretot com a acte simbòlic, tal com ens ha volgut recordar la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, com a acte simbòlic, besnets dels fundadors del casino, Marc Giribet i Núria Lloberol, desvetllant aquesta placa.
5: Pim-pam.
0: Pum, ja la tenim aquí. Precisament, l'alcalde Marc Giribet, en el seu torn de paraula, ha recordat la seva vinculació personal amb el casino, a més d'anunciar que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olbert.
6: El casino no només, com s'ha dit, són pedra, façana i vitralls, sinó que aquestes parets expliquen la història d'un poble que va unir-se davant les adversitats. L'any 1926, Sant Andreu de la Barca era un poble amb afant d'activitats, d'oci i de cultura. L'antic local de la Societat del Casino, també com s'ha explicat, va quedar petit, davant la munió de gent que volia trobar-se, reunir-se i gaudir del cant, del ball i també del teatre, entre moltes altres activitats. Van creure en ells mateixos, en la seva capacitat i amb les seves ganes de tirar endavant. Quan mirem la pedra vermella o aquest escenari, no només, com deia, veiem patrimoni, veiem el que passa quan un poble s'uneix per créixer i per fer front a les dificultats i per poder avançar. I permeteu-me que ho digui amb una emoció avui especial, i em permetreu unes notes de caràcter personal. Com a alcalde, sé que el casino és història col·lectiva d'aquesta ciutat que té ànima de poble. Però com a Marc, sento que també és història de la meva família. El meu besavi, en Josep Comajuncoses, va ser un de tants i tants que va posar les seves mans per aixecar aquest edifici. I cada cop que entro per aquella porta i miro al voltant d'aquesta sala, no em puc aguantar ni resistir de pensar quina d'aquelles pedres, quina d'aquelles estructures va tocar ell. I això m'emociona i també a la vegada m'omple de responsabilitat. I no voldria obviar el nom de la meva besàvia, de la Javiera Oliver, perquè són de tantes i tantes dones que gràcies a sostenir la cura de les seves famílies, aquests homes han pogut fer història i avui se'ls anomena, però a elles també se les ha d'anomenar. Per tant, dediqueu-li un fort aplaudiment. La meva família, com moltes de les que avui sou aquí, han dedicat temps i il·lusió per a aquesta entitat. Els meus besavis, els meus pares, els meus oncles i els meus avis. En aquesta mateixa sala he viscut casaments, aniversaris, trobades familiars. I fins i tot en algun d'aquests palcos m'he adormit, esperant que els meus pares acabessin aquestes llargues sessions de ball que es produïen en aquesta sala els divendres al vespre. Classes de ball, de saló, que impartia el que avui és regidor de Cultura de l'Ajuntament, el senyor Andreu Mitjans, company i amic. Dedicar-li també un fort aplaudiment. Aquí també vaig ser un dels petits dimonis que corria per aquestes sales fent leguits al públic fins a arribar a aquest escenari i trobar-nos amb Satanàs. I també, com a jove, he viscut carnavals, cap d'any i nits que formen part dels records més intensos de la meva generació. Per mi aquest edifici ha estat una segona casa i estic segur que això us passa a molts de vosaltres, però el casino és molt més que una junta, que uns socis, que una generació en concret. El casino és Sant Andreu de la Barca i ets de totes i tots nosaltres. Per això m'agradaria dir que és i que continua sent el pal de paller del teixit associatiu de la nostra ciutat, l'entitat mare que promou l'activitat social, cultural, esportiva a la nostra ciutat. Ha estat un espai de trobada on s'han cosit una infinitat de projectes i on es construeix i es cohesiona també la nostra comunitat. És per aquest motiu que avui, presidenta, us vull anunciar que proposaré al ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que se li sigui otorgada a l'associació El Casino una de les màximes distincions de la ciutat, que és la medalla Lluís Nicolau d'Orwell.
7: una figura clau durant la Segona República, un historiador català que va exercir com a ministre, compromès amb la sobirania de Catalunya i després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar a Mèxic per fer d'ambaixador de la República. Per vosaltres també aquesta nominació.
0: Finalment, la coral Ferran Sors han interpretat l'himne del casino sota la direcció del mestre Albert Folch i Romaní.
8: Deia que un moment com aquest, el moment de cantar l'himne del casino, tots quan cantem un himne ens hi posem bé. La primera cosa, i que no tenim ara aquí en aquest moment, és els autors d'aquest himne, que com no podia ser d'altra manera, la lletra d'aquest himne que ens relata tota la història és com l'auca, l'auca de l'himne de la societat, el que ja ho diré ja. La Montserrat Montfort, un aplaudiment per ella. La Carme Lloberol. Amb tota la paciència del món es van dedicar mica en mica a fer memòria, i en una auca, en cinc versos, explicar una mica la història de tot això. I tot ve de l'any 1925, que els van dir que el lloc on estaven, que pel que en tinc entès és una mica més avall de la carretera, i a l'altra banda de la cera, que hi havia un local on es reunien els socis del casino. Es va fer petit allò i es va decidir. Doncs tot això ho explica l'auca. El qui tingui curiositat, que ho pregunti, perquè el tenim, l'himne aquest, si algú diu, jo vull saber això, doncs ho dieu.

0: 100 anys de l'edifici del Casino de Sant Andreu de la Barca. Al llarg d'aquest any 2026 es realitzaran diferents actes per recordar aquest emblemàtic centenari.
1: Via directa.

0: La finalitat és retre un sentit homenatge a tots aquells homes i dones que varen tenir el valor d'iniciar les obres d'aquest edifici, que en menys d'un any el varen tenir aixecat i que, tot i trobar-se al cap d'uns pocs anys amb molts problemes econòmics i amb una maleïda guerra, sempre van anar endavant. També a totes les persones que durant aquells 100 anys han contribuït d'una manera o altra a mantenir el llegat arquitectònic, social i cultural, a ampliar-lo i adaptar-lo a les noves èpoques. Tasca que en ocasions tampoc ha resultat fàcil, però s'han superat els obstacles i ens en sentim satisfets. Confiem que hi hagi persones que agafin el relleu i el casino pugui arribar a celebrar el bicentenari. Quan vàrem celebrar el 75è aniversari, vàrem iniciar els actes del setembre, data de la inauguració. Ara, pel centenari, comencem el gener. Per què? Doncs tenim un breu dietari d'en Magí Fonoll que diu textualment: Domingo 10 de enero de 1926. Reunión general en la sala del Casino Viejo para pasar cuentas y acordar la cuota de 2 pesetas mensuales para empezar los trabajos del nuevo local. Domingo 21 de febrero de 1926. Se empiezan los trabajos en el nuevo local con la traída de agua y el depósito de cal. Lunes 29 de marzo de 1926. A las 11 de la mañana es colocada la primera piedra con una botella conteniendo varias monedas de plata, cobre y níquel y una memoria con numerosas firmas de socios para la construcción del nuevo casino. Quan heu entrat, heu vist projectada a la pantalla una imatge, és la del centenari. I sabeu què és? Doncs una rajola del mosaic del terra, un element centenari. Aquesta imatge, que ens l'ha dissenyat la il·lustradora Montserrat Ferrer, també autora de la felicitació de Nadal. Bé, i per acabar, us demano la vostra assistència a tots els actes que hem programat fent un repàs a les activitats dels 100 anys. Per molts anys a tots, visca el centenari, visca el casino.
1: Amb la presidenta de la Societat El Casino de Sant Andreu de Barca, Carme Lloberol, hem fet un repàs d'aquests 100 anys i també de les activitats per commemorar el centenari.
2: Doncs sí, aquest és el primer acte, podem dir-li com acte previ a l'acte institucional, però bé, ja en si ja és un acte del centenari.
1: Què representa per vosaltres celebrar aquest centenari de l'edifici del casino?
2: Ui, molt d'orgull, molta emoció. No sé, hem esperat molt aquests 100 anys, se n'ha parlat molt, sempre semblava que no arribaria, però al final ha arribat.
1: Primera dona presidenta de la Societat del Casino. Tenim aquí una imatge, un quadre dels diferents presidents que ha tingut al llarg de la història la Societat del Casino, però la primera presidenta, Carme Lloberol.
2: Doncs sí, em va tocar. Soc la primera presidenta.
1: Gairebé 20 anys, no, com a presidenta?
2: Gairebé 20 anys. L'any que ve farà els 20 anys. I ja necessito el relleu. Vull dir que ja es pot anar espavilant alguna altra noia o dona que per ser presidenta.
1: Presidenta de la Societat del Casino en l'any del centenari del casino, un dels edificis emblemàtics de Sant Andreu de la Barca, que ara fa 100 anys que ens va construir. La seva construcció va ser ràpida, menys d'un any. La primera pedra va ser el febrer de l'any 1926 i aquell mes de setembre d'aquell any ja funcionava.
2: Doncs sí, pel que es diu, van començar el mes de gener, entre gener, febrer i març, que es va col·locar la primera pedra, i després ja rapidíssimament. Suposem que el setembre, que diuen inauguració, devien fer la coberta, i es va fer la festa major, i llavors que em sembla que és el mes de novembre que ja diu que ja es fan les activitats al nou local.
1: En aquest edifici del casino, important també la gent del poble, la gent de Sant Andreu de la Barca, que és qui va ajudar pràcticament a construir pedra a pedra aquest edifici.
2: Evidentment, si no hagués sigut per la gent del poble, això suposo que tampoc es queda tirat endavant. Vale, aquí van haver-hi uns promotors i uns homes doncs, de més pes i econòmicament més forts que van posar doncs, l'Antoni Jansan al terreny, van buscar l'arquitecte, el Salvador Valeri Pupurull, que ja havia fet la casa de Cal Jansana, i després un senyor ara no, el que era estiuejant de la colònia, que va fer un préstec. A part, també es va fer doncs, un préstec a la caixa d'aquell moment. I després, bueno, la col·laboració de tota la gent del poble. Es van fer també, la gent que va poder, doncs, va comprar com unes cèdules que portaven, que eren, sembla, de 50 pessetes, i que després els

0: i en teoria se'ls havien d'anar tornant, doncs, a mesura que la societat tingués anés tenint efectiu, doncs anant-te'ls i tornant aquests diners.
1: Importància també del Josep Amigó i Vendrell en aquesta construcció de l'edifici.
0: Doncs sí, era en aquell moment, l'any 25, ell era president, i suposo que amb algun altre més així, doncs, són els que van promoure i van tirar endavant i van acceptar, doncs, el repte aquest de fer el casino.
1: Aquesta idea que has comentat abans, Carme, el fet d'aquesta col·laboració ciutadana i fins i tot aportant diners, això ha marcat la identitat d'aquest edifici, d'aquesta societat del casino?
0: A veure, crec que sí, perquè tothom qui tenia pares o avis, doncs, que hi van participar, doncs, se'n senten molt, molt orgullosos. A veure, penso que això també és un fet de l'època, que també havia passat en altres llocs, que la gent del poble eren qui volien, doncs, anar-se situant, anar tenint un local per treballar, i els últims, doncs, 150 anys això va ser molt... A molts pobles, doncs, va passar. I sempre, clar, evidentment, sempre hi havia l'ajut de la gent del poble, que el qui no podia, doncs, econòmicament, doncs, portava la seva feina.
1: Si parlem d'activitats que s'han fet aquí en el casino, la llista és llarguíssima, no?
0: Sí, exacte, sempre s'ha basat més o menys en el mateix, doncs, cinema, coral, pastorets, sardanes, i s'ha anat repetint al llarg de tots els temps. Bé que han anat canviant les coses, adaptant-les a les noves èpoques, però sí...
1: Des del petit casino, des de les dobles sessions de cinema, no?, els caps de setmana.
0: Sí, el cinema, bueno, durant uns anys era importantíssim. Cinema dijous, dissabte i diumenge. Dijous i dissabte em sembla que es feia sessió i mitja, de diumenge sessió doble de dues pel·lícules.
1: Tindrem l'acte institucional el mes de febrer, però des de la Societat del Casino també s'han programat molts actes durant tot aquest any. Són molts actes. Quins serien els més destacats?
0: Bé, hem volgut fer una mica de repàs a totes les activitats que hi han hagut durant tota aquesta època, i evidentment, doncs, recuperem teatre que feien els grups de teatre, que també participaran, fer un dia com si fos una festa major, tot i que no serà, doncs, unes sardanes, un concert i un ball. També farem un dia dedicat als cors de clavé, que durant uns anys van tenir moltíssima importància. Es recuperarà, evidentment, un dia de discoteca per recordar el petit casino, la primera discoteca que hi va haver a Sant Andreu. Volem recuperar els pastorets, fer el desembre els pastorets, fer també una gala lírica amb peces de sarsuela i d'òpera, o fer una sarsuela, està una miqueta cara per acabar de decidir. Bé, em sembla que he dit ja ha fet un fort avançament.
1: D'aquests 100 anys de l'edifici del casino, hem parlat del passat, hem repassat la història. Quin és el futur de l'edifici del casino?
0: El futur l'han d'escriure... Ha de sortir gent que escrigui el futur. Espero que en surtin, però els que estem ara ja estem una miqueta esgotats. Esgotats, ja tenim una edat i no és el mateix ara que 20 anys enrere.
1: Sobre aquest centenari de l'edifici del casino, quin missatge donaries als santandereuencs i a les santandereuenques?
0: Doncs que participin, d'entrada, que participin en tots els actes que s'han programat, i que s'així a veure si s'animen a agafar el relleu i a començar, doncs, el segon bicentenari per arribar-hi.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: El solar on s'aixeca l'edifici del casino va ser cedit per Antoni Jansana Llopart, una figura clau en desenvolupament del projecte. El finançament de les obres es va complementar amb el préstec concedit per Emili Tomàs i Trias, resident de Barcelona, però estretament vinculat a Sant Andreu de la Barca com a estiuejant habitual, com tants altres barcelonins de l'època. La coordinació i organització del nou casino va anar a càrrec de Gabriel Casas, mentre que el projecte arquitectònic es va confiar a Salvador Valerí i Pupurull, un dels representants destacats de la segona generació del modernisme català. Valeri, autor d'obres tan rellevants com la Casa Comalat de Barcelona, ja havia treballat anteriorment a Sant Andreu de la Barca per encàrrec del mateix Jansana, fet que va facilitar una perfecta integració del nou edifici en el context urbà i paisatgístic del municipi. Per la seva banda, el sociòleg i historiador Jordi Banyeres ha ofert en l'acte inaugural del centenari del casino una conferència sobre la seva història i sobre l'obra de l'arquitecte Salvador Valeri i Pupurull. El sociòleg i llicenciat en història, Jordi Banyeres, coneix molt bé la història d'aquest edifici del casino. De fet, avui en l'acte inaugural del centenari de l'edifici del casino ha explicat la història d'aquest edifici. La primera pregunta que li faig és quina és la importància d'aquest edifici per Sant Andreu de la Barca ara que fa 100 anys?
2: Bé, és, després de l'església, és l'edifici de més embalum, de més tossa, de tot el municipi. Els metres quadrats i la volumetria que té és imponent. Això se n'adona tothom. Val a dir que també té un truc arquitectònic que consisteix a que ha posat al cap damunt de la, en aquest cas, de totes les façanes, ha posat allà el que se'n diuen uns capcims, que són en aquest cas aquelles boles, hi ha aquella mena de gerres decoratives, que són, és un truc, en aquest cas visual, és un truc gestàltic, perquè la vista sense voler se te'n va cap allà i a partir d'aquí repasses l'edifici.
1: Un edifici, ara que feia referència a vostè, de l'església de Sant Andreu de la Barca, té alguns elements comuns, no?
2: Correcte. L'element comú que té més important és que en aquest cas el campanar i el casino estan fets justament en la pedra rogenca, que també se'n diu pedra d'esmolar, perquè efectivament servia per esmolar. És la pedra més bonica, de més noblesa que té a tot el municipi i que en aquest cas el tenim allà a la riera de Corbera, i és una pedra que té, per una banda, té un punt de brillantor i té uns colors entre rubí i gerd que a mi té el cor encantat de dir.
1: Si repassem la història, la història del seu inici, de com va ser construït aquest edifici del casino, va ser construït molt ràpid, perquè la primera pedra data del mes de febrer i al setembre això ja estava funcionant.
2: Bé, és que aquí tot és una suma d'irregularitats, però que demostren en aquest cas la compenetració absoluta que hi havia entre l'arquitecte Salvador Valeri i tots els socis del casino. El Salvador Valeri tenia una capacitat com a constructor absoluta, perquè era constructor, en efecte, era arquitecte, era també patentador, va ser patentador d'alguns elements constructius, les rajoles d'un tipus determinat que aquí no hi són presents perquè la va patentar ja als anys 30, i després era una persona, a més, molt empàtica amb tothom, és reconegut com una persona que sabia, en aquest cas, guanyar-se els cors, i diria que en aquest cas ja va planejar des del primer dia, però abans fins i tot de que hi el primer dibuix ja, i que hi hagués el primer visat, ja tot estava planificat perquè fos fet per gent que no tenia coneixements professionals. Evidentment hi van participar també paletes de professió, i fins i tot segurament també fusters de professió, etc. Però hi havia molts elements que eren fets amb allò que se'n diu autoconstrucció. És, d'alguna manera, és una barraca, com es fa el barraquisme, però una superbarraca, en aquest cas dirigida per un arquitecte.
1: De moltes vegades se n'ha parlat del casino com un edifici que el va construir el poble.
2: Efectivament, és això, és una autoconstrucció, però en aquest cas una barraca estaria feta per, ja, com a molt, 4 o 5 persones. En aquest cas, doncs, devia d'estar feta pels socis del moment, que devien de ser, no he llegit enlloc, però podem dir, a partir d'extrapolacions, que devien de ser uns 200. Tot 200 persones posades totes a pencar fora de l'horari laboral, perquè tots eren pagesos i, per tant, quan traginaven materials i els portaven des de la riera de Corbera cap aquí, per exemple, per portar això, les pedres que anirien, en aquest cas, afeixonant tota la façana, doncs, esclar, tenien poca disponibilitat d'hores. Però es veu precisament això, una dinàmica de treball ingent.
1: Estem aquí a l'interior de l'edifici, tenim davant a l'escenari, estem, diguéssim, aquí a la sala principal. Déu-n'hi-do els actes que s'han realitzat aquí, sí. Des de sarsueles, teatre, dobles sessions de cinema, molta gent ha passat per aquí en el casino, també artistes importants també han actuat aquí, molta història, no? Això mereixeria la publicació d'un o dos llibres, no?
2: Sí, però aquí jo m'he centrat exclusivament...
1: El que és l'edifici.
2: En l'edifici, no parlo de les activitats a l'interior. Per tant, sí, l'únic que puc fer és ratificar el que dius, que és totalment cert, però no goso afegir ni una paraula més.
1: Com veu el futur del casino?
2: Bé, el futur del casino jo crec que està en bones mans, perquè ja va haver-hi una assemblea extraordinària en la qual es va determinar que si mai això s'havia de clausurar perquè no hi havia prou nombre de socis o el que sigui, aniria a parar a mans de l'Ajuntament. I l'Ajuntament demostra que està predisposat a col·laborar, i jo crec que un municipi com el nostre, que ja compta més de 30.000 habitants de facto, tenir a més de, en aquest cas del Núria Espert, tenir el casino com a centre d'activitats, és necessari. És insuficient clarament el Núria Espert, per tant el casino jo crec que té vida per anys.
1: I a nivell personal, què suposa per vostè el casino, viure els actes del centenari, participant a l'acte del centenari?
2: Bé, a mi el que he de dir és que si he analitzat l'arquitectura del casino és perquè des del primer dia vaig adonar-me que hi havia alguna cosa que no era normal, i no és normal, per exemple, que el disseny original preveiés que hi hagués una escalinata monumental per arribar a un atri, descobert que aquest atri era plurifuncional, era en aquest cas una ròtula d'unió, és un distribuïdor, era també, fins i tot era una plaça major. Jo dic, per què és una plaça major? És el que he explicat, perquè en efecte, als anys 20 s'estava construint la plaça major del Principat, que era la plaça de Catalunya, a Barcelona. I la plaça de Catalunya, un dels trets distintius, és que té molta vegetació i també té, en aquest cas, unes fontanes amb brollador. I aquí, al vestíbul d'aquí, a escala diminuta, i fins i tot podríem dir un punt ridícula, tenia vegetació, un estany i un brollador.
1: Per tant, teníem aquesta plaça, petita escala, a Sant Andreu de la Barca, no?
2: Just a la fusta. És un model de que es veia que aquella gent tenia ganes de millorar com a persones i com a col·lectiu, i fer millorar també tot el poble de Sant Andreu.
1: Durant l'acte inaugural del centenari de l'edifici del casino, també s'ha presentat una maqueta que es pot veure a l'entrada de la sala principal, obra de Salvador Amigó. Durant la celebració també s'ha presentat un documental força interessant on s'han recordat vivències personals al voltant del casino.

0: Durant el darrer quart del segle XIX, Sant Andreu de la Barca era un municipi agrícola, on el lleure i la vida social gairebé sempre es gaudien dins del mateix poble. I, com a qualsevol lloc allunyat de grans nuclis urbans, l'accés a la cultura era limitat. L'any 1879 es va crear la Societat del Casino El Progreso, amb la intenció de tenir un espai recreatiu i acostar la cultura a la gent, sobretot a través del teatre i dels cors de claver. Amb els anys, la seva seu social es va fer petita i l'any 1925 es va projectar un nou local més gran.
1: Sí, bueno, hi havia ja aquí, hi havia un edifici que en deien un local, un petit casino, diguéssim, no? Però clar, hi va haver l'empenta que diguéssim, precisament, als anys 20, doncs de fer un edifici nou i més gran, perquè el que hi havia era petit.
2: Gairebé jo crec que la majoria d'avis d'aquí a Sant Andreu, perquè quan es va fer el casino, doncs eren més joves, però clar, quan parlo jo, i eren avis, doncs hi col·laboraven.
3: Ells tothom era pagès, i plegaven més d'hora per venir aquí a treballar a l'obra.
4: El meu pare era, del principi de tot, un dels protagonistes. Tot el dia, per dir-te, estava aquí perquè ells són veïns. Llavors representa que ell, quan va començar a fer el casino, ell tenia un cavall a casa seva, que era Can Pelegrí, que eren masovers, i amb el cavall, a l'última hora que ja havien fet el jornal, el que podien fer, s'anava cap allà, a la Mola d'en Valls, que en diem, a treure pedra per fer el casino, que era vermella.
5: El meu avi va ser el que va instal·lar la primera instal·lació elèctrica aquí a la societat, i el meu pare va ser un dels fundadors com a traginer amb el carro des del riu cap aquí al casino, de pedres, rocs, sorra i el que necessitessin els mestres d'obra que hi havia treballant i els paletes.
0: Sant Andreu de la Barca era un poble d'estiueig i durant l'estiu acollia persones benestants, normalment de Barcelona. Al final de l'estiu, al casino es feia una festa per acomiadar-los.
1: I es feia una despedida dels renejants quan s'acabava l'estiu. Un ball amb confeti que jo de nano disfrutava com una cosa passada, que diguéssim, no?
3: Una festa que els organitzaven els berenejans, amb confeti, amb ball de fanalet, bueno, era una passada.
2: Durant uns anys era la festa més important que feia el casino en qüestió de ball. Els berenejans que venien a Sant Andreu, que en aquella època en venien bastants, se'n cuidaven i a més la pagaven.
6: I llavors els hi posaven uns palcos aquí davant i llavors fèiem una festa amb confetis i llotges i vinga gresca.
3: Després, amb els anys, doncs, els temes berenejans van a la baixa i el que va fer el casino, vam continuar amb la festa i es deia la despedida de l'estiu. I vam continuar amb aquesta festa molts anys.
0: El casino sempre ha acollit diferents tipus d'activitats. Una de les que ha tingut presència en diferents èpoques ha estat el teatre.
7: Sí, grup de teatre sí que n'hi havia un d'aquí Sant Andreu.
8: Sí, que en feien, sí.
7: Sí.
3: En l'època de la meva mare, quan la meva mare era jove, hi havia un grup de teatre potent. El que passa que jo recordo de petita haver-li vist fer dues obres, però ja allà ja es va acabar, però el teatre era important aquí al casino, el teatre, eh?
9: Bueno, feien pastorets, jo feia de satràs i tal, feien pastorets, el normal, no? Però es van fer tres o quatre funcions de teatre i una d'elles va calar al poble, perquè hi va haver un senyor d'aquí al poble que es va tornar seu i la seva economia no era bona, i vam dir, escolta, fem una obra de teatre a benefici i li comprem una ràdio.
0: L'edifici del casino va ser possible gràcies a l'empenta i al treball de moltes persones que van pensar en gran en una època molt difícil i a les generacions posteriors que han mantingut viu el seu esperit malgrat les dificultats de cada moment de la seva història, inclosa una guerra. 100 anys d'història donen per molt, moments bons i no tan bons, i una infinitat de records i de vivències que han marcat generacions senceres.
10: A veure, a mi em sembla que, tot i no ser d'aquí, el casino representa per la gent del poble molt. O sigui, no és un edifici.
5: Bueno, ha sigut el motor de l'ambient social, no? de l'ambient social, l'ambient cultural, l'ambient afectiu, l'ambient familiar. Ah, tot això s'ajuntava aquí.
8: Bueno, pel casino, jo, per mi el casino és l'emblema del poble.
11: Sí. Jo, clar, tota la meva vida amb els meus pares hi veníem aquí a les festes majors, bueno, als palcos de nena, jo sempre. I després de més noia, al ball, molt.
2: Sí, sí, jo crec que és una sala que està ambientada per fer de tot.
12: Manté el caliu de sempre. Vull dir, quan sí, mires els palcos, recordes la història, sí, recordes sí, sí, moments sí. I recordes gent que ja no hi són.
2: Clar,
12: i, bueno,
2: és clar, i aquí,
12: molt entranyable aquesta sala.
2: I a més a més,
12: altres.
2: Tenir en compte que són 100 anys i tenir en compte que quasi tot el que veiem, estem veient el terra, estem veient els palcos, té 100 anys. Mm. El terra restaurat diverses vegades, però és l'original. És un terra de melis, de parquet de melis, de rajoles... És real.
1: Jo, com a fill d'aquest poble de Sant Andreu de la Barca, em sento molt orgullós, precisament, d'aquest casino, que aquells abans passats, aquests homes tan emprenedors, que van tenir la valentia de construir un edifici com aquest, tan preciós.
8: Que per ser a l'edat, al temps que ho van fer-ho, amb els pocs calés que hi havia, jo no entenc com van arribar a fer això.
13: I tant. És increïble.
8: És difícil, difícil... Si tu rumies bé, que vagin poder arribar a fer això aquella època.
13: Aquell temps, sí.
14: Durant tot aquest 2026 es faran actes per commemorar els 100 anys de l'edifici del casino. Teatre, cinema, música i balls de saló tornaran a ser protagonistes, com també el petit casino a l'octubre. Està prevista una festa que recordarà els millors moments. N'hem parlat amb Xavier Martí i Jaume Llopart.
15: Bé, avui en el documental s'ha recordat el petit casino. De fet, un dels actes del centenari de l'edifici del casino es recordarà el petit casino. Expliqueu una mica qui era el petit casino.
16: El petit casino va néixer degut a una reivindicació de gent jove de Sant Andreu que reclamava un local i al final, al cap d'uns quants anys, el casino disposava d'un local i va obrir aquesta, que sempre se li deia la sala, petit casino. I així va néixer doncs, el que després va ser el petit casino que coneixem tots.
14: Vosaltres veus ser els discjòquis d'aquella època, no?
17: Sí, jo vaig començar doncs, el 1976, no sabem què veia, entrar allà per primera vegada, que ara farà el 19 de març d'aquest any 2026, farà 50 anys que vaig trepitjar per primera vegada. Vull dir que jo també celebro.
14: Per tant, aquesta celebració, què recordeu del petit casino? Quins records teniu? Molts, no?
17: Molts records, conèixer molta gent, moltes parelles que han sortit d'allà... I sobretot el gaudí de gent que venia de tot el Baix Llobregat. O sigui, que allà es ballava, sobretot la música disco, que era en aquell moment estava pujant moltíssim.
14: Ah, no sé si veu ser precursors, pràcticament, no? De tipus discoteca, la música que també sonava, no?
16: Sí, quan vam venir al petit casino, que era l'any 1971, no hi havia discoteques a la Rodalies, pràcticament no n'hi havia cap. Nosaltres vam ser gairebé els primers... Ja dic, no es denominava ben bé discoteca, se li deia sala petit casino, però sí, és cert que van ser, segurament de Sant Andreu segur, però de la zona també, de les primeres que vam començar a posar música tipus discoteca.
14: I en aquesta celebració de centenari, clar, no podia faltar doncs, dedicar com a mínim un acte al petit casino.
17: Exactament, serà el dissabte, dia 24 d'octubre, a les 6 de la tarda aquí tothom, gent gran de la nostra edat, de 60, de 70, de 50.
14: No sé si ens podeu avançar alguna cosa del que fareu aquell dia.
16: Mira, nosaltres el que pretenem fer és fer-ho el més original possible amb les persones que ja ho fèiem, que serem 5 discjòquis concretament d'aquella època. Intentarem fer-ho com ho fèiem abans, potser amb sistemes digitals, però intentarem que sigui gairebé com ho fèiem abans. Almenys jo, que vaig ser el primer discjòqui d'aquesta casa, penso fer-ho com ho feia en aquells moments.
14: Per tant, aquí hi haurà vinils, eh?
16: Si els tenim, sí, però si no ho farem de manera que sembli que n'hi hagi.
14: Clar, la tècnica també ha canviat molt, eh? D'aquella època ara, eh?
17: I tant, ara tenim el digital MP3 i, bueno, ens hem d'adaptar-hi. Jo ja estic practicant a casa amb el Virtual DJ i, bueno, i el que calgui. Vull dir, parto de zero, eh?
14: Per tant, missatge, aprofiteu els micròfons de la ràdio, missatge perquè la gent vingui aquell dia i gaudeixi del petit casino.
16: Sí, el missatge seria que tota la gent que venien, els que siguin i puguin vindre, que vinguin. Segurament no ballaven com ballaven aleshores, però els hi posem més música lenta perquè el puguin disfrutar sense cansar-se. I, a més, els fills de tota aquesta gent que vinguin també, que veuran el que feien els pares aquí. Tothom, tothom.
17: Que vinguin sobretot i que connectin amb aquella essència que van tindre quan eren adolescents, que això ho tornarem a repetir i tornarem a sentir-ho. D'això es tracta, de tornar a sentir el que ja havíem viscut amb tanta alegria.
14: Sobre el centenari del casino també hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
15: Bé, estem amb l'alcalde Marc Girbet, també l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, inici ja dels actes del centenari de l'edifici del casino. Bé, què suposa?
18: Doncs, bueno, per la ciutat suposa doncs, que l'entitat per excel·lència, i a mi m'agrada dir-li l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu a la Barca, doncs fa 100 anys el que és l'edifici, perquè l'entitat és molt més antiga, i per nosaltres és un dia molt important com a ciutat, perquè jo crec que aquí no commemorem només la construcció d'aquest edifici, sinó es commemoren moltes altres coses, que és com, per exemple, la unió de les classes treballadores, de les classes pageses en aquell moment de Sant Andreu a la Barca, que per buscar cultura i per aconseguir cultura, doncs construeixen aquest edifici que en aquella època té el seu què, construir això, i per tant, bueno, jo com a fill de Sant Andreu a la Barca i com a soci també del casino, tinc moltes històries en aquest edifici d'estar dormint en els palcos mentre els meus pares feien balls de saló amb el regidor de Cultura, bueno, una infinitat de vivències, fer els pastorets, sortir corrents pel carril central i fins pujar a l'escenari, per mi és, bueno, és una entitat molt especial, de la qual me'l sento com si fos a casa, i els ajudarem, com ja els hi hem comentat, de totes, perquè creiem que és també una celebració de ciutat.
15: De fet, en aquesta celebració d'aquest centenari, en totes les persones que han anat passant al llarg de tots aquests anys, segurament que els santandreuencs i les santandreuenques, com a mínim un cop, han trepitjat aquest escenari del casino, aquest lloc, aquest edifici.
18: N'estic seguríssim, perquè el casino ha fet absolutament de tot. Posant-te un exemple del que potser no s'ha comentat, ha fet finals de cursos de diferents escoles, a instituts, i és quelcom que des de l'Ajuntament també repensem, de dir de quina manera podem dotar aquest espai de la infraestructura que necessita perquè sigui un espai que pugui seguir acollint qualsevol tipus d'activitat que en aquest moment requereixi d'infraestructura que actualment no tenen, no? I des de l'Ajuntament, evidentment, seguim pensant-hi, repensant-hi i acabarem actuant, perquè és un edifici, és una tradició, és un element, diguéssim, de la nostra història, i l'hem de protegir, i així aquest és el compromís de la ciutat.
15: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, comentava ara l'alcalde que fins i tot ell havia participat fent els pastorets en el casino, i feia referència, com no, als balls de Saló. Si parlem dels balls de Saló, hem de parlar també d'Andreu Mitjans.
19: Sí, va ser una molt bona època, jo, ja des de l'inici, jo recordo ja els anys 60, quan es feien aquells balls de festes majors. Bueno, el casino és cultura, és un focus cultural, sí que tenim també com a municipi el Teatre Núria Esper, però sempre serà on va començar tota la cultura, Sant Andreu, tots els actes passaven per aquí, totes les festes majors, totes les diades, tothom de Sant Andreu sempre ha passat per aquí, i bueno, això ha recollit tota mena de les arts, de les músiques, els balls, tot s'ha fet aquí al casino, i bueno, doncs continuarà també sent un focus cultural aquí a Sant Andreu.
15: L'hem vist també en el documental.
19: Sí, hem parlat una miqueta que vam enganxar-ho l'any 91, quan vaig començar aquí a fer el Vall de Saló. Estava, bueno, una mica en decadència el local, perquè ja feia uns anys que no s'hi feia cinema i estava bastant deixat. I, bueno, doncs, entre tots els alumnes, doncs, vam començar a posar-ho al dia, pintar, arreglar, i això, i vam durar uns anys que vam estar molt, molt. La veritat és que va donar molt ambient, i sobretot el que també em sento molt orgullós d'aquella època és que vam obrir-ho a molta gent, que en principi també allò que s'ha comentat, que semblava que era el local de los catalanes, i això, doncs, bueno, jo crec que mai ho havia sigut, però és que més en aquests anys 90, que hi havia molta immigració, inclús gent que els que feien Vall de Saló van entrar a la Junta i tot, van fer totes les reparacions a l'escenari, i que entre tots vam crear un molt bon ambient, i ja dic, menys el mossèn, en aquella època ens va ballar tot el poble aquí d'aquell any del Vall de Saló.
15: Ara, el següent acte és el dia 22 de febrer, és l'acte institucional d'aquest centenari. Avui era l'acte doncs, per parlar dels actes que es faran, per parlar de la seva història, dia 22 ja, l'acte institucional. No ens posarem, no sé si més serios, alcalde?
18: Ens posarem més serios, ens mudarem molt millor i segurament rebrem la visita d'autoritats del país, que jo crec que l'entitat s'ho mereix, i en aquest sentit estem treballant conjuntament, ajuntament i també la Junta actual, doncs, perquè aquest acte sigui un acte, diguéssim, que del valor que té aquesta entitat per la ciutat i que també el té pel país, perquè jo crec que hi ha poques entitats al país que han fet el que el casino de Sant Andreu de la Barca ha fet, la societat del casino, que és autoconstruir un element simbòlic per proveir cultura al conjunt de la ciutadania, sense cap més interès darrere. Llavors, la veritat és que s'ho mereix i trobareu, jo crec, un acte a la qual convido a tota la ciutadania, siguin socis o no, que vinguin aquí a la Societat del Casino, que serà a les 12 del migdia, i per tant, a commemorar, jo crec, un element que ens uneix com a població i com a ciutat.
14: 100 anys de l'edifici del Casino, i per celebrar aquest centenari, moltes activitats al llarg d'aquest any 2026. La propera activitat serà el dia 22 de febrer amb l'acte institucional del centenari.
20: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
14: Precisament, la Societat del Casino seran els protagonistes del pregó de la Festa Major. També hem entrevistat a la seva presidenta, Carme Lloberol. La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del Casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del Casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
21: Bon dia, Jordi.
14: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber, que seríeu els pregoners de la Festa Major?
21: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
14: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
21: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
14: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
21: Sí, esperem que sí.
14: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del Casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del Casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
21: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
14: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
21: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
14: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
21: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant, i esperem que així sigui.
14: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
21: Sí, evidentment, evidentment que pesa i és el punt d'honor, com si diguéssim, no, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
4: Per tant, demaneu aquí que demanem, gent jove, no?
21: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
4: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
21: Exacte, exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
4: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
21: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble, jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
4: Pels anys, no?
21: Sí.
4: Però sí que ha estat sempre referència, no?
21: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
4: Ara es diversifica més l'oferta.
21: Està més diversificat, sí.
4: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
21: Sí, sí. Espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
4: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
21: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
4: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
21: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai... que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
4: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
21: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
4: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
21: Sí.
4: A més d'un segle.
21: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
4: del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
21: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
4: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
21: Sí.
4: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
21: Evidentment, evidentment, a l'octubre, a no sé si el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
4: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
21: sí,
4: no?
21: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
4: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
21: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
4: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
21: quan
4: i ampliarem
21: vulguis.
4: Aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
21: Va.
4: Ara et deixem de que no ens vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
21: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
4: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
21: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
20: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: I aquests dies en el Via Directa d'Estiu també estem recordant, com dèiem, les entrevistes amb els diferents portaveus. Entrevistes que vam realitzar el mes de juliol i que estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I en aquestes entrevistes, l'espai de portaveus dedicada a Vox. Continuem amb la ronda d'entrevistes de portaveus, la cinquena ronda d'entrevistes de portaveus d'aquesta temporada, on avui farem balanç d'aquest any de legislatura, també dels 3 anys de la legislatura, i també posarem una mirada a les eleccions municipals de l'any vinent. Avui ens acompanya Antonio López, portaveu de Vox, com dèiem, amb aquesta cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus en aquesta temporada. Antonio López, molt bon dia.
6: Hola, buenos días, Jordi.
4: Primer de tot, com valora aquest darrer any polític?
6: Bueno, pues considero que seguimos en la misma línea de siempre, haciendo municipalismo totalmente, dando apoyo a aquello que consideramos interesante e importante y no dándolo a aquello que no nos parece correcto. Pero insisto, la línea yo creo que no hemos cambiado un ápice desde que entramos a formar parte del consistorio.
4: Dels passats 3 anys, ja de l'inici del mandat, quan mira enrere, quin balanç fa d'aquests 3 anys, no de l'últim any?
6: Hombre, yo creo que el balance, la balanza tiende a positivo. Como acabo de decir, creo que nuestra entrada en el consistorio, entre otras cosas, ha sido, puedo afirmar que ha sido un tanto sorpresiva para el resto. Algunos pensábamos que íbamos a destruir, a provocar, a enfadar, y en absoluto, en ningún momento hemos actuado así. porque nosotros totalmente lo que queremos es el bien del municipio y de nuestros vecinos, y la línea ha sido esa. El balance para nosotros es positivo. Ha sido una experiencia y está siendo una experiencia, digamos, bonita e interesante, y estamos satisfechos.
4: El fet del balanç de com a Vox, quin ha estat el principal encert del seu partit en aquesta legislatura, de moment?
6: No sabría decirte...
4: Per part de la seva actuació, per exemple.
6: Sí, sí, bueno, yo creo que ha sido muy positivo el apoyo y aprobación de las 5 mociones que hemos presentado, y ese es el balance más positivo que podemos resaltar. Han sido 5 mociones municipalistas, algunas de ellas entiendo que muy interesantes, esperemos que algún día se pongan en práctica o se puedan poner en práctica, y entonces el balance totalmente ha sido ese.
4: ¿Creu que avui Sant Andreu de Barca és una ciutat millor que fa 3 anys?
6: No me atrevería a decir que sea mejor. Incluso puede estar un poco peor, ¿no? Porque como todos los municipios hay una constante masificación, que se puede entender, tanto por nuestros propios hijos y demás familia, que les gusta quedarse en San Andrés a vivir, pero el pueblo tiene las dimensiones que tiene, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay demasiado inmigrante. Ya no voy a entrar en que sea legal o ilegal, pero que vemos que no, que hay un exceso de gente que no debería, no porque negarles el estar en el pueblo, sino porque tenemos la capacidad de ocupación que tenemos, y vemos demasiada gente por las calles que tenemos seria duda dónde duerme esta gente y cómo transcurre su día a día.
4: Quin creu que són els punts forts o les assignatures pendents de Sant Andreu de la Barca?
6: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
4: Sol parlar amb els veïns, de fet des de Vox instal·lant carpes al carrer. Què comenten amb els veïns?
6: Sí, nosotros, bueno, destacadamente somos el grupo municipal que más carpas monta y que hemos montado, porque bueno, nuestro sitio es la calle. La calle me refiero en el sentido de atender a los vecinos. No solo les encanta mucho los obsequios que les regalamos, etcétera, pero bueno, ese no es el objetivo. El objetivo es hablar con los vecinos, aparte del día a día, ¿no? Yo constantemente, pues bueno, tengo la suerte de disponer de tiempo y voy transitando por el pueblo continuamente, y tengo la fortuna de que la gente me para, te cuenta sus problemas, te los llevas los problemas, intentas ayudar, y bueno, me están ocurriendo una serie de situaciones que te ponen la piel de gallina, ¿no? Y uno intenta pues ayudar de una forma u otra, y hacemos todo aquello que podemos. Insisto, la calle es a pie de calle, el boca a boca tenemos claro que es lo que mejor funciona.
4: Si entrem en el terreny polític, si hagués de destacar una decisió important presa durant aquesta legislatura, quina seria? Decisió presa en el plenari municipal, per exemple. ¿Alguna aprobación de alguna moción?
6: Bueno, destacado. Sí, nosotros tenemos dentro de nuestras mociones, así a bote pronto te diría resaltar la aprobación de la petición de la línea de transporte transversal entre la comarca del Baix Llobregat y ya lo diré, y
3: El
6: Vallès, perdona, no me salía. El Vallès, bueno, que es algo que es totalmente necesario y así se ha entendido y ha resultado aprobado. Y luego la otra moción para nosotros muy mollar es cuando planteamos, digamos, llegar a un pacto con los ayuntamientos cercanos que tenemos, Castellví de Rosanas, Corbera, puesto que damos servicio a miles de habitantes que pagan sus tributos allá arriba. Entonces, esto también resultó aprobado, porque es una cosa coherente. No sé la dificultad que tendría llegar a unos acuerdos, absorberlos de alguna forma, que tributen en San Andrés, o que estos ayuntamientos nos realicen unas prestaciones para dar cobertura a las necesidades que tienen.
4: ¿Hay alguna iniciativa que lamenta que no haya prosperado?
6: Bueno, sí. Perfectamente. El pasado pleno presentamos una moción que iba enfocada a reducir o a evitar la ocupación. Yo creo, bueno, creo no, estoy convencido que se interpretó de manera equivocada y pensaron que íbamos siempre a discriminar a la emigración, etcétera. No, nosotros hablamos que si uno ocupa, sea de donde sea, está ocupando una vivienda. Para nosotros eso es como repercutir unos ingresos. Esta persona está viviendo por la cara y luego por sus ingresos, si los tiene o no los tiene, encima recibe subvenciones / ayudas. Entonces nos parece una discriminación ante aquellas personas que pagan religiosamente su alquiler social o su alquiler normal. Hay una discriminación, entonces nosotros lo enfocábamos hacia eso, evitar a los caraduras. Y ya está, sin señalizar, sin indicar con el dedo si es extranjero, no es extranjero o de donde sea, nos da igual. El ocupa, en principio, es un ocupa.
4: ¿Com definiria la relació entre el govern i l'oposició durant aquests tres anys?
6: Bueno, en lo que respecta a nuestro...
4: ¿Han estat evolucionant aquesta relació?
6: A ver, en lo que respecta a nuestra relación, digamos, particular entre nuestro grupo municipal y el gobierno... Sinceramente no tenemos queja, se nos atiende cada vez que lo solicitamos, hablamos con toda la tranquilidad del mundo y bueno, debatimos, nos encontramos en muchas situaciones, coincidimos, en otras no coincidimos, pero sinceramente está siendo una relación muy cordial.
4: ¿Creu que hi ha hagut prou capacitat de diàleg, llavors?
6: Sí, sin ninguna duda.
4: Ha trobat a faltar, per exemple, consens en grans temes de ciutat en aquests tres anys, entre totes les formacions polítiques?
6: Más bien diría que no. Todas aquellas mociones en general que se han presentado y han sido municipalistas, yo creo que el grueso ha salido aprobada, porque entendemos, luego es verdad que ahí están los desbarres típicos de presentar mociones que no afectan al municipio, y entonces, bueno, estas pues, lógicamente... Aunque podamos estar de acuerdo en lo que se propone, pero es que no es municipal. Entonces, no toca a San Andreu de la Barca solucionar los problemas de Palestina y de todas estas poblaciones. Oye, no nos incumbe. Ciñámonos al municipio y se acabó.
4: En aquesta legislatura s'han impulsat o anunciat projectes com la remodelació del Parc Central, el nou Parc de la Solana, la transformació de la plaça Federico García Lorca, l'escola Bressol de la Quimeta o la futura comissaria de la policia local. Quin considera que és el projecte més important i per què?
6: Bueno, quizá nosotros hemos estado presentes en todas las presentaciones de esta relación que acabas de hacer. Porque nosotros siempre vamos a estar presentes en todas las convocatorias que atañan al municipio, siempre que podamos, ¿vale? Y por suerte podemos, los dos concejales que somos, pues nos repartimos, a veces vamos los dos, y entonces atendemos a todo. Hasta a día de hoy no nos perdemos nada. No porque el gobierno presente lo que presente, ya dejamos de asistir, como hacen otros grupos municipales, que me parece totalmente mal, incorrecto. Para yo criticar algo, tengo que verlo en vivo y en directo, y luego o lo aplaudo o lo critico. Entonces, ciñéndome a tu cuestión, entendiendo que todo necesita una remodelación en general, los parques y demás, pero bueno, quizás sea un poco exagerado la obsesión con tener un San Andrés verde, ¿vale? Que está bien, está muy bonito, pero claro, todo eso cuesta dinero. Entonces, aparcando esto y no rechazándolo, pero la nueva comisaría, el proyecto de nueva comisaría, lo apoyamos totalmente y nos parece una cosa muy adecuada, y sobre todo nosotros lo enfocamos en que algún día podamos elevar la ratio de manera legal, rogándolo, en vez de tener 41 o 42 policías, pues que tengamos 50 o 60, siempre que la ley lo permita y estemos de acuerdo.
4: ¿Quina seria la prioritat per Vox?
6: Bueno, como acabo de decir...
4: O quin projecte per Vox creu que encara falta a Sant Andreu de la Barca?
6: A ver, quizá como faltar, quizá no falta ninguno. Lo que sí tenemos claro, que todos aquellos, ya sea proyectos o las cosas que se están haciendo, yo sinceramente creo que tenemos capacidad para mejorarlo.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'Avinguda Constitució de Sant Andreu de la Barca tenim un nou mural dedicat als 30 anys de l'Andreu i de la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca. Culmina amb aquest mural els actes commemoratius del 30è aniversari. L'obra està signada per l'artista Aitana Giraldez, creadora de l'Hospitalet de Llobregat, reconeguda per un llenguatge artístic ple de color, vitalitat i també connexió amb la comunitat. El mural neix amb la voluntat clara de celebrar 3 dècades d'història gegantera compartida, tal com explica Dani Perea, cap de la colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
1: I amb aquest mural arribem a l'últim dels actes que teníem previstos en la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta. Des de la colla hem volgut deixar reflexat en aquest mural la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, els gegants dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. 30 anys que els gegants han viscut acompanyat de la gran família que és l'agrupació cultural Aigües Toses, amb la resta de gegantons i caprossos de la colla, músics i totes aquelles persones que els acompanyen en les seves sortides. Des de l'inici, l'Aitana, l'artista, ha entès la idea que li vam comentar, deixant aquesta imatge al poble, que explica molt bé el que fa tants anys que fem des de la colla.
0: El mural no només es retrata als gegants de l'Andreu i la Quimeta, sinó també incorpora altres personatges del seguici popular, com el Cagacalces, la Bruixilda o l'Ènia, així com també músics i membres de la colla. Des del primer moment, l'artista Aitana Giraldez va treballar estretament amb la colla per entendre què havia de transmetre a l'obra.
2: Sí, la veritat és que m'agrada donar vida als espais o ja sigui les il·lustracions que faig, i llavors ho faig a través de colors molt intensos i contrastats.
0: De fet, la teva obra destaca en cartells, però també destaca en murals, com per exemple avui el que ja tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, a l'Avinguda Constitució. Com t'arriba el projecte de fer aquest mural amb aquest aniversari especial, com són els 30 anys dels dos gegants de Sant Andreu, com són l'Andreu i la Quimeta?
2: Doncs aquest projecte m'arriba a través d'una amiga meva il·lustradora, que es diu Susana, que em va recomanar per aquesta feina a la Mar Cots de l'agrupació dels gegants, i és a través d'ella que em fa aquesta proposta.
0: Què has tingut en compte a l'hora de fer aquest mural? No sé si tenies algunes indicacions o...
2: Sí, doncs en aquest mural principalment hem de representar l'Andreu i la Quimeta, que són els gegants que fan els 30 anys, l'aniversari, i per fer el disseny he fet que aquests gegants destaquin més. I després volíem també representar els altres, no? Que són el Cagacalces, la Bruixilda, la Ètnia, i a més he volgut representar aquests personatges de la colla i músics.
0: D'on t'ha vingut la inspiració?
2: Jo primer vaig anar a veure els gegants, no?, per poder representar-los bé i que tinguin els seus trets característics, i també una mica l'energia de festa major o d'aquests elements de cultura popular, i llavors l'he volgut donar com un caire festiu, i estan les poses com una mica com si estiguéssim ballant i movent-se.
0: Suposo que quan t'arriba el projecte aquest d'aquest mural, tenint en compte que és un moment, com has dit ara, festiu, no?, que és, gegants, és molt de festa major, de festa popular, i a més amb les característiques de la teva obra, amb aquests colors tan vius i amb aquesta vitalitat, el projecte sí o sí s'havia de fer, no?
2: Sí, la veritat és que a mi m'agrada molt i em motiva molt aquest tipus de projecte, no?, que involucren la comunitat, els barris, i realment és un projecte que és al servei de la ciutadania, i realment l'agrupació de gegants és un espai on la gent pot participar, i crec que aquest és un mural que poden fer-lo seu.
0: Un mural que estàs pintant al carrer, mentre es vas pintant va passant la gent, la ciutat es mou. Com ho veus això de pintar un mural aquí en el carrer i bé, que tothom et pugui veure, no?
2: A mi m'agrada molt perquè molta gent es para, em pregunta, em diu que bonic, reconeixen els gegants, fins i tot quan encara estava fent l'esbós, que no ho tenia molt pintat, el reconeixien. I m'agrada perquè uneix a gent de diferents generacions, tant avis com els nens més petits, i fins i tot gent que ha vingut i m'ha dit: jo vaig formar part de la colla fa molts anys, jo li vaig fer l'escut a l'Andreu, i em sembla com molt guai, no?, que tinga aquesta connexió amb la gent que viu aquí.
0: I a més això quedarà aquí, eh?
2: Sí, sí, la idea és que duri, no?, i que formi part d'aquest espai i la gent pugui veure-ho cada dia.
0: pogut veure, i tant, que aquest no és el primer mural que pintes. Tens altres murals, per exemple, a la ciutat de Barcelona.
2: Sí.
0: L'Hospitalet, també.
2: Sí, tinc a l'Hospitalet, a Barcelona, a diverses escoles, tinc una al metro de Diagonal, tinc a centres cívics, que moltes vegades doncs, la gent també hi participa, pintant, fent pintades comunitàries.
0: Què t'han inspirat a tu, els gegants? Tu t'has inspirat per fer aquests gegants, aquestes il·lustracions, però què t'han inspirat a tu?
2: Doncs, bueno, a mi m'han inspirat com per continuar fent projectes relacionats amb la cultura popular, perquè realment com he vist la importància que tenen com per la gent i com que m'agradaria seguir col·laborant i fent aquest tipus de projectes.
0: No sé si hi ha més pressió en aquest sentit, amb la cultura popular, que la gent ho té present, la gent coneix molt els gegants i els gegantons.
2: Sí, sí que hi ha com... Potser hi ha aquesta pressió, però jo no l'he sentit perquè la gent sempre tinc molt bona rebuda, no?, en tot el que faig, llavors sempre per mi una experiència positiva.
0: Per acabar, quin missatge donaries un cop finalitzi aquest mural?
2: Bueno, jo el missatge que donaria és com la importància de l'art i la cultura en el benestar de la gent i en com l'art pot millorar aquests espais i donar-los vida.
0: Com et podem seguir? A través d'Instagram?
2: A través d'Instagram, @aitanagiralde, també tinc la meva web, que és aitanagiralde.com, i allà em podeu seguir i veure tot el que faig.
0: El mural dels 30 anys de l'Andreu de la Quimeta ja forma part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. Està situat a l'Avinguda Constitució, davant de l'escola JJ Ortiz. Amb aquest mural finalitzen els actes del 30è aniversari de l'Andreu de la Quimeta.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Pugem per final d'aquesta edició d'aquest Via Directa d'estiu. Estem recordant els millors moments del Via Directa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, els reportatges i les diferents entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada. Salutacions de Jordi Milian, qui us està acompanyant en aquest Via Directa d'estiu durant tot el mes d'agost.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que fa és distreure't i, a part, doncs, fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui? Doncs avui de convidada Verónica Romero, que ens presenta el seu single d'aquest estiu, Agua pel calor, amb King Africa. Recordem, Verónica Romero, finalista de la primera edició d'Operación Triunfo. I també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira, que avui ens porta una primícia, i és que ha estat un dels, jo crec que, dels astres, de les estrelles, una de les estrelles de l'últim APM, o sigui que no us ho perdeu. I també amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele. Aquesta setmana parlarem de teatre i televisió, no us ho perdeu. Res més, nosaltres comencem un nou programa. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. I res, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la nostra estimada Caixa Tonta. I amb qui ho fem? Doncs, com sempre, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parlaràs avui?
3: Hola, amics de la Caixa Tonta. Hola, Joan. Mira que és interessant això que vaig llegir. És sobre Televisió Espanyola de l'època franquista. Diu així. El 27 d'octubre del 64, la televisió franquista emetia el primer espai en llengua catalana. Es tractava d'una obra de teatre, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra. Aquesta aparent contradicció va resultar l'espai pioner d'una llarga trajectòria que ha arribat fins ara. Pel que fa als espais dramàtics en català, durant 41 anys, Televisió Espanyola a Catalunya va emetre un miler de títols. I ho va fer-ho en temps de dictadura, de transició i de democràcia, gràcies al compromís dels homes i dones que treballaven i que van aprofitar les escletxes de llibertat que la situació política permetia per defensar la llengua, la cultura i el teatre català en català. Què et sembla?
1: Doncs, escolta'm, Assumpta, que interessant, com sempre, la teva secció que ens portes cada setmana aquí a la Caixa Tonta, que sempre va bé, doncs, recordar la història de la tele, i avui, doncs, una mica barrejada amb el món del teatre. I per acabar la secció, escoltarem un fragment d'aquesta història, doncs, tan bonica, i d'aquest programa teatral que ens has explicat. Vinga.

0: Silencio.
1: Chequen, chequen, por favor. A veure com està tot això. Digues quiet. La pressió és normalíssima.
0: Vés a treure la sotana?
1: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. A veure, respira. Torna a respirar. Ja pots aguantar-te.
2: Què, doctor?
1: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
3: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: tic a les espatlles, però això, amb ell, li importa un bledo. Ja sabeu qui és. No tiene dueño, ni patrón, ni marinero, ni res. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ara està en el, candelero más que nunca. No sé si va a veure la PM, jo sí, la veritat que em va encantar. I anem a parlar amb ell una miqueta d'això, no sé si estarà a l'estudi on t'estarà. Anirem a connectar amb la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Mare meva, Toni. O sigui, més de 10 minuts de Toni Rovira a l'APM. On s'has vist, això, Toni? On s'has vist?
1: No sé, però jo crec que és un regalo molt, molt generós d'ells, no? De cara a un programa que, com tu em deies abans, sí, que no té que veure amb TV3.
0: No, jo no ho havia vist mai, això.
1: Que dediquessin tant de temps en un programa, no?
0: No, no. Sincerament, jo, mira que he vist APM...

0: perquè si no els he vist tots, quasi bé tots, jo no ho havia vist mai. O sigui que té la marinera.
1: És un programa que sempre m'han tingut en compte al llarg dels anys, perquè, clar, jo porto més anys que ells, i ells ja, quan estava a hospitalet i d'això, ja em treien, i m'han anat traient, bueno, ja m'he fet un personatge ja, doncs, carismàtic de l'APM, sembla ser.
0: Ni més ni menys.
1: No sé.
0: Ni més ni menys.
1: No, perquè m'han tret moltes vegades, però, bueno, això ja ha sigut el no de mas.
0: Escolta'm, és que...
1: Que vinguessin al programa, que escollessin aquest programa, que vinguessin aquí, que disfrutessin com van disfrutar.
0: Molt, Toni. La veritat és que es veu que disfruten moltíssim la Nerea i el Joel, que et van venir a veure.
1: Sí, deia, que... Això és massa, em deia, superar les nostres
0: expectatives. Que bo, és brutal, sí. És brutal. Jo crec que jo crec que no s'ho esperaven, Toni, sí.
1: Que Joan, que amb poca broma, jo crec que és el programa més underground de la tele.
0: Ni més, ni més ni menys, ni més ni menys, Toni. Jo crec que sí, perquè, escolta'm, ara ho escoltarem, perquè quan acabem de fer aquesta presentació escoltarem aquests moments que van viure al teu plató, però jo crec que van al·lucinar, o sigui, van al·lucinar. Mira, escoltem un trosset, després l'escoltarem tot, però anem un moment a escoltar el moment que entra el Joel a dintre el plató en directe.
2: Fantasia pura.
3: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tom?
4: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
2: El trapeci.
4: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Con TVN,
4: Aquí está, un aplauso para Joel, que entra de nuevo.

0: És que m'estava rient jo sol aquí veient aquest moment. Ai, con el circo.
1: És com una bogeria, no? Com una bogeria.
0: De veritat, de veritat. Mira, en el YouTube, que jo recomano a la gent que ho vegi, que entri al YouTube de l'APM i que també vegi el programa del Toni en el seu canal, la gent diu el crossover que molts estàvem esperant, Toni.
1: APM,
0: el crossover es son cuando dos series o dos programas se juntan y hacen un programa sí. conjunto, ¿no?
1: Sí, como esperaban.
0: Y esto o estabas parando la gente, aquí la gente diu, quina bogeria màgica és aquesta? Diu un noi aquí, diu, home, per favor, diu, si no ovnis són ovis. És que... la gent... és que és molt divertit. La gent li ha agradat molt, de veritat. La gent ho està comentant. I la veritat és que s'ho ha passat bomba veient aquest moment d'APM.
1: És que, a més, la gent jove d'avui en dia poden veure coses que ja no es veuen
0: clar,
1: a la
0: exacte.
1: Tele, no? Però que en el seu moment una vedet havia sigut espectacular.
0: Ni més
1: o
0: ni menys.
1: O coses de molts tipus que es veuen en el meu programa que això ja no existeix.
0: Exacte, ja no existeix, però en el Toni Rovira encara existeix. O sigui que...
1: I això ho converteix en el més punk del moment.
0: En el més punk del moment. Toni Rovira on fire, que diuen. O sigui, és...
1: Punk o punk?
0: Jo crec...
1: És
0: punk o punk, com tu li vulguis dir, Toni. Jo només vull dir que és un programa que encén les alarmes i encén els instints més interns de les persones. Perquè,
1: a veure si ha de...
0: De veritat, o sigui... I un dels programes que també moltes vegades et citen és el del Clapés, o no? Que moltes vegades que segur que sortirà això, amb el del Clapés i el Rocco, que segur que... T'ho dic jo, que van disfrutar de lo lindo. Ja veuràs, jo m'apostaria un pèsol, que deia el Josep Maria Puyal, a que d'aquí re sortirà un tros d'aquest momentasso amb els de l'APM, ja t'ho dic jo.
1: Jo penso que ara hauria de vindre el programa del Clapés.
0: Hombre,
1: i un
0: ostres.
1: Dia la Caixa Tonta també, que tenia que vindre, però
0: també. No.
1: El senyor director de Ràdio Dent.
0: Hem de venir, ho tenim pendent, però t'ho dic jo que vindrem. O sigui, prepara'ns un estant dels teus, perquè aquí vindrem.
1: Però la vida és curta, i les coses no es poden deixar.
0: No, això és veritat.
1: Si no, mira, ha marxat el Ralocomia.
0: Ai, sí.
1: El Lluís Arjona, vull dir, és que ho havia de dir, no? És que clar, és que... Hem de viure el moment ja, no el podem anar deixant
0: no.
1: per demà, no hi ha el demà, hi ha avui.
0: No, hi ha l'avui, ni més ni menys. Però és que és tremendo, o sigui, a més és que es van prestar d'una manera... O sigui, hi ha el moment del programa del Toni, però és que a més també hi ha tot el tema de l'APM, i t'estan venint a veure d'altres programes de TV3, o sigui que...
1: Pues... Doncs es veu que sí, fa poc vaig anar a Madrid, al programa de l'Ismael,
0: sí.
1: també, que allà a Madrid va ser...
0: Ismael Beiro.
1: Fenomenal, també, que em perdonin els que tenen fe, no?, perquè, bueno van fer vestir de papa, però
0: va ser un moment simpàtic, sí.
1: Simpàtic i sempre amb respecte, perquè jo sóc la primera persona que tinc fe, que crec, i que, en fi, que mai me'n burlaria.
0: No.
1: L'espectacle i que, bueno, i que aquell moment pues, no podia dir que no.
0: I que ara l'has portat aquí, que aquesta setmana va venir a l'Ismael, que s'ho va passar molt bé amb Pol Mainat.
1: Sí, és que clar, jo de sobte...
0: I va venir allà de sorpresa.
1: Sembla que vegi la Rosa Maria Sardà,
0: que
1: sí. Jo allà sentada. I clar,
0: ja ho vaig veure.
1: Era el fill de la Sardà.
0: És el fill de la Sardà.
1: El Pol i del Mainat.
0: I mira que normalment... no concedeix entrevistes. No surt per televisió, no li agrada.
1: Ah, ho sabies tu, perquè em va dir el,
0: sí.
1: Ismael, diu, no ha salido nunca en la tele
0: no.
1: en este plan que ha salido
0: no.
1: aquí.
0: No, t'ho dic jo perquè jo no l'he vist mai i sé de gent que l'ha intentat entrevistar i no ha volgut.
1: Doncs a mi tornarà.
0: Què dius?
1: Serà que al setembre tornarà.
0: Carai.
1: O sol, i parlarem de projectes Ost. Que ja tenia, va dir jo al setembre que tindré projectes. O amb l'Ismael, no sé, però
0: s'ha
1: disposat de tornar-se sol.
0: Doncs mira, t'ho dic jo perquè jo ho sé que normalment no accepta entrevistes. Per tant, i t'ho dic jo que hi ha hagut molta gent que el vol entrevistar, perquè, pues, bueno, és un personatge amb molta història, eh? És una persona jove, és un noi jove, però que, escolta'm, té una trajectòria important, i la família que el precedeix, más de lo mismo.
1: Exacte, però vaig veure que tenia una personalitat com la seva mare.
0: Sí, és que sí, atrau, sí, eh? Sí, sí. És que sí, que atrau. Sí. Sí, el vaig veure per la pantalla quan parlaves, i té un carisma, li vaig notar, un aura, és que sí, molt especial.
1: Sí, dic és, que...
0: Jo vaig
1: ara
0: notar.
1: La teva mare està aquí amb nosaltres. Està aquí també, sí, està sí. Aquí, està aquí.
0: És brutal. No, jo vaig notar.
1: Ell s'ho va passar pipa, també.
0: D'això es tracta. D'això es tracta.
1: I aleshores, doncs, quan s'ho passa bé la gent i fan allò que no s'atreveixen, aleshores ja te'ls desguanyen per sempre.
0: Totalment.
1: I és el que passa en aquest programa, que algú que vegi només la PM es pensarà que només és una bogeria, però que no, que té moments també importants que ens fan sentir, doncs, coses de la vida, eh?
0: Per favor.
1: Perquè l'altre dia vaig tindre, doncs, un home que ha creuat amb patera. Doncs no sol la mar, sinó que va estar 5 anys de travessia entre vindre en patera i passar el desert del Sàhara,
0: No, va ser...
1: L'Osman,
0: sí, que després, sí, va ressorgir com el fènix de les cenizas.
1: Viaje al país de los blancos.
0: Brutal, és brutal, jo també
1: el segueixo. Viaje al país de los blancos. Imaginava que era un somni meravellós i el van deixar al carrer durant
0: totalment,
1: dos mesos, que no li
0: daven
1: ni un got d'aigua. Ni un got d'aigua, la gent.
0: Ni un got d'aigua.
1: Buscant en els contaires per poder menjar, fins que va passar una dona que es diu Montse, sí, i que el va adoptar.
0: El va adoptar.
1: Llavors va començar l'esperança de viure en el País Blanc.
0: I té una personalitat arrolladora, maquíssim. L'hem tingut aquí també, i, bueno, és una persona que s'ha fet a si mateixa. La vida... l'ha fet a si mateix després de totes les vicissituds i problemes que ha viscut a les seves pròpies carns, de veritat.
1: Bueno, però no ens posem
0: bueno,
1: sèrios,
0: Toni,
1: però, que hi ha de tot en aquest
0: escolta,
1: programa.
0: Escolta,
1: senyors,
0: tant,
1: senyors, hi ha de tot, passin.
0: Vinga, escolta,
1: passin,
0: Toni,
1: què
0: et sembla si anem a escoltar el fragment de l'APM, que és molt divertit, per acabar la secció, perquè s'ho mereix. Anem a escoltar aquest momentàs, aquest híbrid entre APM i Toni Rovira i tu, perquè s'ho val. I els nostres oients no podien ser menys, que ho tenien que escoltar, i si no l'han vist, que segur que sí, que en algun moment o altre, o per xarxes, o a la tele, o a la plataforma 3CAT ho han vist, o en el canal del Toni Rovira, que allà hi ha Extendido, perquè allà també hi ha entrevista amb el Joel i tot, doncs que ho mirin, perquè la veritat és que és entretingut, és divertit, i a més, una cosa que abans parlàvem amb el Toni, que ho tracten amb respecte, amb carinyo, dintre de la conya que fan, com sempre, a l'APM, perquè són uns conyons, perquè la vida, Toni, com tu saps també, ens hem de prendre amb humor, amb sentit de l'humor. I l'APM és un dels programes que et fa viure la vida amb humor, o no?
1: Jo penso que sí, que ens ensenya a donar-li la volta a les situacions de la vida i afrontar-les amb alegria, amb optimisme i rient de nosaltres mateixos, que no passa res, senyors, que
0: exacte,
1: no tinguem tants perjudicis.
0: Correcte.
1: Que hi va haver algú que... Ai, que tinc por que no em facin un memo. Però què és? Quines tonteries? Però si ens quedem com aquell que diu polvo eres y en polvo te vas a convertir y el polvo l'aire se lo va a llevar y no queda nada. Per a què tanta cosa, no? Per
0: Déu
1: què?
0: Déu.
1: Per què tenim tants perjudicis?
0: Sí, sí.
1: Visquem el moment, siguem feliços, alegres, disfrutem de la vida, donem gràcies i deixem-nos de repressions.
0: Déu n'hi do.
1: És el pitjor que pot haver.
0: És el pitjor que pot haver, ja ho pots ben dir. Doncs, Toni, què et sembla si anem a escoltar aquest momentàs amb l'APM?
1: Doncs som-hi, va.
0: Gràcies, Toni,
1: segon,
0: com sempre.
1: Un segon, dos segons, dintre.
0: Vinga, som-hi!

0: però vostè qui és?
1: Nerea, qui vaig a ser?
0: Ah, és veritat, és la Nerea, la que sempre està on falla.
1: I tu, Joel, el que mai se prepara les entrevistes.
0: No, perdona, no és que no me les prepari perquè no vulgui, que no vull, però és perquè són sorpreses.
2: Claro, claro.
0: Catalunya ha descobert que som una gran parella comunicativa i per això avui farem la secció junts.
1: I a través de les xarxes socials vos van preguntar on volíeu que anàrem en aquest últim reportatge.
0: Hi ha hagut totes aquestes respostes. Fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora respostes.
1: Només n'hi ha una guanyadora.
0: Només una?
1: Sí, i és... Anna, el problema de Toni Rovira i tu!
0: No! Toni Rovira! Toni Rovira i tu! I jo! I tu! On vostè qui és?
1: Joel, ja som al plató. Emotion Production Audiovisual Hub.
0: Emotions és el que tinc jo perquè la Toni Rovira ha complès la seva promesa.
3: Jo el que vull anar és a Toni Rovira i tu.
4: El dia que vinguis,
3: sí,
4: amb el pianista, cantaràs.
0: I sóc el proper entrevistat de Toni Rovira i tu. Toni Rovira i tu. I jo.
1: Hola, hola, hola.
0: Hola.
1: Com esteu? Hola.
0: Me
5: Joel,
0: llamo Joel.
5: Joel, i qué guapo eres.
0: Bueno, bueno.
5: Si me ve mi marido a mí.
0: No, hombre, no. ¿Y si te ve qué?
5: Yo le digo que se aguante.
0: Que se aguante, el marido.
5: Así como tú.
0: Es que estoy bueno, ¿eh?
5: Hombre.
6: Oh, quina cosa més maca, maca.
1: Que llegis la mà. ¿Mos renovaran la PM la temporada que ve?
5: Hombre, pues claro que sí.
0: ¡Pues claro que sí!
6: Jo fa 25 anys que vinc amb el Toni Rovira.
1: De què va vestida avui?
6: Ai, nena, pues de Úrsula. Bajo del mar!
1: Vostè d'on és, bici?
5: Jo de la Manxa. I més vale tenir una família en la Manxa que una Manxa en la família.
0: Bici! Bici!
7: Bici!
0: Hòstia! Capitán Sparrows.
8: Jo sóc amic de Joel. Fa un parell de mesos van veure el col·lapse. Van veure...
0: Hòstia.
8: Van parlar pel matí.
0: Sí. Tu tira milles.
8: O sigui,
4: jo soc... El col·lapse tu has?
0: No.
9: Jo sóc el camarero Paco. Imito el senyor Barragán. Hombre, què tal? Buenas noches.
0: Ai. Ole!
1: Joel, treballa!
0: Fa 20 o 25 anys que sóc fan jo de Toni Rovira. Això m'està superant.
10: I jo també.
11: Ai, però què és esto? Però què coño? Però què gesto? És una mujer elegante por detrás y por delante.
12: És un Elvis Carmen de Mairena.
11: Waking up down in the city.
13: Rolling!
11: Yeah.
1: Yo solo es por mirarte a las mamelles.
14: Te comento que a veces no me quedan viendo mucho los ojos. Mi talento es cantar, soy animadora, presentadora, actriz, comediante.
15: Soc el capitán friki.
16: Súbelo, súbelo.
17: Divino, divino.
1: Te presenta Rafael.
0: No, ¿qué pensa? Que no sé qui és.
16: Viva, viva.
0: Viva què?
16: Cuña.
0: Cuña.
1: ¿Qué ha pasado?
18: Estoy enfadado.
1: Ay, madre, espera, que no sé si ya son realidad. ¿Qué pasa en el programa, Josep María?
18: Habla de ovnis. Bueno, ovnis es objeto volante, lo he identificado, pero para mí está identificado totalmente, con lo cual ya no son ovnis.
19: Viví en
1: ¿qué son?
18: Pues objeto volante identificado.
20: ¡Ay, qué lletoso!
21: Mira, jo em dic Teresa Gómez amb molt d'orgull perquè sóc besneta d'en Francesc Macià, encara que el RAC1 se n'enfoti.
22: Brother Louis Louis Louis, I've been what she's doing.
16: ¡Divina!
23: ¿Pero esto qué puta locura es?
0: ¡Hostia, el plató de...
1: ¡Wow! ¡Wow!
0: Toni Rovira, ¿y tú? ¿Saps qui és el tu?
1: ¿Qui és?
0: ¡Yo! ¡Mira, Joel!
1: ¡Ay, qué nervios, Dios mío! Toni, tú te pasarás de meravella.
4: Sí, ¿no? Però tu saps lo que és cada dia?
1: Ja, com sí. Soportes?
4: Aguanta tot aquests personatges.
1: Dona humorista.
4: Que no, jo que també. És 30 anys.
1: Però m'ha dit que també fa humor.
4: Ah, ¿des de quan? No.
5: Hombre,
4: no. Tengo, yo soy bombero. Al rato. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
24: Fa molt bona pinta aquest programa, eh?
1: Tienes un gran pelo.
0: Gràcies, Charo.
1: Esto tiene que subir para arriba.
0: Para arriba, bien para arriba. Me estás echando aquí.
1: Això? Ho heu vist?
5: No hi ha
0: més. No toquis, Nerea.
1: Tu ja estàs a punt de començar.
0: APM, arriba!
11: APM, arriba!
1: Ah,
4: estic molt nerviós.
0: Què queda?
11: Un minut?
0: Un minut
11: i entrem.
0: Ai, que em cago. Un momento, un momento. Está esperando y tenía que ir más tarde. Pero que entre un momento. Joel, y que baile contigo. Va. Y espera un momento, va. No sé bailar.
24: Fantasía pura.
4: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tom?
0: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
2: El trapeci.
0: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Con TVN.
0: Ahí está. Un aplauso para Joel, que entra de nuevo.

0: s'ha cagat. Que ho sapigueu. Ara pujaré jo al trapeci.
1: Joel no se ha subido al trapeci bien.
2: Pues súbete tú.
3: ¡Qué bonito es! ¡Qué
4: gran idea!
0: ¡Cara! ¡Una! ¡Ay! ¡Ay!
1: Toni, acabem ara el directe. Com ha sigut?
5: Bueno, podria estar millor, però bueno.
3: Què va,
1: home? Per favor!
3: Què va, home? Que ha sigut històric, això.
1: Es volem sortir!

La Fúmiga, ja que vam ser presents al Canet Rock, molt aviat podreu escoltar un reportatge que jo crec que us agradarà molt. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, gràcies al Toni Rovira, gràcies a la Verònica Romero, que avui ens presentava el seu nou single, el Toni que ens portava aquest especial APM que li han fet, genial, brutal, i l'Assumpta Vitòria, que ens portava la seva història de la tele. Gràcies per cuidar de mi. I amb la Fúmiga i aquest gràcies, per tant, que doncs s'acomiadaven al Canet Rock, ja que es retiren, nosaltres doncs ens acomiadem, però us diem fins la setmana vinent, si tu vols. Gràcies també a la gent que ens fa costat i a les emissores que doncs ens feu confiança. Sigues feliç, gràcies per tant. Res més, que vagi bé, adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Open.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe, amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.